0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Gala, t'hi ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la Veudicat. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
0: I ara ho pots fer com sexy.
4: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, ui, que...
5: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat. Hey.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Mentre que Junts ha reclamat reprovar el president, Esquerra i els comuns li han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
2: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
3: Si sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
4: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
3: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
5: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
3: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
1: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge i el Partit Popular ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
6: Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran algunes de les mesures, però el segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet que decaurà.
1: Activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió que d'avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i també al sud del país.
6: Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants.
1: Divendres arrenca la temporada de l'auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical. Les glaceres de Suïssa han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel.
6: Aquesta pèrdua s'atribueix a les onades de calor i a la poca neu caiguda durant l'hivern passat. De fet, en només 5 anys, Suïssa ha perdut gairebé una cinquena part del volum de les seves glaceres. Entre juliol i setembre, la fusió ha fet desaparèixer uns 2,2 bilions de litres d'aigua, l'equivalent a buidar més de 3 vegades tots els embassaments de les conques internes de Catalunya. Els experts alerten que la situació és especialment preocupant. Algunes glaceres suïsses han perdut entre 2 metres i 4 metres de gruix aquest any.
1: Esports. El Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet dos Graham, dos més Pina, un de Eva Payor i l'altre Oladipo amb pròpia porta.
6: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil al pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
1: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del Pau Grec per 93-78 en la seva estrena en la competició. També en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant de l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà a la Lliga femenina aquesta temporada.
6: L'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: El Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'Handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
6: I encara en handbol, el Barça jugarà aquest dijous la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vespre hongarès.
0: Fins aquí les notícies.
7: Ai, matiners, molt bon dijous. Engeguem un nou mes, avui és 1 d'octubre. Avui, bon dia a tots, per cert.
8: Bon dia.
7: Avui m'he despertat una mica més aviat del compte. M'ha sonat el despertador... M'he llevat abans que sonés el despertador, a les 3 ja m'he despertat.
8: Et fas gran,
7: Gràcies, Lara, també t'estimo, carinyo. He sortit de casa cap a 3:45 del matí. M'he trobat asseguts a la cantonada de casa una parelleta que no devia passar dels 18 anys. M'han demanat un cigarro. Jo els he preguntat què feien desperts a aquelles hores de la nit.
9: Realment t'estàs fent gran, eh?
7: Era que t'acabi d'explicar, per favor, vols fer el favor? M'han dit que tenia la seva primera cita.
9: Oh,
7: és que ho veus, com m'estàs aixafant la guitarra només començar. Oients, fem una regressió en el temps. Recordeu la vostra primera cita quan éreu adolescents? La primera, la que veu tenir important. D'aquell noi, d'aquella noia que us agradava, aquells nervis a la panxa, aquelles papallones. Maiol Roger, estàs tancant els ulls com...
10: No,
7: reflexionant.
10: Estava pensant si la recordava. Prefereixo quedar-me amb l'última, la veritat.
7: I tu, Àlex?
1: Jo també estava pensant si la recordava i crec que sí que la recordava i va ser un fracàs absolut.
7: Sant Joan de les Abadesses?
1: Sí, exactament.
7: Lara?
9: Jo sí, que me'n recordo.
7: On va ser?
9: Al Parc de Vallparadís, de Terrassa.
7: Apa!
9: És un clàssic, eh?
7: Jo allà també hi he anat. Marta?
11: Jo, mira, jo com el Maiol, la veritat és que em quedo l'última, per si de cas. Estic bastant d'acord.
7: Doncs mira, si hi ha algun oient que a aquestes hores del matí està fent el cafè, que esperem que siguin moltíssims, recordeu com va ser la vostra primera cita d'adolescència.
12: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Estava pensant que els oients que avui ens truquin per aconseguir entrades de teatre, els hi preguntaré quina va ser la seva primera cita de
1: l'adolescència.
0: A veure què és el que ens expliquen. Serà d'aquí uns moments. Arrenquem el primer dia del mes d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que comença un nou mes, evidentment, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada. Els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil, això sí, activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Marta Viana, bon dia de nou.
2: Molt bon dia, matiners. Avui a Vilafranca del Penedès el sol sortirà a les 7:50 i aquí el dia durarà 11 hores i 45 minuts.
0: La meva xafa guitarra favorita.
2: No, perdona.
0: Lara García, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui comencem amb una cita del fundador, compositor i guitarrista d'Antoni Afont, Joan Miquel Oliver, que ha dit en una entrevista a la revista Enderrock: la música es guia per intuïció, no hi ha cap llei.
0: El meu subdirector preferit, Maiol Roger, molt bon dia.
3: Santificat sigui, Xavi Garnolies, bon dia.
0: Què tal?
3: Molt bé, molt bé.
0: Volies, em pots explicar què passarà avui al matí?
3: T'explico què passa al matí a Catalunya Ràdio, avui molt pendents.
0: Estaves pensant en la teva última cita.
3: No, com que t'he dit bon dia, pensava que em diries i avui al matí de Catalunya Ràdio, ok, per això m'estava esperant, donant espai, que és el que no fa la de García.
0: Ai, molt bé.
3: Mira, avui parlem dels decrets d'habitatge. Tindrem la secretària d'Estat d'Habitatge, la Lady Iglesias, perquè ens expliqui els detalls dels decrets que s'han de votar demà. També farem taula d'alcaldes, perquè són, sovint ho diem, la primera barrera de molts problemes, l'habitatge, la seguretat, els serveis socials. Parlarem amb el Marc Aloi de Manresa, l'Antoni Balmont de Cornellà i president de l'àrea metropolitana, i l'Albert Castells de Vic. Obrirem la taverna, i avui, que és el Dia Internacional de la Gent Gran, a les 11, Pilarín Vallès i Roser Capdevila, juntes al matí de Catalunya Ràdio.
0: M'ho deixes perfecte, perquè tal com estava dient el Maiol, casualitats de la vida, i tal com està l'actualitat d'aquestes últimes setmanes, avui 1 d'octubre és aquest Dia Mundial de la Gent Gran.

0: Ai, la pel·lícula, quina meravella de pel·lícula. No sé si hi haurà molta gent que ens està escoltant ara mateix que no l'ha vist, però en tot cas teniu molta feina perquè ja la podeu estar veient. Aquests dies, malauradament, el desnonament de la Mari Carmen ha estat protagonista d'un moviment en massa, i és que quan les injustícies són flagrants i toquen les persones grans, cal reivindicar el dret a la seva tranquil·litat, que prou han fet per nosaltres. Per tant, protegim les persones grans, cuidem-les, respectem-les i, sobretot, escoltem-les, perquè són sàvies, perquè han viscut més que nosaltres i ens porten anys d'avantatge. I l'experiència és un tresor preuat que cal defensar amb dents i ungles. I, sobretot, que ningú se n'oblidi, perquè si tot va bé, nosaltres algun dia també serem grans.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Vinga, va, bon dia. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia.

0: cita que millor oblidar, a Sant Joan de les Abadesses.
1: Jo també m'hauria deixat. Entens, no? El fracàs.
0: Perfectament, perfectament. Però escolta'm, a vegades aquestes coses passen. Això sí, sempre ens explica què ha passat al món mentre dormia, Àlex.
1: Doncs mira, avui la notícia ens situa a l'Equador i els ingredients són droga i productes capilars. Això oh, promet, eh?
0: Caramba.
1: La policia d'aquest país ha interceptat 6,5 quilos de cocaïna a l'aeroport de Guayaquil. Estaven amagats en 7 potets que aparentaven contenir productes capilars i alimentaris. En realitat, els potets contenien cocaïna líquida.
0: No tenen un pèl de tontos?
1: No. Ah, espera't, que avui tinc preparat un acudit. Eren a l'equipatge d'una passatgera que tenia la intenció de viatjar cap a Europa. De moment, ha fet escala a la comissaria.
0: Aquesta és la primera petita roba. Parada.
1: Perquè els gossos de l'aeroport van detectar aquesta droga. La cocaïna que duia, aquests 6,5 quilos, haurien permès fer més de 66.000 dosis. I segons la policia, podria haver arribat a valer uns 300.000 euros al mercat europeu. Per tant,
0: estem parlant de molts diners, eh?
1: I ara preparat per la broma de...
0: Ep, alerta, alerta.
1: Matías
0: Prats Matiner. A veure, sorprèn-me.
1: En tot cas, segur que els productes capilars que transportava no eren gaire bons. Perquè se li caurà el pèl.
0: Molt Matías Prats, eh, avui.
1: Va.
0: Avui
1: bé.
0: Àlex, que tinguis bon dijous.
1: Vinga, som-hi.
0: 3 minuts, 5:15 del matí. Avui el món serà un lloc millor perquè... Ai, encara hi ha esperança per al català. Andreu Merino.
2: Ho llegim al diari Nació. El català encara és majoritari en els esports extraescolars, segons l'enquesta dels hàbits esportius dels escolars a Catalunya. Les dades ens diuen que gairebé la meitat de monitors i entrenadors es dirigeixen en català als infants i joves menors de 16 anys, mentre que només un de cada 4 ho fa només en castellà. Pel que fa als joves, el 43% s'expressa en català, mentre que un de cada 3 ho fa en castellà i el 20% diu que ho fa indistintament en les dues llengües. Com dèiem, encara hi ha esperança.
0: 2 minuts, arribem a 5:15 del matí, mentre Lara Garcia s'està repassant els llavis amb un pintallavis que avui ens ha portat a l'estudi. 3 bones notícies per començar el dia. Ara m'han passat una miqueta, que jo també m'he fet llavis per estar guapos.
3: Ara us estic guapos i guapes, Eva Martí.
0: Un programa de l'Hospital Clínic de València aconsegueix que el 90% dels pacients deixin de fumar després d'un infart.
3: Sí, investigadors han comprovat l'eficàcia d'un programa que incorpora el tractament contra el tabaquisme a la rehabilitació cardíaca. Als 6 mesos, els resultats diuen que el 90% dels pacients havien deixat de fumar i al cap d'un any, el 80% continua sense fumar. Aquest programa el que combina és tant el seguiment mèdic amb medicaments per deixar el tabac.
0: I del tabac a dormir, perquè es pot dormir precisament millor sense recórrer fàrmacs. Això, encara que sembli mentida, és possible. Hi ha aliments que ens hi poden ajudar. Ot Serra.
4: Sí, un d'aquests és el kiwi, que és ric en serotonina i antioxidants. Les cireres contenen melatonina, que és l'hormona que regula el cicle son-vigília. I per acabar amb les fruites tenim el plàtan, que conté magnesi i potassi i ajuda a relaxar els músculs i calmar el sistema nerviós. En aquesta línia, el magnesi també el trobem en fruits secs, com ara nous i ametlles, i en espinacs i xocolata negra. L'omega 3 i la vitamina D són nutrients que ajuden a regular la serotonina i en trobem en peixos com el salmó o la sardina. Van bé per sopar i després agafar el son. I per acabar, les infusions també ens preparen el cos per anar a dormir.
0: Com que hi ha molts matiners que a aquestes hores ens escolten i segurament us passa com a nosaltres, que hi ha nits que costa anar a dormir, apunteu-vos la recepta del doctor Ot.
3: Doctor Ot m'agrada molt.
0: Doctor Ot m'encanta. Doctor Ot. I avui, que és el Dia Mundial de la Gent Gran, el nostre particular homenatge a la Dolors Sureda, perquè celebrem els 110 anys, com estic avui, de la veïna més longeva de Girona.
3: Sí, la veïna del barri de l'Eixample de Girona és també la segona persona més gran de les comarques gironines i la 5ª de Catalunya. Sureda va rebre ahir la tarda la visita de l'alcalde, Lluc Salelles, i de la regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, que l'han felicitat en nom propi del consistori i de la ciutat. I durant aquesta trobada, doncs, han mantingut una breu conversa amb Sureda i li han entregat un ram de flors i una carta de felicitació.
0: Un petonàs des de la ràdio, 110 anys, clar que sí, i els que vindran, Dolors Sureda, felicitats.
5: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: M'encanta aquesta cançó, per favor. És que, vaja, és que això és un tamàs, per favor, un tamàs. Tamacle, tamacle, que es diu en català. Tal dia com avui, un 1 d'octubre del 2007, les Spice Girls anunciaven concert de retrobament al London.
1: I atenció, perquè les entrades es van exaurir en només 38 segons. Wow. Més d'un milió de persones al Regne Unit es van registrar per aconseguir una entrada per veure-les totes 5. El primer concert era el 15 de desembre del 2007 a l'Arena de Londres, amb entrades a partir de 55 euros, que això serien uns 64
0: no
1: euros.
0: No són cares, eh?
1: No
0: són cares gens. Per ser Spice Girls, eh?
1: Ja estem parlant del 2007.
0: Clar.
1: Després, sí, jo crec que ara no costarien el mateix si tornessin. La demanda, això, es veu que va ser tan alta que es van afegir, evidentment, més dates, i el grup va acabar fent 17 concerts a Londres dins d'una gira de retrobament. Era el primer cop que les 5 actuaven juntes des de Kerry Halliwell havia deixat el grup el 1998.

0: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
1: Mira, i a la tele els Cadis van visitar cara al show de Marc Gidó.
2: Oh, sorpresa, i van anar per parlar de la bola negra. I van explicar algunes de les persones que tenen a l'agenda dels seus telèfons.
3: Vosotros os ha llamado muchísima gente, pero claro, tenéis una agenda repleta de maravillosas estrellas, sí, y amigos y familiares, pero ¿alguna Madonna os ha llamado, por ejemplo?
4: Madonna ya llamó, hace mucho.
5: O sea, Madonna, tengo un WhatsApp del otro día.
4: O sea, Madonna, tuvimos todo un periplo con Madonna en su día, sí, fuimos hasta su casa y todo, y luego yo pensaba que se había olvidado de nosotros.
5: Bueno, pero luego tuvimos un momento difícil.
3: ¿Con Madonna un momento difícil?
5: Bueno,
4: a ver.
3: Es que Madonna...
5: Lo que pasa es que ahora hemos vuelto a retomar contacto, claro.
3: Y eso se puede contar un poco. ¿Cómo tienes ¿En qué momento notas tú que Madonna...
5: Bueno, porque de repente recibes un WhatsApp...
3: ¿Cómo?
5: Recibes un WhatsApp, ¿qué
4: y
5: tal?
4: Y además que la guardas Madonna porque no tiene otro nombre.
3: Ah, eso te voy a decir. ¿Cómo guardas el
4: porque
3: teléfono?
4: Porque se llama Madonna, si fuera como le diga, que se llama Stephanie Germanota, pero es que Madonna se llama Madonna.
3: ¿Y vosotros el móvil tenéis a todas estas...?
5: Es que yo tengo el móvil aquí, si no te enseñaba.
6: Et dic una cosa, és que Madonna envia missatges a tothom, perquè recordeu la història que Úrsula Corberó, quan feia la Casa de Papel, se la va trobar a l'avió i van intercanviar-se els telèfons. Algú publica algun vídeo d'ella o fent alguna performance amb alguna de les seves cançons i Madonna respon. Recordo també, crec que era el campió de patinatge sobre gel, la parella que va fer una de les cançons de Madonna, que Madonna també els hi va enviar un missatge. M'encanta aquesta proximitat de la reina del pop.
2: M'agrada molt, que a veure si escolta matiners ens envia un missatge.
6: Home, sí, potser no ens acaba d'entendre gaire bé, però Madonna...
2: Li posem música i ja
6: jo rebo un missatge al mòbil que posa Madonna
2: i no ens ho creiem.
6: No, és que m'han de venir amb un desfibrilador perquè jo moro i ja toqui cara. A veure si avui el tenim despert. Tot i així, Àngel Llàcer continua buscant el català més català.
2: El Soc i Ser es viu en moments de tensió amb preguntes que inicialment poden semblar molt evidents però que a vegades no ho són tant.
7: El 47% de la població catalana viu a l'àrea metropolitana de Barcelona.
8: Més.
7: Àrea metropolitana? Més o menys?
8: Àrea... Si tenim el Pirineu amb un 30% del territori està buit.
9: 10.
2: Esteu segurs?
9: No us flipeu, eh?
8: Estem parlant d'un 50%, o sigui, estem parlant de quasi 4 milions de persones, eh?
4: Jo soc de la metropolitana, hi ha molta gent allà.
10: És que l'àrea metropolitana és Barcelona i...
11: És que arribes a Manresa, eh?
12: Jo soc molt de pàlpits, o sigui, de seguida, allò que tens una impressió i no saps el que és, però ho saps. He tingut el pàlpit, he tingut el xup pàlpit.
13: Tu saps quan sents una cosa?
6: És menys.
13: Tenia forma de fer xup-xup, collons, i no m'has fet tant. La mare que us ha parit. Què?
6: Menys, menys.
13: No, oita. Diqui.
6: Una mica, tinc una cosa, aquesta pregunta està inspirada en Dada Maria,
2: sí,
6: Total. Estava a Llàcer, ens estàs copiant. Escolta, jo encantat de la vida, eh? Que el Soc i Seré és una meravella i l'heu de veure sempre a TV3 i a la plataforma 3CAT. Però això és Dada Maria. No sé si estarà despert l'Àngel a aquestes hores, en tot cas, si avui participa, li diré. I acabem amb la revuelta.
2: Ahir, per primera vegada, hi va anar l'actor mexicà Diego Luna.
14: Nunca lo había visto, no, mientras Diego.
15: Veo pedacitos, la verdad.
14: ¿Qué habías visto? ¿Qué te sueñas?
15: Bueno, cuando venía para acá me dijeron, prepárate.
14: Sí, que has notado, porque has visto programas antiguos, a lo mejor.
15: Tú, por lo menos, ahora sí te vistes bien. Las zapatillas todavía.
14: Bueno, voy más o menos. Y la gente se les da todas las comodidades. Es un público de élite.
15: Élite, los dejan contar chistes, aunque no sean graciosos.
6: Minuts, 2:45 del matí, fent els matiners a Catalunya Ràdio. Recordo una vegada més també una emissió conjunta per ICAT, la ràdio inquieta. I en aquests moments obrim la revista del cor dels matiners. Ara parlarem d'aquest tema, eh? Perquè Anna Guerra ha anunciat que s'ha sotmès a una operació de pit. En un chico malo,
2: flipant en aquest vídeo, vale?
6: Anem a posar una miqueta en context i explicar-los-hi als oients. Marta.
2: Anna Guerra ha penjat un vídeo a les xarxes socials, ha anat explicant pas a pas com ha anat tot plegat. Primer, escoltem què l'ha portat a operar-se. Ha dit això.
16: Hace un par de años me he cambiado el cuerpo de niña a mujer, es decir, se me ensanchó aún más la espalda, que yo ya tengo espalda porque hice gimnasia rítmica muchos años. Las caderas, bueno, pues tuve un proceso hormonal, humano, animal, que sucedió en mí. Y cuando estaba aceptando mi cuerpo y mi nuevo yo, me di cuenta que había algo que, con lo que no terminaba de estar a gusto, y era el tamaño de mi pecho. Todo había crecido y me sentía descompensada en la ropa, me dio algo que no me había pasado, que era como estar insegura. Ajá.
0: Jo no diré res.
2: No diem res, posem el stage i avall,
0: tu. Ho escoltem i ja està.
2: Sí. Després explica que està una mica nerviosa per l'operació, apareix ella a l'hospital, després surt ja operada i dues setmanes més tard acaba parlant amb la doctora que l'ha operat.
16: Han passat dues setmanes des de mi operació i ja piso d'altra manera, me siento com una seguretat completamente diferente, ya no equilibrio en el cuerpo de niña mujer. Era muy guapa y sigue siendo muy guapa, un poco más ella, porque así quería ser y así está siendo.
6: Però a veure, si el problema és que... Però si, a veure, jo estic, a veure, estem aquí tots a favor de les operacions d'estètica, que cadascú faci el que vulgui amb els seus cossos, per favor.
2: Ara no
6: però
2: cal.
6: El tema és com ho expliques.
2: No cal aquesta intensitat.
6: A mi la frase de niña mujer, de veritat...
2: Pues si té 32 anys. I diu que fa dos anys li ha canviat el cuerpo de niña. Bueno, vale, no sé.
6: Bé, escolta'm, en tot cas, el petonet és de la ràdio Anna Guerra. Netflix, per cert, també estrena el tràiler de The One About Matthew Perry, una sèrie documental de 3 capítols sobre la vida de l'actor que va interpretar Chandler a Friends i que va morir el 2003.
2: I said, God, 2023,
6: perdó. Anything you want to me, just please make me famous.
2: I got a phone call. Hello. And I instantly knew my... El documental repassa la seva trajectòria a Hollywood, però també la seva lluita contra l'alcoholisme i les addiccions. Inclou testimonis d'amics i de la seva germana, la Mia Perry, i material inèdit de l'arxiu familiar. Els seus amics expliquen com era la intimitat i com, malgrat els seus problemes amb les addiccions, va arribar a ajudar amb el seu bon humor a moltes persones del seu entorn.
6: 7 minuts, 6:15 del matí. És moment de saber quin so ens ha deixat la ràdio. Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, feia una crida molt clara als llogaters que se'ls acabi aviat el contracte.
17: És una realitat de molts dels nostres ciutadans i ciutadanes que els hi arriba al final del contracte, els hi renoven el contracte i el seu llogater els hi decideix posar 400-500 euros i han de marxar perquè no ho poden afrontar. I per tant, què poden fer a partir d'avui aquests llogaters, perquè el decret ja està en vigor? Demanar la pròrroga. Ja la poden demanar perquè un cop publicat el BOE un real decret ja està en vigor. I per tant, vull aprofitar aquesta entrevista per demanar i per dir a tots els llogaters d'aquest país i de Catalunya i del rest de l'Estat que ja poden demanar la pròrroga i demanar, per favor, que el decret es convalidi perquè aquesta situació pues, no segueixi existint.
7: Amb tantes hores de ràdio en directe hi ha vegades que les paraules no surten. L'actual, que té més de 700 alumnes, està exposat a un risc elevat deslliberament. A la tarda, Francesc Garriga va parlar amb l'Eva Artés. De petita dormia amb ratpenats, diu que no li feien res, i ahir explicava la seva particular relació amb els dragons que li entren a casa.
18: A mi quan m'arriba algun bitxo així que dius, pot matar algun mosquit, pot matar algun cul, jo el deixo entrar tranquil·lament, li poso un nom i a casa tenim un animal de companyia nou.
7: Quins noms els has posat als dragons aquests?
2: Ai,
18: o Paco, sí. O Josep Maria...
2: Maria.
18: Sí, arriba la meva filla i em diu, ai, perquè ella és molt així. Ah, què tenim? Dic, sí, home, aquest és el Josep Maria, que ja va venir l'any passat. Ja està, cap problema.
7: Tu creus que els identifiques com per identificar-los d'un any per l'altre, eh?
18: Ah, no, jo no els identifico pas, però jo els hi poso un nom.
7: Ben fet, home, i per Nadal un detallet.
18: Sí. Va, sí. A veure si em venen a dinar, a què no? Deixa'ls, que faig.
7: Que bé, molt bé, doncs...
18: És que aquí hem de conviure tots.
19: El matiner.
6: Moment als matiners de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
20: Bon dia, matiners. Comencem octubre amb la Lluna transitant per Bessons. I Urà també es troba en aquest signe. Així que prepareu-vos per un dia de ment ràpida, curiositat, idees i molta conversa. I precisament avui diguem que la conversa segur que no en faltarà. Podem tenir ganes de qüestionar coses, descobrir noves maneres de veure-les o canviar de plans sobre la marxa. El repte serà no voler fer 5 coses alhora. Si avui et ve una idea diferent, no la descartis només perquè no sigui la de sempre. Bon dijous!
6: I Lara, qui li diem Angie anys per molts anys?
2: Doncs avui felicitem la cantant Nina. Pa todo el ganador. Avui en fa 60. També felicitem, a veure com la presento, al personatge televisiu Sònia Monroy. Avui arriba als 54 anys i acabem per la porta gran.

0: Avui fa anys Julie Andrews, la mítica actriu, avui en fa 91 per molts anys.
1: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
2: Bon dia, matiners.
3: Regina Rodríguez Sirvent, escriptora i guionista.
2: Autora de Les calces al sol i de Crispetes de matinada.
3: Tenim la sort d'escoltar-la al matí de Catalunya Ràdio.
2: Quan m'he de llevar molt d'hora i he de ressuscitar, hi ha una cançó infal·lible que si no ho ressuscites no ho ressuscitarà res. Es diu All For Me Grog. És del grup El Pony Pisador, que són catalans, i aquesta és entrar directament a un pub irlandès. És igual l'hora que sigui, però entres en un altre univers i és infal·lible. O sigui que si aquesta hora esteu llevats i la necessiteu, no tingueu por. Bon dia!
3: Els matiners.

0: amb Xavi Canalías.
1: Són 5:45, bon dia matiners, benvinguts i benvingudes al dijous 1 d'octubre. Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí. Molta atenció avui, perquè hi podria haver pluges torrencials a bona part del país.
2: Sí, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que, segons el Servei Meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Els ruixats afectaran al llarg del matí les comarques del litoral de Tarragona i el litoral central i durant la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i per ell se situen un 4 sobre 6 i per tant no s'han anunciat restriccions.
1: Avui és l'últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits.
2: Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts va demanar la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li van reclamar que compleixi els acords. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels Comuns i les rèpliques d'Illa.
3: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
4: Si hi sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
5: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
4: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
6: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
4: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
2: La CUP també va acusar Illa de falta d'ambició en habitatge i el PP va posar l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, va titllar els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana va insistir a vincular immigració amb delinqüència.
1: El govern espanyol encara no té lligats els suports per aprovar els decrets d'habitatge que s'han de votar divendres al Congrés.
2: Junts diu que està decebut pel contingut dels decrets, però manté la incògnita del seu vot, igual que també ho fa el PNB. Podem, per la seva banda, es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. El president espanyol Pedro Sánchez, però, confia poder aprovar el paquet principal de mesures.
7: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: En canvi, es dona per fet que caurà el segon decret, que és el que inclou els lloguers indefinits que demanaven des de Sumar.
1: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada, a la plaça de Catalunya de Barcelona, hi han passat la nit unes 200 persones.
2: Els integrants de l'acampada, repartits en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. I ja avisen que es quedaran a la plaça de Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés divendres. Donen per fet que almenys un dels dos decrets no tirarà endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització.
1: L'Euríbor s'enfila al nivell més alt en dos anys i encareix les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat el setembre el 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros mensuals. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant per l'augment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès.
1: Però des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat.
2: Sí, perquè amb el primer dia d'octubre entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures que l'executiu ha aprovat aquesta mateixa setmana amb l'objectiu de contenir una mica l'impacte de l'augment de preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Barcelona i Tarragona demanaran una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entra en vigor avui.
2: La nova llei prohibeix el semàfor groc intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd pels vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar sense excepció. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes.
1: Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar a l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv.
2: El govern sosté que el copilot ha apunyalat el pilot amb la intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el

0: Explica que el decret topa amb recels de Junts, PNV i Podem.
1: Les grans fotos de portada se les endú, però el vol d'Israel que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla, més passatgers custodiats per la policia a El País, i amb Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers ensangonat perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. El Mundo hi afegeix que Israel ho investiga com un atac terrorista.
0: També en portada, sintonia Sánchez-Macron, diu l'Ara, l'amistat en friccions, diu el periódico, tot plegat en relació amb la visita d'Emmanuel Macron a Espanya. El veiem en diferents fotografies amb Sánchez, amb el ministre Cuerpo i també amb el rei Felip.
1: Això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació. Ho diu el periódico, mentre que La Vanguardia explica que Illa planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències.
2: L'habitatge un dia més continua centrant bona part dels articles d'opinió. Comencem amb La Vanguardia, que titula l'editorial Pla de xoc en l'habitatge, però insuficient, i remarca que les mesures del govern espanyol pretén calmar el malestar, però no resolen el problema.
1: El diari de Godó urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer.
0: L'editorial de l'Ara coincideix amb els decrets aprovats donant solucions d'emergència per evitar més casos com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
2: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un momentet.
1: Aquí hi ha hagut una fruita.
2: No passa absolutament res. I expliquem-ho. Expliquem-ho bé. A veure, un momentet. Parem maquinària, que això és la ràdio. A vegades aquestes coses passen. A veure, no ho podem fer. Que no ho podem fer? Sí, tenim els articles d'opinió. Que no? Anem per la premsa digital amb la Sílvia Solanes, que sé que la tinc per aquí, a veure si... No passa res, no passa res, que la ràdio és això, no passa res, tirem endavant. Sílvia, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Què tal, com estàs? Tot hauràs d'anar una mica sola, perquè avui, a veure, un moment, vaig a buscar els articles...
3: Si vols, t'explico jo,
2: eh? No passa res, no passa res, espera't, que els tinc per aquí, deixa'm cobrir això, els articles d'opinió, no...
3: El primer va d'ensurs.
2: Primer de Badensurs, a veure un momentet si tinc per aquí la premsa digital de la Sílvia Solanes. Ara sí, qui vol evitar més ensurs?
3: Doncs espera't, perquè ara és a mi que se m'ha anat, eh?
2: Doncs mira, t'ho dic jo, per atraccions de Califòrnia.
3: Ah, sí.
2: Ho tens o no?
3: Sí que ho tinc.
2: Vinga, va, avancem.
3: Es diu Six Flags Magic Mountains, no sé si hi heu anat mai.
2: No.
3: Tanca de manera permanent la seva muntanya russa més famosa, l'X2, inaugurada el 2002, després que centenars d'usuaris han al·legat tenir lesions cerebrals després de pujar-hi i després que fa 4 anys hi morís un noi. Era una de les principals atraccions del parc, assegura que passava tots els controls de seguretat, es caracteritzava per tenir seients que giren 360 graus mentre anava a la muntanya russa en marxa. Sí, ho hem vist a la BBC.
2: Què tornarà?
3: Doncs els botons dels cotxes. No sé si tens algun cotxe d'aquest que quan hi entres sembla més un avió que un cotxe. Llegim a La Vanguardia que diverses marques han admès que s'han passat digitalitzant-ho tot i recuperaran els botons en nous models. Han vist que les pantalles obliguen a tenir contacte visual i apartar la vista de la carretera. En canvi, els botons físics es poden localitzar sense mirar més fàcilment amb les mans mentre la vista segueix posada a la carretera. Entre les marques que ho han admès, hi ha Volkswagen, Audi i fins i tot Tesla.
2: I si ja penseu en un viatge per l'any que ve, Lonely Planet ja ha fet la seva recomanació.
3: I entre els destins més imprescindibles europeus hi ha el Benet a Itàlia, Dessau, Alemanya, Šibenik a Croàcia o la ciutat espanyola de Lleó, que és l'únic lloc de l'estat que apareix en aquestes recomanacions. Lleó.
2: Home, és bonica, la ciutat és molt, molt bonica,
3: Crec que no hi he estat.
2: No? Ves-hi, és molt bonica, val la pena.
3: Doncs si fora d'Europa es fixa en Nou Mèxic, als Estats Units, Rabat al Marroc o Bariloche a l'Argentina. I en el capítol de turisme sense presses, rutes enològiques a la vall de Guadalupe, a Mèxic, senderisme per Saint Cuthbert's Way, a Escòcia, o safari a peu al Parc Nacional de Gombe, Tanzània. És a dir, que aniria tot arreu.
2: Sí, jo també m'ho escaparia. Un tauró que s'ha convertit en un fenomen.
3: A Corea del Sud, un tauró gris s'ha convertit en una mascota després de quedar encallat en un canal del port de Busan, la ciutat portuària més gran del país. Ja hi porta gairebé 2 setmanes i fins i tot l'han batejat, li han posat Bukangi, que és el mateix nom del port. Ha tret ja milers de turistes, mentre que les autoritats esperen que retorni al mar de manera natural.
2: Vinga, va, 10 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia a tots els matiners que ja esteu connectats amb la Ràdio Pública i Nacional. Estem fent, com sempre, el primer programa en directe de la ràdio en català i a Catalunya. Marta Viana, bon dia de nou.
4: Molt bon dia.
2: Moment, com sempre, de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. En què comencem, Marta?
4: Doncs mireu, amb molt bones notícies per aquell

0: que siguin fans de Thor.
1: Déu-n'hi-do la notícia, eh? No sé si ho sabeu, però estigueu alerta.
0: Fortíssim. Carles Porta i els Javis faran una sèrie sobre els crims de Thor. Això es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola, que recordem que és el de Casa en Flames, i Fran Araujo, que ha treballat moltíssim a Misaki la Cuesta i està nominat també a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. No hi ha detalls ni del repartiment ni de quan es començaria a rodar, però vaja, boníssimes notícies per tots aquells fans de la sèrie Thor.
1: I un èxit pràcticament assegurat. Més coses, perquè parlem de música.
0: Sí, Júlia Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'han emportat els principals premis Underrock de la música balear. Colom s'ha emportat el guardó al millor disc per Paradís. Més premis, Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc San Domingo Forever, mentre que el premi especial del jurat ha anat a parar a l'Aigua no cansa de Maria del Mar Bonet. El 18 de novembre s'entregaran els guardons en una gala que es farà a Palma.
1: Algunes previsions per avui mateix, també.
0: Mireu, comencem al Teatre Lliure, on avui s'estrena Bou Betoia, a veure si ho pronunciat bé. La necessitat d'una illa amb un repartiment de luxe amb Mireia Xalam, Ivan Benet, Cristina Genevà, Xavier Ricard, Omar Rodríguez. Tot això lliure, mentre que al Coliseum avui arriba Berto Romero amb l'espectacle Lo Nunca Visto, i s'hi estarà fins al 18 d'octubre. I si us agrada la fotografia, avui arrenca el Festival Internacional de Fotografia Analògica a Vilassar de Dalt. Hem d'acabar aquest recull parlant de l'Osa, també. Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges... A l'Osa s'acomiadarà d'aquesta primera gira de debut. Ha preparat concerts pel novembre, el gener i el febrer a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Madrid. Les entrades ja estan a la venda.

0: 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí.
1: Què toca ara?
0: Home, ara toca la dada Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
0: Escolta'm, que estàvem dient abans que el Soc i Seré som font d'inspiració pel programa presentat per l'Àngel Llàcer.
2: Ho he dit,
0: l'he sentit.
2: L'has sentit,
0: sí, o no?
2: Sí, sí.
0: A veure si tenim l'Àngel despert, que últimament ens està fotent el salt. Ara té canvi d'horari.
2: Afortunat ell, que pot dormir.
0: Home, sí. Però m'agradaria també que estigués despert, perquè això vol dir que tenim molta gent escoltant el programa. De moment no em diu res, per tant, entenc que està fotent un cop de cap. Sí que ronco una mica l'Àngel, sí. També t'ho he de dir. Dada Maria d'avui, a veure, què?
2: Avui és 1 d'octubre.
0: Sí, no m'ho diguis.
2: Sí, tot el dia.
0: Tot el dia.
2: Fa 9 anys d'aquell 1 d'octubre del 2017, en què es va fer el referèndum per la independència, però recordem que aquell 1 va tenir una espècie de preqüela, podríem dir, que va ser el 9N.
0: Val.
2: La consulta sobiranista o procés participatiu que es va fer el 9 de novembre del 2014 i que va ser liderada per l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas. Sí, senyor. Per això, avui us pregunto...
0: Un moment, que tenim un participant sorpresa.
2: Yep.
0: Macià, tu també participes, eh? Però avui tinc, a veure... Hola, bon dia.
3: Bon dia. I tant sorpresa.
0: I vostè qui és?
1: Anava a dir, té una veu molt similar a la d'ell, oi?
2: Se sembla.
0: Eloi Cordomé, avui també participa a la dada Maria, per tant, tenim.
3: Ah, ha estat un atracament amb armada, m'acabo de connectar, em diuen, participaràs a la dada Maria, pam.
0: Ah, home, la ràdio és això, la ràdio és viva, escolta'm, no passa res. Tothom preparat? Maria, t'escoltem.
2: La pregunta és, quantes persones van votar en la consulta sobiranista del 9 de novembre del 2014?
0: Ai, Déu meu.
1: Vinga, Eloi.
0: Eloi, comença tu, va, estrena.
3: He de començar jo, a més tinc el marrón de començar.
0: Pobre.
3: Jo crec que 850.000.
0: 850.000. Macià.
2: Hola.
0: 1.100.000. Espera, que també tenim el Maiol.
1: Jo diré, el Maiol ho sabrà, això.
0: El Maiol el deixo per l'últim, va.
1: Jo dic 1 milió, ajustat.
0: 1 milió.
1: Jo crec que una mica més, no?
0: Marta?
1: No sé.
0: Jo
1: 1.500.000.
0: 1.500.000, jo dic...
3: Ai, quins nervis, eh? És emocionant, eh?
0: Sí, sí.
3: M'està agradant, això.
0: Jo dic 1.200.000. I Maiol diu... Ui, guanyarà. Sí, diu que s'ha confós.
1: No pot canviar, eh? Vull dir que no...
0: No es pot canviar la Marta aquí. 1,8? Val, a veure. Eloi Cordomí, 850.000. Per damunt dels nostres caps. Aixequem una senyera. Macià Closes, 1.100.000. Lara Garcia, 1 milió. Marta Viona, 1.500.000. Maiol Roger, 1.800.000. I jo dic 1.200.000. Però qui guanya la dada Maria d'avui?
2: Maiol Roger!
0: Clar. A veure, explica-ho.
2: I encara li han faltat mig milió de votants, perquè van ser 2,3 milions. En concret, 2.305.290. Una miqueta més que en el referèndum de l'1 d'octubre, que van votar 2,2 milions de persones. 2.286.217. Hem de dir, però, que el cens, el 9N, era una mica més ampli perquè podien votar els majors de 16 anys.
0: És veritat. Clar. Doncs bé, escolta, Maiol, molt
3: bé. Us he esbiaixat a tots.
2: Sí, però m'ha encantat que participis, eh? Eloi, cada dia.
0: Quin pessimisme, 850.000.
3: No, però pensava que...
1: Ens has confós.
0: Jo crec que, Eloi, que hauries d'entrar cada dia, eh? A la de Maria.
3: Sí, per desviar-vos així com avui, no?
0: No et preocupis, però sí, escolta'm, sí, nosaltres hem dit cada bestiesa en aquest programa, la de Maria.
1: Tampoc és que...
0: Que no t'ho pots ni imaginar.
1: Estem gairebé.
0: Exacte. Ara parlem, Eloi.
3: Vinga, fins ara.
0: Gràcies, Maria.
2: Fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. Avui us convidem a anar al teatre i ja podeu començar a prima al 93207474, 93207474, exactament. Avui us convidem a anar al teatre, tenim per vosaltres un val per dues persones, per l'obra L'Orques Indòmites, meravellosa, al Teatre Romea de Barcelona, i seran del 7 al 11 d'octubre. Teniu molt pocs dies per veure aquesta obra, que és la... que vaja, tracta sobre la força femení, na contra el destí. La força femenina contra el destí. 9-3-2-0-7-4-7-4. L'Orques Indòmites. D'aquí uns moments comencem a escoltar tots aquests oients que esteu desperts ja a aquestes hores del matí. Veieu el Roger a partir de les 6, d'aquí 13 minuts, engega el matí de Catalunya Ràdio. Molt, i avui que ens heu preparat?
4: Doncs mira, molt pendents, falten 24 hores, o més de 24 hores, però demà serà la votació dels decrets. Seguirem detallant-los amb la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias, i també resoldrem dubtes amb el Pablo Feu, que és jurista i expert en dret administratiu, sobre com ha de funcionar aquests decrets i com afecta propietaris i llogaters. Després tindrem una taula d'alcaldes, perquè, ho dèiem abans, són la primera línia sovint de la majoria dels problemes dels ciutadans, entre ells habitatge. Tindrem l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, a l'alcalde de Cornellà i president de l'àrea metropolitana, Antoni Balmont, i a l'alcalde de Vic, Albert Castells. Després obrirem la taverna i a partir de les 11, Pilarín Vallès i Roser Capdevila en una conversa deliciosa que crec que ens farà, si home, no oblidar-nos, almenys relaxar-nos de tot aquest món convuls en el que vivim.
0: I tant, i avui que a més és el Dia Internacional de la Gent Gran, quina meravella tenir-les a totes dues plegades, perquè són fantàstiques i ens, si jo sempre que les escolto penso, hem de viure més.
4: I tant, hem de viure més.
0: Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
5: Tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu. Rosita, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Com es troba, Rosita?
6: Anem tirant.
5: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
6: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
5: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, a les nits?
6: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard Ullestrell.
5: Ullestrell, sí, home, està molt bé,
7: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
6: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
8: Estem en plena siga, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
7: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
9: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
7: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquin els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
10: Sí, a les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
7: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
11: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Vinga, va, en només 10 minuts arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, 850.000 votants el 9 de novembre. Bon dia de nou.
2: Bon dia, Manora.
3: No, va, no, perquè no, rius, tu n'has dit un milió, eh?
1: No, home, que un milió, jo crec que he dit 1.100.000, eh, Pere?
2: Va, és igual.
1: He dit 1.200.000.
4: Eloi,
1: no preocupis gens, no preocupis gens, que nosaltres...
4: S'han dit animalades.
1: Absolutament, absolutament. Hem d'estar molt pendents per això, Eloi, del temps que ens espera per avui, perquè novament arriben ruixats que, si no vaig errat, engegaran a les Terres de l'Ebre, pentinaran també tota la part de Tarragona i també la costa central, correcte?
3: Sí, hi ha molts més llocs.
1: Hi ha molts més llocs.
3: Realment avui tornarà a ser un dia molt inestable. Ara tenim una mica de treva, una estoneta de treva, però ràpidament això, eh? Aquest matí podem tenir les primeres tempestes entre el camp de Tarragona i el litoral i prelitoral de Barcelona. Sobretot més cap al camp de Tarragona, és on preveiem que puguin ser més fortes en aquest sector. I ràpidament s'estenen a molts altres llocs, eh? A les Terres de l'Ebre, a la Catalunya central, a tot el sector del Prepirineu. Potser avui on menys plourà serà el sector de la Costa Brava, on bufarà una mica la tramuntana, i aquest vent, quan giri de mar cap a terra, una mica més cap al sud, és aquest el que pot afavorir, doncs, la formació de totes aquestes tempestes a molts llocs, i que avui tornarà a deixar més de 40 litres en mitja hora en alguns llocs, poden arribar a deixar fins a 90 litres en 3 hores, per tant, pluges molt, molt intenses, i que, a més, la pròxima nit i matinada s'allargaran especialment a les Terres de l'Ebre, i aquí podem tenir una altra situació, doncs, complicada, amb acumulacions a més de 100 litres per metre quadrat, entre les que caiguin avui i, sobretot, les que caiguin a partir de la pròxima nit i matinada.
1: Pendents, doncs, d'aquestes pluges que seran protagonistes d'aquest dijous, d'aquest 1 d'octubre, i com sempre connectats a la Ràdio Pública Nacional, quan anirem explicant també al llarg del matí. Una abraçada forta, Eloi, fins demà.
2: Fins ara, adéu-siau.
1: Adéu-siau.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 6474. 93 201 6474.
1: Vinga, va, moment de regalar teatre al programa, perquè ja sabeu que som partidaris de que consumiu cultura dojo, i regalar teatre és el regal perfecte. Que dius, com ho faig? Doncs molt senzill. Entra a regalateatre.cat i demana les teves entrades. Compra-les, consumeix cultura. Regalateatre.cat. I gràcies a regalateatre.cat avui tenim un val per dues persones per l'obra L'Orcas Indómitas al Teatre Romea de Barcelona, i seran pocs dies, del 7 a l'11 d'octubre. Per tant, us recomanem que aneu a veure aquesta meravella. 93 207 474. Aquest matí començo saludant en Joan. Joan, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què tal, Joan, com va el matí?
5: Molt bé, ara ja estic anant a treballar. I a Mataró. Soc de Llinars, però treballo a Mataró.
1: I escolta'm, et lleves molt aviat, Joan?
5: Sí, sobre a les 4.
1: Escolta, m'estan dient que és veritat que t'assembles, en recordes molt el calet del quiosc d'aquí a la ràdio. És veritat que tenen el mateix to de veu? Sí, senyor, és veritat. Avui, escolta, ja veuràs que t'hi sembles. És veritat? Sí, sí. Joan, també una abraçada. Tens el número 1. Que vagi molt bé el dijous.
5: Moltes gràcies.
1: Adéu, adéu. Saludo també la Roser. Roser, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Roser?
6: Pues mira, mitja dormida, però és el que toca aixecar-se, la capa treballa
1: és el
6: i agafar novament el paraigua.
1: Exactament.
6: A veure si amb la pluja ens passa una mica la calor, perquè això està fent molt llarg ja.
1: És cert que ahir feia molta xafogor, eh?
6: Molta xafogor.
1: La tarda ahir va ser horrorós. Roser, cap on vas ara? Que te'n vas a treballar, entenc. De què treballes tu?
6: Pues mira, sóc mestra.
1: Ui, molt bé. I a quina hora ens hi posem?
6: Pues a les 7 surto i a les 8 ja estic allà al peu del canó.
1: I mestra de primària?
6: Bueno, d'adolescent. Secundària. Sí,
1: quina
6: sí.
1: Paciència, Roser, quina paciència.
6: Ens ho passem molt bé, estem entretinguts.
1: Avorrir-te no t'avorreixes, eh?
6: No m'avorreixo.
1: Doncs escolta'm, a veure si aconsegueixes aquest val per dues persones. Tens el número 2, Roser.
6: Moltes gràcies.
1: També una abraçada.
6: Molt bon dia a tothom. Gràcies.
1: Gràcies, adéu. Número 3, per la Maria Antònia. Maria Antònia, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Ui, Maria Antònia, amb aquesta veu jo t'he de preguntar, si tu te'n recordes, com va ser la teva primera cita d'adolescent?
7: Bueno, sí. com el meu nòvio, que posteriorment va ser el meu marit.
1: Home, això m'agrada molt. És a dir, la primera cita es va convertir en l'home de tota la vida, eh?
7: Sí.
1: Maria Antònia, recordes on vau quedar?
7: Doncs sí, en una sala de festes que hi havia al carrer Villarroel, que es deia Géminis.
1: Estem parlant dels típics guateques de l'època?
7: Sí.
1: I qui es va apropar, tu o ell?
7: Ai, això no me'n recordo.
1: Però tu el vas clitxar i vas dir, ep, que aquest m'agrada.
7: Sí.
1: Ah.
7: Va ser mutu.
1: Va ser mutu, eh? Amor a primera vista, Maria Antònia?
7: Sí, sí.
1: Ai, que bé. I quants anys porteu casats?
7: Pues 53.
1: Uau, quina meravella. Doncs escolta'm, a veure si podem seguir alimentant l'amor amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Maria Antònia, tens el número 3.
7: Molt bé, gràcies.
1: Una abraçada, bon que vagi bé. Adéu. Número 4 per la Susana. Bon dia, Susana. Tinc la Susana per aquí? Si no, passem a... Hola, ara sí que la sento. Susana.
2: Hola, què tal?
1: Com estàs, Susana? Des d'on ens truques?
2: Pues mira, estic ara mateix a Santa Perpètua de la Moguda, al cotxe, esperant empenjar amb vosaltres i poder entrar a la feina.
1: Molt bé, de què treballes?
2: Pues el Cim Vallès és un polígon tot ple d'empreses de transport. Treballo en una empresa de transport i logística.
1: I fins a quina hora hi estarem treballant, Maria Antònia, Susana?
2: Fins les dues.
1: Molt bé, perfecte.
2: Però doncs sempre s'allarga una miqueta més, però bueno.
1: A veure si tenim sort i t'emportes aquest parell d'entrades. Una abraçada, Susana.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé, adéu.
2: Adéu.
1: I acabo la ronda matinera saludant l'Enriqueta. Enriqueta, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Enriqueta, tu te'n recordes de la teva primera cita o no, d'adolescent?
4: Sí.
1: Ui, ha sigut un sí molt sec.
4: Sí, que me'n recordo bé.
1: Et puc preguntar on va ser?
4: Mira, va ser amb uns campaments.
1: Amb uns campaments?
4: Sí, sí.
1: D'estiu?
4: Amb uns campaments d'estiu... No, amb uns campaments d'estiu o... Sí, d'estiu, serien d'estiu, perquè... Ara no me'n recordo l'època, però era amb els nois, amb un noi del meu grup, de l'agrupament.
1: Ah, que bonic! I devia ser allò una trobada de nit, no entenc o què?
4: Sí, ah. Sí, sí.
1: Va anar bé?
4: Sí, va ser tota una experiència.
1: Podríem dir la primera experiència de la vida, o una d'elles?
4: La primera experiència de la vida... però no l'última. No.
1: Home, per sort, per sort.
4: Sí, però està bé, perquè no teníem pressa.
1: Ah, això està molt bé. Xup-xup, a foc lent, que és com s'han de fer les coses. Enriqueta, tens el número 5.
4: Perfecte.
1: Una abraçada. Que vagi molt bé, adéu. És moment, per cert, els matiners, com cada dia, de rebre Agnès Marquès. Perquè ja sabeu que l'Agnès, quan acaba el Catalunya a nit, s'enfila al cotxe i fa la seva particular reflexió. Així va acabar el dia quan tornava cap a casa després de fer el Catalunya a nit. Bon dia, Agnès.
8: Bon dia, matiners. Com esteu? Aquesta nit me n'he anat a casa pensant en el fet inevitable de fer-nos grans, d'envellir, tot plegat a partir de l'anunci que ha fet el president Illa d'aquestes noves places en residències per a persones grans. Al Catalunya nit hem parlat amb el sector de les residències i ens diuen que de places en faltaran moltes més els pròxims anys. Ara mateix hi ha 18.000 persones esperant en llista d'espera per poder accedir a una residència per a persones grans. I a més també ens diuen que faltaran professionals del sector de les cures perquè ja en falten ara també, els hi costa molt de trobar-ne perquè, pel que sigui, doncs és una feina que no molta gent vol fer. La qüestió, el que pensava, és que si tot això estigués més ben organitzat, si no hi haguessin llistes d'espera i tot estigués més ben planificat, tenint en compte també l'envelliment de la població, aquesta etapa de la vida, l'envelliment, doncs no seria percebuda com una càrrega social, sinó senzillament com la culminació digna, viscuda amb dignitat de tota una vida, que és el que en realitat, oi, ens mereixeríem tots plegats. Au, que vagi bé, bon dijous, adéu, adéu.
1: La reflexió d'Agnès Marquès. I quanta raó, estimada Agnès. Amb només un minut arribem ja a les 6 del matí, moment de saludar Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia. Tinc el Ricard per aquí? Ui, no em sent, si està
9: aquí... Hola.
1: Ara, Ricard.
9: No tinc els auriculars posats.
1: Ah, no et preocupis. Escolta'm, abans d'acabar, avui hem parlat amb molts matiners, però m'has de dir un número de l'1 al 5.
10: perdut els auriculars.
1: Ja et veig, ja et veig, a veure.
11: El 4.
1: El 4, doncs mira, la Susana, que se'n va cap al teatre. Avui, per ser, Ricard, un dels temes importants del programa, evidentment, serà l'habitatge.
10: Sí.
1: Però què fas?
12: És que no puc parlar amb tu, perquè no em van els auriculars.
1: Ah, doncs avisa'm.
12: No et sento bé.
1: La ràdio és viva, la ràdio és això. Doncs escolta'm, tot teu.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi. Nostalgia.

Aviam, un, dos, tres, i deixem tots.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: funciona de nada, sinceramente. Ya.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: En el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 1 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.

0: Com se circula la xarxa viària aquesta catalana a aquesta hora? Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, destacant que tenim de fa uns minuts dos accidents prop d'un mateix tram de la A2. Un ha estat a l'altura de Cornellà de Llobregat en direcció Lleida, que haurà de tallar fins a dos carrers de circulació i ja provoca 2,5 quilòmetres de retencions. L'altre accident, doncs, també ha estat a l'A2, com dèiem, però en aquest cas a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona, que talla un carril i ja provoca fins a 4 quilòmetres de cues, unes cues que arriben també en aquest enllaç amb la B23 en direcció a la capital catalana. Per altra banda, doncs, més enllà d'aquestes incidències, comencem a tenir també alguns punts ja amb cues habituals. Per exemple, tenim congestió en tot el vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat, que de retruc doncs deixen fins a 3 quilòmetres de lentitud en direcció Llobregat, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral. Al Vallès també ja trobem congestió, com per exemple a la C58 amb retencions a Sant Quirze del Vallès, també cap a Barcelona, o a la AP7, que pateix retencions d'1,5 quilòmetres entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. En sentit nord, aquesta via també pateix cues en aquest enllaç amb la 23 del Papiol fins a Sant Cugat del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I atenció al temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem aquesta previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Comença el mes d'octubre amb una situació delicada pel que fa a les tempestes. De moment, aquest matí n'hi haurà poques, però sí que els núvols són i seran, de fet, abundants a molts indrets de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, de les valls del Prepirineu. Tenim fins i tot boires. Els núvols més trencats a la Costa Brava, per bé que a hores d'ara hi ha una bona llampegada mar endins, i ja al voltant del mig matí i migdia, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, també en alguns indrets del Vallès. D'una forma local, ja aquesta tarda, a primera hora de la tarda, les tempestes més fortes al Camp de Tarragona i, com dèiem, al voltant del Penedès. Avançada la tarda cap al Prepirineu. Compta entre l'Alt Urgell, el Solsonès i el Berguedà. I ja a última hora de la tarda i aquesta propera nit, fortes pluges, atenció, amb inundacions a les comarques de l'Ebre, però sempre amb un ambient molt xafogós. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi a endurir les penes per tinença i lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
4: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
4: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
6: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser referendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
7: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
4: I Jéssica Albiach dels Comuns li reclamen més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
0: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
8: Vostè, que es posa tan a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
6: Alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això justament és el que fa un parell de setmanes les tres forces que governen Escòcia, Gales i Irlanda del Nord varen fer.
9: Vostè i jo, manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps serà temps, oi? Que bonic tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible, vostè és blandiblup.
0: Avui acaba l'audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol 1 d'octubre, també just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
10: Como la imagen se ve, está en el circulito de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
11: El bocachero tiene a alguien delante que le pueda tapar parcialmente el campo de visión.
12: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
0: Set i 11, a 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellbé.
13: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
14: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea és a posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
13: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys, sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: La vigília d'aquesta votació al Congrés, doncs, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
15: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
16: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
0: De la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats aquest divendres al Congrés. En una declaració que ha fet després de la trobada amb el president francès Emmanuel Macron de visita a Espanya, ha acusat el Partit Popular de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. Sánchez fa una crida als partits polítics a tirar endavant el text.
17: Hemos hecho todos un esfuerzo enorme. De diálogo, de negociación, de llegar a un acuerdo. Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del Gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
0: A Barcelona, mentrestant, segona nit d'acampada a la plaça de Catalunya a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim, deia, fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i avui dius que ja hi ha més persones que no pas ahir.
18: Bon dia, Helena. Sí, almenys el nombre de tendes de campanya instal·lades ha augmentat respecte a ahir i ja són més de 60 les tendes que s'han instal·lat en aquesta acampada a la plaça Catalunya, emulant l'acampada a Sol, a Madrid. La situació en aquests moments, Helena, és de molta tranquil·litat. Us podem mostrar una imatge relativament tranquil·la. Alguns dels participants sí que s'han llevat, però fins a 8:15 aproximadament, que no incrementarà l'activitat aquí en aquesta acampada, perquè un dels participants ens han explicat que a partir d'aquella hora està previst que la gent comença a llevar-se, a esmorzar i comença a organitzar les primeres assemblees per després determinar quina serà l'agenda d'avui, una agenda que coordinaran amb el sindicat de llogateres amb la mirada posada a demà divendres, quan sí els 2 decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres arribaran al Congrés dels Diputats per a la seva aprovació. Per tant, sí que podem confirmar que ha augmentat la participació, s'ha ampliat aquesta acampada a plaça Catalunya, són més de 60 les tendes instal·lades en aquests moments i per tant també ha augmentat el nombre de participants. La situació, però, Helena, és aquesta, la gent dels participants en aquesta acampada comença a llevar-se i esperarem d'aquí uns minuts perquè ens puguin ampliar i explicar quines seran les accions que duran a terme aquest dijous, que segurament passarà per la convocatòria i celebració de diferents assemblees per després decidir quines accions són concretes anant repartint al llarg del dia.
0: I suposo, Anna, també amb la mirada fixada al cap de setmana, que també es preveuen mobilitzacions i manifestacions aquí a Barcelona com a la resta de ciutats espanyoles. Gràcies, Anna. Estem en contacte. A Catalunya, mentrestant, cada municipi té la seva casuística respecte a la crisi de l'habitatge i els diagnòstics i les solucions que aplica cada ajuntament depenen en bona part, en bona mesura, del color polític d'aquest ajuntament. Així ha quedat palès en el debat que han mantingut l'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, i les alcaldesses socialistes de Santa Coloma de Gramenet i Sabadell, Mireia González i Marta Farrés, respectivament. Ens en dona més detalls la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
19: Segons Albiol, la demanda de la societat ha canviat en els darrers 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, assenyalat, la classe mitjana o mitja-baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Precisament el decret d'habitatge en què treballa el govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol assegura que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitjana i ha afegit, a més, que els propietaris es veuen perjudicats pel que considera una inseguretat jurídica.
20: Defiendo que tiene que haber un replanteamiento en lo que se refiere a vivienda social con lo que también es vivienda asequible. Yo creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo porque la realidad en ese momento es totalmente distinta a la demanda que había hace 15 o 20 años.
19: En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit a situar els orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors com els fons voltors i no pas en els petits propietaris.
21: Primero, los cambios legislativos se pueden venir de la mano de los decretos, de las leyes que se puedan modificar, y luego, evidentemente, un cambio de cultura en relación a lo que representa la vivienda para nosotros. La vivienda es un bien esencial, no puede ser un bien de consumo, y por tanto, para eso lo que necesitamos son políticas públicas que así lo blinden y que así lo bloqueen.
22: Pero es que el gran problema que tengo de alquiler en Sabadell es con los fondos buitres. Dejarme decir así, si los que me retienen ahí el mercado son los fondos buitres, que estos señores no saben ni lo que tienen, que yo me he encontrado en Sabadell pisos que voy a buscar el propietario y el propietario, que es un fondo de inversión, no sabe ni lo que tiene ni dónde está el piso.
19: González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garanteixi l'accés a l'habitatge públic.
0: Pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar al cel perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya Central, Ponent, Tarragona i l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Protecció Civil manté activada, com us deia, l'alerta del Pla Inuncat. I avui entra en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
23: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
24: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
23: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
24: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
23: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als vianants i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que, si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta aquest col·lectiu per la Fundació Arrels. I un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
1: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
2: Un dia en la guagua, que eren 5 chicos, y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si... Todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
1: La directora de Arrels és Beatriz Fernández, ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
3: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
1: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.

0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Claudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa líders les blaugranes a la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. L'Europa s'ha classificat per a la tercera ronda de la Copa de la Reina amb una victòria per 4-0 sobre el Villarreal. Dues dianes de Júlia Serrat a la primera meitat van encaminar la victòria i a la represa Natàlia de Penal i Paula Arcos van arrodonir la golejada. Les escapolades coneixeran el proper rival en el sorteig que es farà dilluns i en què ja entraran 8 equips de la Lliga F. I l'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina per 10-8. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. Només 4 minuts per arribar a 8:15 del matí, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
1: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
2: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
1: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 1991. Família monoparental.
4: Família constituïda o bé pel pare o bé per la mare i un o més fills.
1: Cristina Bofill.
5: Des de final del segle passat, els models familiars han canviat. La família tradicional ha passat a conviure amb nous models fruit de canvis socials i legals. És en aquest context que sorgeixen termes com família monoparental, recollit ja l'any 1987, i família homoparental, incorporat més tard el 2005. Des del punt de vista lingüístic, aquests compostos es formen a partir de mono, que vol dir un de sol, homo, el mateix, i l'adjectiu parental, que significa relatiu al pare i a la mare, derivat del llatí parens, parentis, que ha donat lloc a altres mots de la llengua com parent o parentiu. Família monoparental responia a una realitat cada cop més present, la criança en solitari, especialment per part de dones. I família homoparental reflecteix el reconeixement de les famílies amb pares o mares del mateix sexe, especialment a partir de l'aprovació de lleis d'unió civil i adopció per part de parelles homosexuals. Aquesta diversitat ha fet necessari disposar d'una terminologia precisa i inclusiva per descriure i reconèixer aquestes noves realitats i fer-les presents en l'espai públic i institucional.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 1 d'octubre. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 2 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. De seguida hi tornarem en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Claudia Pina i els gols d'Eva Pajor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha 2 accidents en un mateix tram de l'A2. Un a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida, que talla 2 carrils de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident, també a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, que talla un carril i que deixa cues de fins a 7 quilòmetres a l'A2 i també a la B23. Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. De moment, a hores d'ara, encara hi ha poques tempestes amb abundant, això sí, nuvolositat a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de les Valls del Prepirineu. A mig matí, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, i també en alguns indrets del Vallès. A primera hora de la tarda, les tempestes més fortes cauran al Camp de Tarragona i al voltant del Penedès, i avançaran cap al Prepirineu. Ja a última hora de la tarda, i a la nit sobretot, atenció amb les inundacions a les comarques de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: I quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem portada i entrem en matèria. Us ho dèiem suar en titulars. Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern, tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamón Carvajal.
3: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
4: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència.

0: Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
1: I Jéssica Albiach dels Comuns li reclamen més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
2: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba l'audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui, fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
3: Como la imagen se ve, está en el circulito de la pelota donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
4: El bocachero tiene a alguien delante que le pueda tapar parcialmente el campo de visión.
5: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo en paralelo, que es el subinspector.
2: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens ho explica, ens ho amplia la Carina Bellbé.
6: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
7: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea és a posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
6: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
2: La vigília d'aquesta votació al Congrés, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
8: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a corre cuita, amb un govern dividit i sense

0: explicar ni qué han aprobado es absolutamente inadmisible.
1: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
2: Us ho destacàvem també en els titulars. Segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim muntant guàrdia el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i ja són més que no pas ahir. I comença a haver-hi moviment a aquesta hora aquí?
3: Hola, Elena, sí, bon dia. Comença a haver-hi moviment, els participants de l'acampada comencen a llevar-se i a organitzar-se perquè al llarg del dia celebraran diferents assemblees. També ens han dit que assistiran a un dels desnonaments previstos per aquest matí al barri de Sant Andreu a Barcelona. Tot s'anima a aquesta hora i és la segona nit que, que els participants de l'acampada passen la nit a Plaça Catalunya emulant l'acampada de sol a Madrid. Ja són dos dies, s'ha augmentat el nombre de tendes de campanya, més de 60 també el nombre de participants, i es multipliquen també les històries humanes i de solidaritat que s'apropen aquí a l'acampada, com és el cas de l'Enric, ell és veí de Barcelona. Enric, bon dia.
4: Bon dia.
3: I tu has vingut aquí a portar l'esmorzar als participants de l'acampada.
4: Sí, una mica d'aliment per ells. Sí, bon esmorzar, sí.
3: Què has portat?
4: Els he portat musli i suc ecològic.
3: T'han dit alguna cosa?
4: M'ho han agraït molt.
3: Aquest gest solidari per part teva té també un rerefons ideològic. Què n'opines tu de tot el que està passant?
4: Que potser demà ens toca a nosaltres, els que guanyem poquets diners i vivim a Barcelona, que una dona estigui 7 anys defensant-se perquè no la facin fora amb un 50% de discapacitat i que hi hagi jutges que puguin arribar a executar una sentència tenint un 50% de discapacitat i tenint 87 anys, em sembla que això interpel·la la democràcia i és un tema molt greu.
3: Moltíssimes gràcies, Enric, per atendre'ns aquests minuts. Sabem que has de marxar a la feina, així que t'agraïm doblement la teva intervenció aquí a Notícies en Xarxa. És, Elena, una de les històries humanes que corren en paral·lel a l'acampada, que ja passa la seva segona nit aquí a Plaça Catalunya. Tal com et dèiem, sí, ha augmentat el nombre de tendes de campanyes instal·lades, ja són més de 60, i ha augmentat el nombre de participants. S'hi quedaran aquí a Plaça Catalunya com a mínim fins demà divendres, quan arribaran al Congrés dels Diputats els dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres.
2: Doncs veurem si queden més dies encara, tenint en compte això que ens comentaves, aquest nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona. Gràcies, Anna, de nou per aquesta fotografia. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Avui també haurem d'estar molt pendents del cel perquè pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar cap amunt perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya central, a Ponent, a Tarragona i a l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa, de 4 sobre 6. Protecció Civil manté per això activada l'alerta del Pla Inuncat. També avui és notícia que entren en vigor un bon grapat de noves normes, ara sí ho dic bé, de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
5: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
6: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
5: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
6: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
5: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
2: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als peatons i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o de Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. També us expliquem avui que els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una queixa als serveis territorials d'educació a Lleida per denunciar pressions als docents que s'han adherit a la decisió de no fer sortides i colònies aquest curs. Els agents socials assenyalen les direccions dels centres Inspecció d'Educació i els mitjans. Ens en parla la Carla Rodrigo des de Lleida Televisió.
7: USTEC, CGT i la Intersindical han denunciat a Educació pressions als docents que rebutgen fer sortides i colònies aquest curs. Asseguren que algunes direccions i inspecció intenten fer-los canviar de decisió. Més de 1.500 centres s'han adherit a la iniciativa.
8: El professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
7: Els sindicats també denuncien que alguns centres intenten esquivar els acords dels consells escolars amb noves votacions o recuperant activitats. Reclamen, a més, garanties i suport legal per als docents que fan sortides i colònies.
9: I pel que lluitem els docents és pel dret a l'educació pública de qualitat. Aquest és el dret i el que s'ha de manifestar i on volem posar el focus també, que és pel que reivindiquem.
7: Els sindicats demanen a Educació que recordi als centres que han de respectar els acords dels consells escolars i garantir una participació efectiva dels claustres.
2: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
10: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
11: Un dia en la guagua, eran 5 chicos y bueno, echaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
10: La directora de Rels és Beatriz Fernández, ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
12: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
10: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
2: Nou minuts i ens plantarem a les 8. Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
13: Ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem, perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
2: L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Íñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El tècnic lamentava els errors comesos.
14: Es normal estar tristes, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes, pero también aceptando la realidad de lo que somos y de lo que hacemos ahora, dónde podemos llegar y lo que podemos hacer, ¿no? Que en eso reconozco que el equipo ha tenido esfuerzo, con mucho desacierto, con equivocándonos, decisiones, tal, a veces las cosas salen bien y hoy no han salido bien, pero creo que un poco merecido, a pulso, ¿no? Es decir, mejores ellas y ya está.
2: Però també del Quinzenàs Manresa en el debut de l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció els de Diego Ocampo ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. Darius McGee i Kurt Cuat estan cridats a convertir-se en dues peces clau aquest curs a l'Ilerna Lleida. Tots dos aspiren a ser decisius en els plans de Gerard Encuentra. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
15: 21 punts, 6 rebots, 4 assistències i 28 de valoració. És la carta de presentació que ha deixat Darius McGee en el primer partit de la Lliga i a la pista del vigent campió. El jugador assegura estar encantat amb el projecte Bordeus i especialment amb el tècnic Gerard Encuentra, raó per la qual va decidir fitxar pel conjunt lleidatà.
16: Coach Gerard, he's...
17: L'entrenador Gerard és molt intel·ligent, òbviament em va semblar que eren molt bons i tothom parlava de l'afició que tenen i de com eren d'intensos. Sabia que volia estar en un entorn on tothom era molt apassionat.
15: Una altra de les cares noves d'aquesta temporada és un vell conegut. Es tracta del pivot Kurt Cuat, que torna a Lleida amb ganes de ser un jugador important, però sobretot per tornar a jugar a l'Espai Fruita Barris Nord.
18: El bàsquet és divertit de jugar aquí. El Barris Nord és una de les pistes més divertides de jugar. No és la més gran, però sents l'energia dels aficionats quan entres a la pista.
15: McGee farà el debut i Cuat el redebut aquest diumenge a les 12 del migdia, quan l'Ilerna Lleida buscarà la segona victòria consecutiva davant el Sant Pablo Burgos.
2: La Fundació Òpera Catalunya portarà al Teatre Líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades, la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
19: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
20: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
19: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
2: I ja s'ha estrenat Duel a 8.000 metres, un documental que recupera la cursa de dos alpinistes catalans, Ferran Latorre i Òscar Cadiach, per convertir-se en el primer català a completar els 14.800 del planeta. Coproduït per Ràdio Televisió Espanyola, 3CAT i La Xarxa, és una història de muntanya, competició i, sobretot, de germanor, i es podrà veure a partir de dilluns 12 d'octubre a les televisions locals i a La Xarxa Més. Aquest dimecres ja s'ha presentat al Cinesa Diagonal de Barcelona.

0: Partitura de tarda. Un programa de música a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 3 a 5 de la tarda i els diumenges de 10 a 12 del vespre a Ràdio Sant Boi. La música clàssica a partitura de tarda.
1: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
2: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
1: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
2: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: Cua a la C-16 en sentit Barcelona per un vehicle avariat des de Rubí fins a Valldoreix. També hi ha aturades a la 2 de Sant Andreu de la Barca a Cornellà i a la B-23 des del Papiol fins a Sant Feliu. Retencions també a la C-58 per un accident a Montcada i a la P-7 a Santa Perpètua.
0: Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge, el segon del qual, que inclou la renovació automàtica que avui ha publicat el BOE, Junts o el PNB no aclareixen el sentit del seu vot demà al Congrés. I malgrat que Pedro Sánchez afirma que és raonablement optimista, la convalidació penja d'un fil. Últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits. Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen que compleixi els acords. Activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país, les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. Avui ha de quedar vist per a sentència el judici del cas de Roger Español. Una última sessió amb la declaració dels quatre acusats, entre els quals l'escopeter que va disparar la bala de goma que li va buidar un ull a Español. Israel creu que l'incident en un avió que anava a Tel Aviv era un atac terrorista per estavellar-lo, però evita assenyalar l'Iran. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país. Torna la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte, que s'aplicarà durant tot el mes, forma part de les mesures que el govern espanyol ha aprovat per mirar de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà. Sobreviu una condemnada a mort després de rebre dues injeccions letals al estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de qui ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i obre una investigació sobre els fets. La justícia de Califòrnia dona definitivament llum verd a la fusió de Paramount i Warner Bros. Es farà efectiva el 6 d'octubre i posa fi a un llarg litigi judicial per una demanda antimonopoli. La nova companyia controlarà prop del 27% del mercat de distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla.
2: Esports.
3: El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions, golejant la Roma per 0-6 abans d'afrontar diumenge la visita del Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Kitchener Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la difícil pista del PAOK de Salònica per 93-78. Mentrestant, l'Espar Girona queda fora de l'Eurolliga femenina al perdre davant l'Elmak Konut de Turquia, 69-81. I l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea masculina de waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.

Dia de molt inestabilitat i xafogor, amb màximes d'entre 24 i 28 graus i molta humitat relativa. Pluja, xàfecs i tronades al centre i sud del país a partir del migdia. Risc d'alguns aiguats al Camp de Tarragona i a la tarda i nit també a les Terres de l'Ebre. 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dijous 1 d'octubre de 2026 i això, ja ho sabeu, és la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Estrenem a full del calendari a mitja setmana per acabar de digerir i, per tant, tal i com marca la tradició d'aquesta casa, començarem per deixar algunes dites sobre el nou mes. Octubre, octubrot, fuig de l'ombra i busca el foc. Quan l'octubre torna, neu dona. Per l'octubre podaràs, però l'alzina no tocaràs. I finalment, si vols tenir un bon favar, sembra'l per la Mare de Déu del Pilar.

Primer d'octubre, doncs, en una data impossible d'oblidar i Dia Internacional de la Gent Gran, on els reptes que es tenen socialment i políticament ens faran reflexionar. I això, i del que faci falta, també en parlarem, esclar, amb el nostre Consell de Sàvies i Savis, avui també amb el Jaume Masclans, enginyer industrial, president de Pimec Baix Llobregat, i el tinent d'alcaldia de Sant Boi, Àlex Pérez, amb responsabilitats a Ciutat Sostenible, Convivència i Civisme, Igualtat i Ciutat Cohesionada, que ens explicarà tot el que envolta la 30a edició del Barrejant, que comença demà mateix amb la presentació i tret de sortida d'enguany. I parlant de les coses que cal mantenir en la memòria, avui toca precisament l'espai de la memòria i el patrimoni, la històrica secció que ens permet viatjar cap als nostres orígens i les nostres identitats. De seguit aterrarà puntual i ben mudat el reflexionador de la República, en Santi Recasens, i després arribaran les nostres bruixes de butxaca, també molt mudades, amb el profeta Tian Lara, i farem el diccionari alternatiu amb màgia i misteris per donar i vendre. Fem dijous, doncs, a la República Santboiana i donem la benvinguda al senyor Octubre. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Molt bon dia, Àngel Rodríguez.
1: Molt bon dia, Madeu Alemany.
0: Com vas?
1: Bé.
0: Temperatura, ja. Més o menys, bé?
1: Sí,
0: còmode?
1: Sí, de fet, sí? Quan he arribat a l'estudi, t'he dit, aquí ara comença a fer més calor dins de l'estudi que fora.
0: Que sí?
1: Sí.
0: Home, mira, a fora, ara mateix, al barri centre de Sant Boi, 22 graus, els 22. Dos ànecs, un darrere de l'altre, 22 graus, sí. I ennuvolat, doncs, també, no ens enganyem, potser tot ajuda, no? I aquesta mena de tapadora que ens han posat avui a sobre, doncs, sí. També dona una mica de xafó. Doncs, no ho sé, l'octubre ja està aquí.
1: Ja ha arribat.
0: Benvingut sigui.
1: Sí, li donem la porta.
0: Home, al final no li faràs un lleig, no, pobre?
1: Sí, al setembre ja estava cansat.
0: Sí, no parlat, volia jubilar i aquestes coses. Que, en fi. Sí. Doncs res, estrenarem octubre. Sí. Ens hi posem ara mateix aquí a la República Santboiana, a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, fa de tècnic, sí, l'Albert Vilà. Fot-li. Ens hi posem també, evidentment, amb la cançó del dia, Àngel.
1: Doncs sí, avui és una efemèria, i és que tal dia com avui, el 1982, és a dir, fa 44 anys, es va comercialitzar per primer cop un CD. Va ser,
0: carai.
1: Sí, sí, va ser el Japó.
0: El primer CD,
1: CD que es va vendre va ser el Japó, quan la companyia...
0: Compact Disc.
1: Ah, exacte, etcètera. Sony va llançar al mercat el CDP-101. Era el model de CD.
0: Ja, maco, maca la família.
1: El primer reproductor comercial de disc compactes.
0: Molt bé.
1: I de la història, també.
0: Sí, sí.
1: I el primer àlbum de música comercialitzat en aquest format va ser el 52, això ho diem en anglès, Street, de Billy Joel.
0: Del Billy Joel?
1: Sí, sí, sí.
0: Home, quin honor, no, l'home?
1: Clar.
0: Aquest pràcticament, home, no els discs de pedra, però, sí. però quasi podríem dir que en tots els formats, no? Discs de pedra no, però quasi, o potser sí, vés a saber, potser sí, vés a saber, això ho hauríem d'esbrinar, doncs el vinil normal i corrent, i a més va estrenar el CD.
1: Correcte, per això escoltem aquesta cançó.
0: Doncs val la pena, punxem-la.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Cap al temps, doncs, que ens ho explica el Daniel. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Quatre gotes o plugims els que van tindre ahir durant el matí, sense més conseqüències que mullar el terra, i això mateix tindrem durant la jornada d'avui. Matí variable amb el pas de núvols alts i mitjans i amb moments amb núvols baixos que deixaran el cel tapat i, al igual que ahir, no descartem quatre gotes o algun plugim de poca importància. Temperatures mínimes que han pujat un pèl i han traspassat la barrera dels 20 graus i temperatures màximes que avui tornaran a estar entre els 25-26 graus de forma general a la línia de la costa del Baix Llobregat. I acabarem la jornada amb marinada de caràcter feble. És tot. Que passeu bon dia.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Pràcticament un quart de nou. Endavant, doncs, amb la informació viària. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous pendents de dos accidents que hi ha hagut en un mateix tram de la A2 al vessant Llobregat. Un ha estat a l'altura de Cornellà, en direcció Martorell, que continua tallant dos carrils de circulació i de sortida de Barcelona, doncs, provoca uns 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident ha estat també a la 2, com dèiem, però a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, per tant, en sentit d'entrada, doncs, talla un carril de circulació i, atenció, provoca cues a més de 7 quilòmetres, tant a la A2 com també a la B23. D'altra banda, doncs, destaquem també un altre accident, en aquest cas ha estat a la C25, entre Gurb i Folgueroles, en direcció Lleida, on talla un carril de circulació amb 1 quilòmetre de retencions. Per altra banda, doncs, si parlem de retencions habituals, parem atenció també al vessant Llobregat, però a les vies costaneres tenim fins a 2,5 quilòmetres de cues en sentit nord a la C31 des del Prat de Llobregat fins a tocar també de la B10, la Ronda Litoral, que també pateix retencions en sentit nord des d'aquest punt fins a la Barceloneta. També tenim retencions a la C32, també en sentit nord, en direcció Barcelona, sobretot amb intensitat entre Gavà i Sant Boi de Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, doncs, que vagi molt bé, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres? El quiosc de La República Santboiana.
1: Repassem els titulars, que no són pocs. Comencem, per exemple, pel periòdico, Àngel.
2: Doncs sí, avui el titular és del govern que extremarà el control de la inversió estrangera en defensa i IA. El mecanisme que va frenar l'OPA de l'hongaresa McVay Vagon sobre Talgó és la via que es farà servir adaptant-la al context actual i al marc europeu. Com a fotografia del dia, veiem a Emmanuel Macron i el rei d'Espanya saludant els assistents al Fòrum de Comerç Hispano-Francès ahir a Madrid. Diuen que l'amistat amb friccions. Felip VI reclama a Macron les connexions elèctriques i ferroviàries pendents amb Espanya i els projectes d'hidrogen. També ens parlen d'Esquerra i Comuns, amb una petita foto de Salvador Illa, que just ells dos, els dos partits, pressionen a Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació. També ens parlen de Catalunya, que demana endurir les penes de presó, pertinença il·lícita d'armes, i per acabar ens parlen de Pedro Sánchez, que pressiona Junts i Podem amb el cos polític de tombar els decrets d'habitatge.
1: La bretxa territorial. Amb aquesta temàtica obre edició La Vanguardia. Madrid engrandeix el seu pes al PIB, el Producte Interior Brut, respecte a la resta d'autonomies. La Comunitat Valenciana, el País Basc i Castella i Lleó perden activitat des del 2000, mentre que Catalunya es queda estancada. Més política. Illa planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències. A banda de tot plegat, ens expliquen el decret d'habitatge topa amb recels de Junts, el PNB i Podem. El govern central només es pot permetre l'abstenció d'un aliat. Què més? Doncs una enquesta del CIS. Els espanyols suspenen a la justícia i els serveis socials del país. I fotografia de portada. El vol israelià que hauria pogut acabar en tragèdia. Aquest és el peu de fotografia, ara us ho explicarem. El pilot d'un avió de Flightway que transportava 150 passatgers, la majoria israelians, entre Dubai i Tel Aviv, va intentar estavellar ahir l'aeronau en territori saudita, però un altre tripulant i alguns passatgers el van reduir. El govern israelià va parlar d'atemptat jihadista, però el tancament d'aquesta edició se refereix, esclar, del diari La Vanguardia. No es descartaven altres hipòtesis. I a la fotografia hi veiem, doncs, el passatge, part del passatge, vaja, rebut a Tel Aviv amb banderes israelianes, gent aplaudint com aquell que rep herois, que al final, doncs, aquesta gent ho van passar malament, és clar, i ells somrient, contents de tocar, podríem dir, de tocar terra. Per altra banda, i finalment en portada, el primer ministre britànic admet que el retorn del Regne Unit a la Unió Europea és una opció. És una opció. Molt bé, anem cap al diari ara, Àngel.
2: I el diari ara, la fotografia del dia és també de Netanyahu, saludant els que van rebre com a herois del vol atacat. Això diu l'ara, diu Israel rep com a herois els passatgers del vol atacat, en un dels passatgers que van reduir el copilot de l'avió, el Flu Dubai, que segons Israel va apunyalar el pilot per estavellar l'aparell en un intent d'atemptat jihadista. És acollit com un heroi al Tel Aviv i rep la felicitació del primer ministre Benjamin Netanyahu. També ens parlen de l'emergència habitacional. Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge. Els juntaires avisen que estan decebuts i preocupats pel text, però Sánchez diu que és optimista. També diuen que el segon decret obliga els propietaris a indemnitzar els inquilins si els fan fora sense causa justificada. I per acabar, també ens parlen d'Esquerra, que impedirà la reaprovació d'Illa que proposa Junts al Parlament.
1: Molt bé, doncs fem un repàs també als esportius. I comencem, per exemple, tenim el Mundo Deportivo. Àngel, aquest el tens tu.
2: Correcte, i al Mundo Deportivo els protagonistes de portada són jugadors del Manchester City. Diu cracks en el aire. La sensación pendiente de la Premier al City por infringir las normas financieras puede colocar en el mercado a sus estrellas. Un descenso o un castigo de puntos que al eje de Champions afectaría a jugadores como Guardiola, que estuvo en el radar culé, i ens fiquen també Cherki o Erling Haaland, el davanter centre. També ens parlen de la Champions, on el Barça goleja 0-6 a la Roma, diu 7 en blanco i líderes. També ens parlen de la National League, on CR7 explota i abandona la concentració de Portugal. I per acabar ens parlen de Rafinha, dia clave per Rafinha, desconvocado por Brasil por un edema en el muslo. Llega hoy y pasará pruebas médicas.
1: La tercera estrella, saps a qui se refereix al diari Esport?
2: No.
1: Doncs en Yamil Yamal.
2: Mira,
1: és la tercera. Espanya porta dues aquí a la samarreta, vol dir dos mundials. Doncs ell diu que és la tercera. El veiem, és una fotografia força xula, diguéssim, perquè ocupa pràcticament tota la portada, només deixa un raconet pels titulars. I el posat de Yamil Yamal ens recorda molt ADN Cruyff i Reixac. Recordes que aquests dos genis de vegades seien al damunt de la pilota durant els entrenaments? Doncs ell, després d'haver signat un magnífic gol, doncs això, per celebrar-ho, seu i somriu a la càmera i al públic, seu al damunt de la bimba. I el diari Esport ho explica d'aquesta manera: Lamine bate todos los récords de precocidad. La selección encuentra en el jugador del Barça a su gran referencia, un futbolista de impacto mundial. També ens expliquen que en quant a Champions, el Barça femení diu pisan fuerte antes del clásico. I déu-n'hi-do, perquè el marcador: Roma 0, Barça 6. Més Barça, Rafinha vuelve a Barcelona. En quant al, diu, el Real Madrid, fractura de tíbia, Raúl Asensio passarà per el quiròfano. En quant a futbol, la Premium, ja sabeu, doncs, que alguns problemes jurídics és el que té el City ara mateix. Doncs Guardiola diu que apoya el City, juntos lo superaremos, ho explica ell a les seves pròpies xarxes socials. I finalment, volíem dir, en quant a vol, doncs partidàs avui al Barça a les 20 hores, diu el Barça a la conquista del Mundial. Un partidàs de ben segur, que alguna cosa també explicaràs tu del que ens diu la portada de l'Esportiu, Àngel.
2: Correcte, i ens diuen tot suma. En el 0-6 de la Roma davant del Barça, diu, el Barça torna a exhibir autoritat i surt de Roma amb una golejada d'impacte abans de rebre el Madrid a l'Spotify Camp Nou. Doblets de Graham, Hansen i Pina, gol de Pajor i minuts per Aitana, Van Asten i les campiones del món sub-20 com Aisha, Carla, Julià i Rosalia. També ens parlen del Barça, diu, la progressió de Hamza, el primer gol amb Egipte, un pas més pel jove Glaurana, el davanter del primer equip. També ens parlen de l'Espanyol, Unai Núñez, satisfet de la seva adaptació i conscient que han de corregir errors. També ens parlen del Sabadell, on la capacitat de competir contra qualsevol rival clau per tenir una sola derrota. I avui també ens parlen d'handbol, com el Barça es va tornar a trobar al vespre en la final del Mundial de Clubs, a les 8,
1: sí.
2: I també del Franklin Granollers, que cau contra el poderós Facebook 40-31. També ens parlen de bàsquet, o de l'Eurolliga, diuen que garrotada severa a Fontejau, diu, l'Espart Girona verd col·lapsat i molt desendreçat, cau contra l'Emblac Conut a 69-81, i haurà de jugar l'Eurocopa. També ens parlen de l'Eurocopa de bàsquet, amb el Manresa debuta amb una derrota contra el PAOK, 93-78, i per acabar ens parlen de waterpolo i la seva Supercopa Europea, on l'Atlètic Barceloneta completa el cercle.
1: Doncs ja ho pots dir-ho, gran club amb una trajectòria impressionant, és clar que sí. Molt bé, ja ho veus, el virus FIFA, que diuen, torna al Rafinha, veurem en quin estat. El Madrid també ho pateixen, amb l'Asensio, que diu que ha de passar pel quiròfan. A Mbappé, que bé, que tampoc era tant com anaven dient, noi? Però sigui com sigui, doncs van tornant a poc i encara li queda alguna cosa per
2: fer. Sí, encara queda un partit a la selecció espanyola, sí. Crec que encara queda un partit, però bueno, són aquestes coses que ja tothom sabia, tothom avançava, i era qüestió de temps que arribessin a aquestes seleccions, els cracs mundials, i res, ha de tornar al club, per exemple Rafinha ja ha tornat, a veure què té, què no té i quantes setmanes serà.
1: Molt bé, el Barça femení no té aturador, 0-6. Jo crec que la portera del Roma, jo m'hi vaig fixar, jo crec que va arribar un moment que la pobra ja no sabia,
2: no
1: sabia què fer per aturar alguna cosa.
2: Correcte. O sigui, el Barça sempre sempre està per sobre de totes les rivals que té. És això, que any a any potser arriben a la final. L'únic que aquests últims anys et dius, bueno, li ha pogut fer una mica d'ombra és l'Arsenal, i la final de, contra l'Arsenal va ser un desastre l'Arsenal. Arribar un cop i ja està. Però és que el Barça passa per on passa, que és fora de casa, un 0-6.
1: És que per això t'ho deia, perquè ja no la portera, la pròpia defensa, i ja no de la Roma, de qualsevol equip, és que, és clar, han de tindre la sensació de dir, clar, aquesta gent estan constantment atacant i no donem a l'abast. O sigui, és a cada minut tenim un ensurt.
2: Correcte, això és que s'han marxat peces clau com Mapileón o...
1: Sí.
2: O la gran peça és com la... d'on s'ho diria el nom?
1: Botelles.
2: Sí, la Botelles. Però l'Aitana Bonmatí, per exemple, que està a la jornada, arriba uns minutets, o sigui, vull dir que potser l'onze perfecte titular del Barça encara no està disponible, i encara així fan un 0-6 contundent contra la Roma.
1: A més a més, amb una pedrera impressionant, perquè pugi qui pugi, és que arriba l'excel·lència.
2: Clar, arriba Claudia Pina, també porta Vicky López, que potser no és de la Masia, la fitxada, però sí que van pujant gent i encara és més bona que l'anterior.
1: Correcte. Molt bé, doncs continuarem gaudint del bon futbol, faltaria més. Va, ens aturem un parell de minuts o dos, poc més, i ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i savis, això, dels dijous, fins ara mateix.
0: La República Santboiana. Tornem de seguida.
3: Més de 45 anys amb tu. De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
4: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana. Ràdio Sant Boi.
7: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
8: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
7: Perquè el que passa ens importa.
9: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Habla voz Andrés Tabiel Blanco. Salió Linares, a Gonzalo Miranda.
1: ¡Ahora sí!
2: ¡Ahora sí, Capadín! ¡Rico Boletti! Increïble, quina combinació entre jugadors!
3: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa a casa teva.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, eres jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.

0: Hola, sóc na Sílvia Quero de Cimatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Cimatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.cimatravel. Viajar és vivir.
1: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Ja ho saps que estrenes mes d'octubre, no?
1: Sí.
0: No faltaria més. Sí. Bueno, ella, clar, fa aquest somriure, no?, de dir... Amb ella és d'estrenar, amb ella li agrada estrenar coses, doncs mira, estrenem el mes d'octubre. I avui també ens acompanya el sisè tinent d'alcaldia, l'Àlex Pérez. Molt bon dia, Àlex.
2: Bon dia.
0: Amb responsabilitats. Mira, hi ha un llistat de responsabilitats que amb els estalvio, no per res, sinó perquè en són moltes, però vaja... responsabilitats a ciutat sostenible, convivència, civisme, igualtat, ciutat cohesionada, i que, a més, deixa'm aprofitar per dir que tu, que vens del sector també dels serveis a la gent gran, avui també és un dia clau per recordar, doncs, bueno, esclar, és el Dia Mundial de la Gent Gran, i jo crec que també és un valor afegit i que també ens hi podem aturar aquí, també podem parlar de tot plegat, del que representa i de com estan les coses en general també a nivell titulars. Però avui, a més, l'Àlex, i ens satisfà molt que sigui així, ell, que és responsable també del que és el barrejant d'enguany, bueno, d'enguany de cada any, mentre ell hi és, doncs el barrejant ens explicarà una mica com anirà la cosa, perquè al final, Àlex, déu-n'hi-do, 31 anys de barrejant no és poca cosa.
2: No, bueno, són 30 anys i 31 edicions. Clar, perquè va haver un any que es van fer dues edicions, i efectivament això parla, jo crec que molt i molt bé, de la nostra ciutat i d'aquest compromís, no?, des de l'any 96 per aquesta gran fira de la cooperació i la solidaritat, i 30 anys que segurament per una ciutat pot ser relativament poc, però per un projecte com aquest, doncs 30 anys, la veritat és que 30 anys doncs, construint aquest projecte i any rere any reinventant-se i sense perdre aquesta força, aquest motor, doncs jo crec que és molt i molt important.
0: No, i més que consolidat, perquè a més totes les entitats que hi col·laboren, però també el missatge i tot plegat ja és un clàssic, podríem dir, del calendari Sant Boià. Si us sembla, en parlarem ja a partir de les 9, a la segona part, perquè també ens interessa molt i molt i molt repassar els titulars. Per cert, Montserrat, ahir hi havia una companya també del Consell que deia: estic trista perquè demà tanca Cala Riteta, i vam explicar, a veure, no, encara no, queda precisament un mes just.
1: Un mes.
0: I tu ja ens aniràs explicant una mica cosetes, sí, de la història de Cala Riteta, aquest temps que
1: sí,
0: queda.
1: Sí, quan vulgueu.
0: Home,
1: cap problema.
0: Ho tenim planificat així, encara que sigui una microsecció d'aquelles que a vegades fem amb tu, i que a partir de la setmana vinent, si vols, res, trets, encara que sigui trets, sí, una mica de... Perquè com a referent del comerç local... Que carai, és molt interessant. Però si us sembla, ens hi posem ràpidament amb els titulars. A veure, la bretxa territorial. La Vanguardia avui publicava en primera plana que Madrid engrandeix el seu pes al PIB respecte a la resta d'autonomies, que la Comunitat Valenciana, el País Basc, Castella i Lleó perden activitat des del 2000, mentre que Catalunya es queda estancada. Vaja, jo ja ho sé que això és un tema polític, però també econòmic, de força complex al final, però sí que veiem que hi ha comunitats que per diferents raons, i jo crec que, Àlex, per diferents raons de manera clara, sí que perden pistonada. Castella i Lleó ja sabem que hi ha el problema de tot el que és que, bueno, el que s'anomena la despoblalització, no? Però la Comunitat Valenciana, el País Basc, fins al dia d'avui, doncs la indústria anava creixent. Catalunya, hi havia dades que també creixia. Però Madrid engrandeix el producte interior brut. Això és política o això és un tema estructural que sempre ha estat així i per raons, no ho sé, de centralisme, digue-li, en el bon sentit?
2: Sí, jo crec que hi ha molts factors. El que passa que jo el que sempre dic i el que sempre intento anar és a les condicions de vida de la ciutadania. Al final, moltes vegades parlem de la macroeconomia, no?, i del producte interior brut, però al final hem d'anar també a com les persones, la ciutadania que viuen en un determinat lloc, doncs tenen oportunitats per fer els seus projectes de vida. Llavors, és veritat que tenim un problema amb la indústria, jo crec que és generalitzat, no crec que sigui d'un territori o d'un altre, jo crec que tenim un problema també

0: doncs, degut al context de globalització que estem vivint, amb aquesta, no, pressions exteriors, a tot el que té a veure, doncs, amb el context mundial i la geopolítica que hi ha. I a partir d'aquí el que hem de fer, doncs, és això, fer aquesta anàlisi per poder fer front a una situació o un context, doncs, que ha anat canviant i que, per tant, com a tot el que està passant ara a la vida, doncs, bueno, ens hem de reinventar, hem de fer polítiques públiques, doncs, que puguin ajudar, doncs, a que la indústria continuï avançant, a que nous sectors, doncs, puguin també continuar avançant, però sobretot posant al centre la ciutadania, les persones, per tal de que tot allò que volem que funcioni en l'economia o la macroeconomia acabi impactant directament sobre les condicions de vida de les persones.
1: Fixa-t'hi, Montserrat, l'Àlex, que a més ja té els arguments polítics, perquè ho coneix i s'ho estudia quasi bé, podríem dir, a diari, encara que des de la vessant local, però que al final la vessant local es tradueix en una mica que és el que passa a nivell nacional. Però ho dic això perquè, fixeu-vos, jo he anomenat amb ella, però vull dir, això va pels dos, vull dir, que el govern diu que extremarà també el control de la inversió estrangera en defensa i amb IA. Ho dic perquè al final l'economia també posa el focus en centres de dades i bancs. I fixa-t'hi que l'Àlex deia la indústria. I sembla que ens n'anem cap a economies menys tangibles, com ho podria dir? Més diferents al que estàvem acostumades i acostumats. Mirem cap a, per exemple, ja ho sabeu que es volen fer inversions en defensa, això no és nou, no? Hi ha grans multinacionals que aposten per això i que pensen que aquí hi hauria una sortida, per exemple, doncs, per llocs de treball important. Però la IA, i s'està repetint molt la IA, i la IA, i la IA. Clar, al final l'economia va canviant, d'acord, però exactament cap a on anem i on volem posar els ous, en quina cistella, no?
2: Jo és que a mi has dit una paraula que és clau. Jo allò de l'IA em fa més por que una pedregada, ho sento, ho dic així perquè és que és la pura veritat.
1: Mira, que no et senti el tram, que no et senti el
2: mira,
1: tram.
2: Mira, precisament, avui ara estava veient les notícies mentre esmorzava i bueno, ara el que és de l'exèrcit d'Estats Units, no el militar, el que s'encarrega de defensa, es diu, ell no s'anomena ministre de defensa o de... Ell s'autonomena ministre de la guerra.
1: Sí.
2: Bueno, i ara ha agafat
1: és la nova nomenclatura Elon Musk
2: per veure, sortir, per crear armament més sofisticat. I dius, mare meva, a on anem? És que a on anem? Després una altra cosa, tu estàs dient l'indústria i els pagesos.
1: Sí, clar.
2: És que
1: no, per això,
2: jo
1: aquí
2: veig
1: un dic.
2: Problema i molt gran. Ens quedarem sense menjar. És que aturaran els tractors. El que l'any passat els valia omplir 80 euros, un tractor, ara els costa 160 o més. I ja estan dient que ho senten, però que és que no podran fer-ho. És que no podran. Llavors, aquí el problema... És que ens quedarem sense menjar,
1: Per obrir d'altres carpetes, perquè al final ahir ja ho sabeu que es va continuar, doncs, amb els debats al Parlament també en quant al decret d'habitatge. Bé, doncs al final topa amb els recels de Junts, del PNB i Podem. El govern central, de fet, només es pot permetre l'abstenció d'un aliat. Sabíem que el tema de l'habitatge era una crisi que s'advertia des de fa molt de temps. Les enquestes deien que era el que més preocupava a la població. Ja ho recordaràs tu, que aquí a la República ja fa mesos que ho dèiem, no? Que la gent... És que l'habitatge... I suposo jo, Àlex, en gran part perquè la gent jove és qui ho pateix més. Però estem veient que al final el que ha acabat de rebentar-ho tot és precisament un drama amb una persona gran, i no és l'única.
0: Sí, és que jo crec que el drama precisament de l'habitatge, perquè crec que és el problema més gran que tenim ara mateix, bueno, a Espanya, però és veritat que és molt global, és precisament aquesta transversalitat. O sigui, el problema ja no és que els i les joves no es puguin emancipar, que és que no poden, és impossible, però és que està afectant a totes les escales i a tots els sectors de la població. De fet, persones que tenen contractes indefinits, que tenen sous més o menys dignes, no poden fer front ni al lloguer ni absolutament a poder fer efectiu aquest dret a l'habitatge, no? Per tant, jo crec que estem davant un problema que és veritat que ja fa molt de temps que es veia venir i que és veritat que arribem molt tard, però que jo crec que cal, doncs, de l'ambició, és veritat també, i això també s'ha de dir, que les majories són les que són i per això fa que sigui impossible a vegades aprovar segons quines coses, no? I precisament per això, doncs, portem a tota aquesta setmana, doncs, amb un decret, que si dos decrets, que si un, que si... I és veritat que la realitat és la que és, no? Però jo, i sempre ho dic així, que és mitja en broma, però és en sèrio, que jo crec que al final el que cal és algú que no vulgui guanyar les properes eleccions, perquè crec que s'han de prendre decisions, bueno, molt valentes, molt ambicioses, que jo crec que també confronten directament amb una forma cultural d'entendre la propietat en aquest estat, no? Per tant, perquè des de sempre hem tingut la propietat com una cosa, no? Com, bueno, tenir un habitatge era com el futur, com si fos or, clar. I per tant jo crec que, bueno, estem en un moment on calen decisions molt valentes, molt directes, perquè ja no val posar parxes, no?
1: Per això, ahir aquí ho dèiem, que això deu anar per barris, tot i que tu deies molt bé que és un problema global, però per barris, amb el sentit de que la cultura que tenim aquí ha estat una cultura d'això, del sentit de la propietat, que potser ja ens ve de temps grisos on un dictador deia: vostè té que fer bondat, anar a treballar i aspirar a tindre un 600 i un piset. I això es va vendre de tal manera que ara te n'adones que, per exemple, a Alemanya, que evidentment no li has d'ensenyar massa com van les coses, a Alemanya, per exemple, el 80% de la gent, si no més, viuen en lloguers públics. Però fixa-t'hi que és que la majoria dels lloguers d'habitatges, esclar, estan construïts pel mateix govern. Tot i que també hi ha diferents, no?, qualitats d'habitatge per barris o per metres quadrats o pel que sigui, però hi ha un percentatge altíssim que és públic. I potser el mal endèmic i estructural que diuen ja és aquest, que potser s'havia d'haver construït més des del minut zero. I jo pregunto, la solució ve per aquí? El govern ha de construir més públicament, molt més, molt més, molt més? Ho dic perquè la Montserrat fa així amb el cap, com amb dubtes, no?
2: A veure, jo torno a repetir el que he dit ja no sé quantes vegades. Fa bastants anys se'ls va deixar 16.000 milions als bancs.
1: Bueno, correcte.
2: Sobretot a un. Anem a veure què ha tornat. Re. Vaja, una misèria. Té pisos o cases que els hi ha expropiat a gent. Ho sento.
1: Ja t'entenc per on vas.
2: Agafem això.
1: Són faves comptades, no, Àlex?
2: És que són faves comptades. No en pots tornar els diners, t'agafem els pisos i ja tenim pisos. Mm-hmm. És que, i poseu-los a preu públic al govern i s'ha acabat. Que això potser no ho soluciona del tot, vale, però ja és.
1: Sí, sí.
2: Per què hem de construir si ja tenim construït, però que està buit? Mhm.
1: S'ha de demanar als bancs que tornin el que se li va donar.
2: Home, sí.
1: I d'alguna manera, no, imagina't el que està dient la Montserrat, no? De dir, bueno, escolta, al final ho ha de tornar d'alguna manera, i els bancs no són immobiliàries, ho han de treure del cap d'una vegada i per totes.
0: Bueno, és que de fet això ens van dir, no? Que no ens costaria ni un euro i que totes aquestes ajudes als bancs es retornarien a la ciutadania, i efectivament, com alguns ja intuíem, això no va ser així, i això és el que no pot ser. Això és absolutament inconcebible. I evidentment que no, el problema de l'habitatge no es reduirà ni s'acabarà només construint. Jo crec que s'han d'anar per moltes vies, s'han de posar en marxa moltes vies. El que passa que sí que és veritat que el tema d'habitatge, si, per exemple, jo poso un símil, si hem entès, no, que la sanitat ha de ser pública, no, i hem lluitat perquè hi hagi un sistema de sanitat pública, segurament amb l'habitatge havíem d'haver fet una cosa semblant, és a dir, que l'habitatge estigui protegit per l'Estat i que no haguéssim arribat a la situació en la que hem arribat, no? I ara, doncs, el que hem de fer és obrir totes les vies. Jo crec que, evidentment, l'Estat i les comunitats han de continuar construint habitatge protegit, però també hem d'anar cap a la rehabilitació d'habitatges, també hem d'anar a tots aquells habitatges buits i posar-los al parc d'habitatge protegit, perquè, evidentment, no pot ser que hi hagi un habitatge buit mentre hi hagi una sola persona que no pot fer efectiu el seu dret a l'habitatge, no? I, evidentment, i jo crec que aquí és el més important, hem d'anar contra tots els especuladors, fons voltors, a bancs. No pot ser que en aquest país encara es continuï especulant amb un servei tan essencial com és l'habitatge, no? Si algú vol especular, doncs que ho faci amb l'or, que ho faci amb rellotges, que ho faci amb el que vulgui, però no amb una cosa tan essencial com és tenir un sostre per poder viure.
1: Al final és un dret universal, no? Que diuen. Suposo que s'hauran de, també de tirar de diferents solucions, encara que algunes d'elles pugui semblar poca cosa. Estic parlant, no ho sé, m'ho invento, però per posar un exemple, s'hauria d'accelerar i de redissenyar tot el tema de les cèl·lules d'habitabilitat en quant als no sé, als locals que no funcionen com a tal i poder convertir-los en habitatge, que ja hi ha una intenció de fer això, però esclar, s'ha de fer bé. Però sí. És un exemple més, eh?
0: Sí, aquesta és una altra de les fórmules que és veritat que ja s'estan posant en marxa i que de fet a Sant Boi també s'està fent, no? En aquests locals en els que ja se sap que no hi podrà haver un comerç perquè no funciona o per el que sigui, doncs intentar que això es pugui aprofitar per tal de que sigui un habitatge i sobretot, i crec que aquesta és la part important, que sigui un habitatge digne, és a dir, que reuneixi les condicions necessàries. I després és veritat, doncs, que hi ha una sèrie de normatives en temes d'urbanisme, de que no superi, doncs, el que ha de tenir, doncs, no, aquell edifici i de més, però bueno, jo crec que, com deia, al final hem d'obrir totes les vies possibles i ser ambiciosos per poder, doncs, fer front a aquest problema.
1: Molt bé, escolteu-me, el president de la Generalitat va plantejar elevar les penes per ús d'armes i, a banda, també al damunt de la taula plantejava els 800 milions per a residències. I ho vull lligar una mica, no de manera forçada, però és que al final ens hi porta el Dia Mundial, el Dia Internacional de la Gent Gran. Parlem una mica de tot plegat, perquè al final la població cada cop s'està envellint més, però la gent gran que ha patit l'edadisme també, que ha patit cada vegades la soledat, no la busquen, sinó que l'acaben trobant forçosament, i molts problemes relacionats, que jo crec que avui és el dia, no?, per reflexionar de tot plegat. Expliqueu-me una mica la vostra idea de quin és el missatge per un dia com el d'avui, no? Valorant la gent gran.
2: Bueno, és que la gent gran jo crec que l'hem de cuidar, perquè d'entrada a nosaltres quan érem petits ens han cuidat. I això jo crec que s'ha de retornar. A mi el que em sap greu és quan veus gent que està allà en una residència i que es pot dir que quasi bé no els van a veure, amb alguns, no a tots, eh? Jo t'ho dic perquè jo ho vaig veure, el meu pare va estar un mes en una residència i el que tenia de company d'habitació esperava que jo hi anés cada dia per poder... Per estar amb algú.
1: Que quasi la visita que tu feies, ell també se la feia seva, no? Perquè això es tradueix en soledat.
2: I a mi això em dolia. Jo me'n recordo una anècdota un dia que li vaig dir al meu pare: demà no podré vindre perquè tinc que fer una sèrie de coses. Aquell home es va posar: ¿cómo que no vas a venir mañana? Dic, no, tengo que hacer cosas. Es que yo te espero cada dia. O sigui, a mi això... em va arribar l'ànima i ho sento, els hem de cuidar, els hem de mimar, és que, i a més és la saviesa que tenen, són els anys, els hem de i exprimint el sentit de que ens expliquin tot, no? La saviesa que tenen dins.
1: Sí, sí, bueno, hi ha moltes cultures on els ancians, les ancianes, les àvies, els avis són un valor, no? Això ha estat sempre, no?, per la saviesa, per l'experiència, etc. Però ara que dèiem això dels 800 milions cap a les residències, una mica, Àlex, al final és democratitzar aquest dret, és a dir, no tothom pot accedir a les residències perquè avui en dia val molts calés una residència, però no ha d'haver-hi cap persona gran sola i que no estigui aixopluc i que estigui en les condicions que ha d'estar.
0: Clar, aquí el primer i més important és que és absolutament inconcebible, no?, que hi hagi una sola persona gran que per fets econòmics no pugui accedir a un servei essencial que necessita, no? I després hi ha un altre aspecte, i és que crec que ens trobem en un moment, i això ja ho hem parlat en molts, bueno, en diverses esferes, que hem de també fer un anàlisi de quines són les necessitats que té la gent gran, perquè és veritat que la residència tradicional que hem entès tota la vida, doncs ara hi ha una diversitat de gent gran a la que hem de fer front, perquè és veritat que, i jo precisament vinc de treballar els últims 8-10 anys a un casal de gent gran que estava precisament en un edifici d'apartaments per gent gran, i també és una solució que necessiten, apartaments que estiguin, doncs, per la gent gran i que tinguin, doncs, els serveis que necessiten, i sobretot el que hem d'intentar és que, doncs, el màxim possible les persones grans puguin estar a les seves llars i puguin desenvolupar, no?, de forma autònoma la seva vida, i a partir d'aquí acompanyar i posar tots els recursos necessaris, perquè crec que és evident que és el nostre deure i el nostre deute que tenim amb totes les persones grans, no? I sobretot perquè al final els drets de la gent gran són els nostres drets de demà, també. Per tant,
1: evidentment,
0: vull dir, al final estem lluitant pels drets de tothom, en realitat.
1: Està claríssim. Escolteu, si no us fa res, després dels informatius podem destacar quatre punts més. Home, una mica, perquè és el Dia Mundial de la Gent Gran, faltaria més, coses que són interessants també de saber, potser algun titular més, però aleshores ja ens hi posaríem amb el barrejant, que també ens convé molt. Si us sembla, anem cap als informatius i de seguida tornarem aquí al Consell de Sàvia. Avui és Sàvia i Savi, doncs, dels dijous. Fins ara mateix.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari i Mireia Sala, bon dia. Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge, el segon del qual, que inclou la renovació automàtica del lloguer que avui ha publicat el BOE. Junts o el PNB no aclareixen el sentit del seu vot demà al Congrés i malgrat que Pedro Sánchez afirme que és raonablement optimista, la convalidació penja d'un fil. Últim dia del debat de política general al Parlament. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits. Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen que compleixi els acords. Israel creu que l'incident en un avió que anava a Tel Aviv per un atac terrorista per estavellar-lo, però evita assenyalar l'Iran. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot ingressat en un hospital del mateix país. Sobreviu una condemnada a mort després de rebre dues injeccions letals a l'estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de quin ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i ha obert una investigació sobre els fets. Activat en fase d'alerta, el pla inuncat per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. Avui ha de quedar vist per sentència el judici del cas de Roger Español, una última sessió amb la declaració dels quatre acusats, entre els quals l'escopeter que va disparar la bala de goma que li va buidar un ull a Español. Els bombers només han reclamat els costos en 17 dels més de 23.000 rescats que han fet en els últims 15 anys. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que es van demanar sense ser necessaris. Només s'han recuperat 11.000 dels prop de 72.000 euros que s'han gastat. Un centenar d'estudiants de l'Institut de l'Ebre, el més important del sud del país en l'àmbit de l'FP, no tenen transport públic per tornar a casa a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta. Des de la plataforma Trens i Transports Públics Dignes es fa una petició de busos a demanda. I la justícia de Califòrnia dona definitivament llum verda a la fusió de Paramount i Warner Bros. Es farà efectiva el 6 d'octubre i posa fi a un llarg litigi judicial per una demanda antimonopoli. La nova companyia controlarà prop del 27% del mercat de distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions golejant la Roma per 0-6 abans d'afrontar diumenge el partit de Lliga davant el Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Kitzenas Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la complicada pista del Pau de Salònica per 93-78. Mentrestant, l'Espar Girona queda fora de l'Eurolliga femenina al perdre davant l'Elmac Conut Turc 69-81. I l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea masculina de waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
0: Ara sí, coneixem l'equip viari. Mireia, doncs no la tenim a punt i anirem més tard. I el temps, dia molt inestable i xafogós, amb màximes d'entre 24 i 28 graus i molta humitat relativa, pluges, xàfecs i tronades al centre i sud del país a partir del migdia. Risc d'alguns aiguats al Camp de Tarragona i a la tarda i nit també a les Terres de l'Ebre.
3: 3CAT Info.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: A la Perifèria és l'únic magazín d'humor que fa por i alhora fa venir ganes de ballar.
1: Detienen a un loro que avisava a los narcotraficantes de la presencia de la policía. Esto, sí, sí, ¿eh?
2: Con subterfuge radio. La radio de tots i totes.
0: Dirigit i conduït per Israel Gordón des de Sant Boi al món. Dissabtes i diumenges en directe a les 8 del matí.

0: 8 minuts passen de les 9 del matí i continuem avui amb la Montserrat i l'Àlex, regidor de la, bueno, i sisè tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Sant Boi, perquè ja ho sabeu que ara parlarem una mica del barrejant. Volem dedicar-hi força estona al barrejant, de fet, perquè al final estem parlant d'un dels esdeveniments santboians ja amb solera, que diuen, consolidats, 31 edició. Tanmateix, si no us fa res, encara no tanquem la carpeta, diguéssim, del Dia Mundial de la Gent Gran, Dia Internacional de la Gent Gran, perquè ens quedaven res, dos o tres cosetes que jo crec que podríem apuntar, podríem perfilar i que són prou importants. Hem parlat d'alguns dels problemes que té la gent gran. I també és veritat que la població va envellint, evidentment, cada cop hi ha més gent gran, i cada cop hi ha, fixeu-vos com ho diré, més gent gran jove. No, és veritat. Per temes de jubilacions, per temes etcètera, hi ha molta gent jubilada...
1: O prejubilada,
0: que encara necessiten, i ells mateixos volen, activitat. I hi ha gent gran. Jo pregunto, començo per l'Àlex, no per res, sinó per responsabilitat política, a veure què em pensa.
1: Sí, passaria amb ell.
0: No, el teu parer és molt important també, però vull dir, des del punt de vista polític, com podem gestionar el fet de que la societat pugui aprofitar l'experiència de gent gran que encara volen activitat i volen fer coses, i al revés també, com podem permetre, doncs, que aquestes demandes es facin efectives. Hi ha molta gent gran que diu: ei, que jo vull ser-hi, que jo hi soc i que... no?
2: Sí, jo de fet en tots els meus anys treballant a casals de gent gran he vist tota aquesta evolució, no? I com les activitats han anat canviant, com el que un casal de gent gran hi havia una sala de jocs molt gran, s'ha anat reduint i s'han anat habilitant sales, doncs, per fer activitat física, per fer activitats de memòria, per fer activitats culturals, artístiques, no? I també fins i tot, doncs, cursos a la universitat, és a dir, s'ha anat obrint el ventall d'opcions, precisament perquè, com d'elles, jo crec que aquesta és la clau. Cada vegada tenim gent gran més jove, no? Amb més ganes de fer coses, precisament també, i això també gràcies, no?, a l'estat de benestar, doncs, que la ciutadania pugui arribar
0: amb més salut,
2: no? I per tant poder, doncs, gaudir d'aquests anys fent moltes activitats. I crec que aquest és el repte que tenim, de poder ser capaços d'oferir aquest ventall d'activitats, no? D'escoltar per veure quines són les necessitats i de poder obrir aquest ventall d'opcions, no? Que si abans, doncs, es reduïen a dos, tres activitats, es reduïa molt el que era la sala de joc, el ball i de més, ara les activitats són molt diverses, no? I crec que aquest és el gran repte, de tenir activitats culturals, activitats artístiques, activitats educatives, formatives, i crec que és el gran repte.
0: I com, l'altra pregunta que fèiem, com poden continuar aportant a la societat de manera efectiva? Se'ls ha de permetre que treballin, i això s'ha de valorar d'alguna manera. Com ho podem fer, això? Quines opcions hi ha?
2: Bueno, jo crec que això, precisament el que les institucions hem de fer és precisament obrir aquests espais de participació, perquè crec que aquesta saviesa, ja no només les ganes que tenen de participar de la vida de la ciutat, per exemple, no?, o de la construcció de la ciutat, sinó aquesta saviesa que crec que la necessitem. Crec que estem en un context en el que calen totes les mans i tots els caps, no? I per tant, jo crec que hi ha moltíssimes coses en les que poden fer, i per tant hem de ser capaços d'obrir aquests canals de participació, aquests espais, que siguin fets a mida per tal de que ells puguin, doncs, continuar construint ciutats, construint barris.
0: Per exemple, algun cop hem fet algun exercici d'aquests de... Jo anava a dir ciència-ficció, però no tant, i en un futur les taules que deia l'Àlex, amb gent jugant al dòmino, el que veurem és gent amb la PlayStation. gent gran jugant a la PlayStation. No, no, clar, és que al final vull dir amb això que la gent gran d'avui en dia són gent que també dominen la informàtica,
3: bueno,
0: per exemple,
3: els
0: sense anar
3: fan,
0: més lluny.
3: Els hi fan, bueno, jo ho sé per dos o tres que van al Massalleres, sí, a aprendre a fer anar el mòbil, perquè clar, cada vol,
0: clar,
3: els mòbils són, clar, més sofisticats.
0: I tot molt més petit.
3: Sí,
0: ei,
3: i la gent gran, i clar, els hi ensenyen a fer coses, clar, tu al mòbil, mm-hmm, fins fa pocs anys només el feia servir per trucar o rebre trucades, ara, mm-hmm, és un altre món, és estar completament connectat i fer moltes coses.
0: I una pregunta, i estareu d'acord, quan parlàvem de una mica de les feines del segle XXI, que sí o sí hem d'entendre que la gent gran, doncs, moltes vegades se sent sola, i que precisament una de les feines és estar per la gent gran i combatre aquesta soledat de moltes maneres, però lluitar també contra l'edadisme, no?, que es diu. Això també és important.
2: Sí, jo crec que això, aquest és un dels grans problemes també, que és la soledat no volguda. I evidentment, i jo això em vaig adonar també quan, amb tota la pandèmia, doncs, que jo treballava en un casal de gent gran, i durant la pandèmia la nostra feina era simplement telefònica.
0: Clar, clar.
2: Però va ser molt important. Igual que va ser molt important també tots els cursos que havíem fet al casal de com fer servir una tablet, això va fer que tota la gent gran pogués estar connectada als seus familiars, al seu entorn més proper, i jo recordo aquestes trucades de telèfon, no?, i poder, doncs, simplement tenir una conversa. I evidentment jo, de fet el darrer casal on vaig treballar, on he treballat fins ara, doncs era un barri molt humil de Barcelona, amb gent gran, doncs, que és veritat que no tenia recolzament familiar, tenia dificultats econòmiques, i per tant crec que és important, doncs, que siguem capaços de donar aquests recursos per tal de que puguin estar sempre acompanyats o acompanyades en el moment que ho necessitin i que ho vulguin. No? I per tant, uh-huh, jo crec que precisament l'ús de les noves tecnologies és també molt important, perquè jo això ho vaig viure directament a la pandèmia, no? Que gràcies a poder fer servir aquestes tablets podien connectar-se en un moment on la connexió només es podia fer d'aquesta manera.
0: Uh-huh. Correcte.
3: Mira, jo en el meu carrer vam fer una cosa perquè tothom estigués connectat i que sapiguéssim si a algú li faltava algú. Vam crear un grup de WhatsApp en el que estàvem tots els veïns, almenys els del meu carrer, per si, per exemple, jo vaig tindre que fer una comanda de fruita i verdura, i els hi vaig dir als altres, algú necessita algú, doncs va estar molt bé, i encara el tenim, el grup de WhatsApp, el fem servir, vull dir que, ens va anar molt bé,
0: Molt bé. Escolteu-me, Acabarem després amb una pinzellada per la gent gran, clar que sí, faltaria més. El barrejant, ara sí, perquè a més és un luxe que el mateix Àlex ens expliqui una mica. Jo entenc que no pot ser tota l'agenda, perquè n'hi ha molta, però una mica com anirà la cosa, perquè partim ja de la base de que en primer lloc s'ha hagut de rumiar, pensar i preveure que si el temps no acompanyés hi haurien opcions.
2: Sí, de fet encara estem d'aquí a una hora, un parell d'hores, doncs acabarem de decidir, perquè evidentment hi ha, clar, una previsió de pluja pel cap de setmana, i llavors estem acabant de decidir si activem el pla B, que és intentar fer-ho tot a cobert,
0: sí,
2: per tal de poder, doncs, bueno, de que no s'hagi d'anul·lar i de poder continuar amb aquest barrejant dels 30 anys.
0: Per tant, estarem pendents d'això, els canals de comunicació i la mateixa ràdio ja explicarem com es fa, si es fa a l'exterior o no, però que hi ha opcions molt, molt bones, vull dir que a Massallera, no ho sé,
2: sí.
0: Hi ha opcions. Tret de sortida, demà, presentació com cada any.
2: Sí, demà farem el que és la inauguració, no? I a més aquest any molt especial, perquè són 30 anys de barrejant, i ho farem, doncs, primer amb una xerrada, primer de benvinguda institucional, però amb una xerrada amb el que tindrem el Frank Cortada, que és el director d'Oxfam Intermón, i que crec que serà una xerrada, jo el vaig poder escoltar fa molt poc temps, i la veritat és que crec que serà una xerrada molt i molt bona, per fer-nos una idea de com estem en el context de la justícia global, no? Davant d'aquest món tan complex que tenim i amb tantes crisis que s'entrecreuen. Després, el que farem serà un brindis per aquests 30 anys del Barrejant, i no acabarem aquí, sinó que al voltant de les 8:30, doncs el que farem serà un espectacle teatral, Allò blanc de la Llimona, amb el que podem... tancarem doncs, aquest dia, que serà demà, que serà un dia, jo crec que molt especial, amb molta gent que ha fet possible doncs, aquests 30 anys de Barrejant, a nivell tècnic, a nivell polític, però sobretot a nivell de ciutadania, de col·lectius i de les entitats de cooperació que són el veritable motor d'aquest Barrejant.
0: A més, sempre hi ha activitats, hi ha ponències, hi ha una sèrie de reflexions en direcció al tercer sector que és molt important de posar-nos al dia, no? Perquè al final també és anar evolucionant, veient com va el món també en aquesta direcció.
2: Sí, jo crec que una de les coses que sempre ha tingut el Barrejant ha sigut a poder aportar diferents mirades des de diferents llocs del món, que això el que ens fa també és ser conscients de la realitat, que moltes vegades ens quedem reduïts, no?, al que està passant al nostre voltant més proper, però que al final i cada vegada més allò que passa en un indret del planeta té un impacte també, sobretot ara que tenim un món tan globalitzat, doncs, i ho estem veient, una guerra que passa, que creiem que està passant lluny, però que l'impacte al final l'acabem rebent, no? I crec que el Barrejant té aquesta capacitat de poder portar veus en primera persona, que escoltar-les en primera persona, que no t'ho expliquin, sinó que t'ho expliquen directament a aquestes persones, i poder doncs, tenir aquestes realitats diferents d'arreu del món.
0: En el Barrejant moltes vegades ens serveix també per entendre que fixeu-vos, com més coneixem les altres geografies i cultures, com més viatgem, per exemple, però com més coneixem, més tolerant ens tornem, més tolerants som, més empatia aprenem a tindre.
2: Sí, jo crec que per això és important continuar amb polítiques públiques que tenen a veure amb la cooperació, amb la solidaritat i sobretot amb educació per la justícia global, amb la cultura de pau, la pau entesa com una forma de ser i de fer. I jo crec que això és important, i com deia abans, que el Barrejant porta veus en primera persona, també ho fem amb el fòrum d'alumnes, amb defensors i defensores dels drets humans d'arreu del món, perquè aquestes veus en primera persona són les que al final impacten directament, perquè és el que et deia, no? No és que algú t'ho expliqui, sinó que t'ho està dient algú que ho està visquent en primera persona, no? I per tant això impacta d'una forma molt més directa i ens fa més conscients doncs, del que estan passant milions de persones.
0: Anava a dir, la Fira d'Entitats és una mica la posada en escena, és la part més... home, jo no diré que ni més maca ni més interessant, perquè al final tot ho és, però que sí que és veritat que la Fira d'Entitats és és l'exposició, és el lloc on tothom pot anar a tastar una mica d'aquí i d'allà i conèixer les diferents associacions, també.
2: Sí, la Fira d'Entitats és, per mi és absolutament, a part d'imprescindible, és que és molt especial, perquè és que són les entitats de la nostra ciutat que porten molts i molts anys treballant en cooperació, en solidaritat, en posar en marxa projectes arreu del planeta, i són, com deia, el veritable motor de, no només del Barrejant, sinó de totes les activitats i d'haver sigut capaces de que tot el que té a veure amb la cooperació i la solidaritat formi part de la nostra ciutat. O sigui, és un tret identificador de Sant Boi, i això és gràcies a la feina de totes aquestes entitats del nostre municipi, d'aquestes persones doncs, que dediquen molt del seu temps, no?, a poder engegar projectes, a poder sensibilitzar, a poder visibilitzar, i per tant aquesta Fira d'Entitats és com la posada en escena de tota aquesta feina per tal de que la ciutadania, si hi ha algú que encara no coneix alguna de les entitats, doncs la pugui conèixer de primera mà.
0: És el moment. Jo ja sé que com a un dels màxims responsables del Barrejant, ja sé que no diràs em quedo amb això, no, perquè et quedes amb tot, però destaquem algunes de les activitats que li vulguis posar a l'accent i que vulguis dir atenció amb això, no us ho perdeu, etc.
2: Bueno, jo crec que demà aquesta xerrada inaugural que tindrem amb el Frank Cortada, el director d'Oxfam Intermón, jo crec que serà molt impactant, perquè és un home doncs, amb una trajectòria molt sòlida, amb un coneixement doncs, del context global molt gran, i que jo crec que ens donarà una miqueta la idea de com estem ara mateix al món, no? Des d'una visió molt àmplia. Però, clar, jo no em puc quedar amb res perquè és que tenim,
0: no, ho sé, ja,
2: tenim un munt d'activitats que l'equip tècnic, la veritat és que porta molt temps treballant i, de fet, tindrem activitats per tota la família. Hi ha activitats per la canalla, hi ha activitats més familiars, hi ha circ, hi ha xerrades que tindrem sobre resistències feministes, per exemple, tindrem concerts, tindrem cultura, tindrem absolutament
0: bueno, hi ha
2: tot.
0: Els gegants també i tot plegats.
2: Correcte, sí, estem esperant a veure què passa amb la pluja.
0: A veure què passa amb la pluja.
2: Però sí que és veritat que dissabte al matí, tradicionalment, el que obrim és amb aquest cercavila dels gegants i gegantons de Casablanca i amb el que doncs, ens acompanyen fins a la plaça Teresa Valls i Diví, la coneguda com la plaça de les Piràmides.
0: Sí,
2: no?
0: Sí.
2: I a partir d'aquí doncs, comencem amb una flash mob a través de Casa Cuba i, bueno, i anem engegant com els motors per passar tot un dissabte doncs, ple d'activitats i també el diumenge.
0: Perquè passin durant quasi tres dies moltes coses, s'ha de pencar molt i hem de dir que darrere de tot plegat hi han pràcticament, diríem, Àlex, mesos de feina.
2: Sí, jo aquí és, això és el que vull posar en valor. Tota la feina, tot el temps de dedicació que hi ha i sobretot les persones, no? L'equip tècnic, amb la Clara, amb l'Alba, amb la Marina, que porten mesos preparant el barrejant, però no només, perquè la veritat és que la unitat de cooperació, solidaritat i pau de l'Ajuntament és una unitat que no para durant tot l'any amb mil projectes en marxa.
0: Correcte.
2: Amb,
0: la memòria també hi està present, la memòria important.
2: Correcte,
0: aquí,
2: la memòria democràtica, la memòria històrica, que també és important per poder conèixer d'on venim i sobretot a on volem anar i com volem anar, i crec que jo crec que això també s'ha de posar en valor, no? Tot aquest treball previ, tota aquesta feina de mesos i les persones que componen aquesta unitat de cooperació, aquest equip tècnic, sense el qual estic segur que seria impossible doncs, poder tirar endavant projectes com aquest.
0: Montserrat, a tu que t'agraden les botiguetes, les cosetes, no ho dic, ho dic perquè ja ho sé, no, és un lloc on també hi veuràs de cada any doncs, mostres artesanals de moltes cultures i de gent que posar en valor això perquè al final allò que dèiem, no? Estem a l'era de la informació, de la tecnologia, però que ningú se n'oblidi de l'artesania i de, home, la, de la cultura més propera.
3: És que és això, és que no s'oblidi, no oblidar la, les nostres, els nostres coneixements i les nostres arrels, no? És que jo crec que és el principal. No sé, jo el que passa és que espero aquest any potser encara no ho podré gaudir perquè encara estic treballant, però l'any que ve ja
0: home,
3: podré
0: ja t'ho podràs permetre, no? Ja t'ho podràs permetre una mica
3: i podré a l'igual col·laborar o no sé.
0: Veus? Mira, apunta tu.
2: Sí, sí.
3: No, a veure.
0: Això ha quedat gravat. No, sí, sí. Això està gravat, vull dir que Àlex
3: No, però
0: que
3: a veure, que tindré més temps lliure i no sé. Jo hi ha una cosa que, mira, amb les amigues de l'escola l'any passat van riure perquè van dir, diu, bueno, què ara, Montserrat, quan et jubilis, què, aniràs a aprendre anglès? O dic, no, l'anglès i jo no som compatibles. Dic, el que sí que hi ha un idioma, passa que aquí a Sant Boi crec que no fan classes, a euskera.
0: Sí, home, tot,
3: vull aprendre euskera.
0: Tot és xulo, sí, home. No, i tant, i tant, que sí, que al final... Mira, precisament diu això la Montserrat, les minories, que els bascos ara no i les basques no se m'enfadin, no estic dient que siguin una minoria,
3: no.
0: Però estic dient que les minories, les llengües, les cultures, precisament posant valor des del barrejant, també això, que les minories, Àlex, som la majoria.
2: Sí, exacte. Jo crec que precisament el barrejant posa en valor tot això, no? I posa en valor sobretot doncs, totes les llengües, totes les cultures, independentment de la grandària o la dimensió que puguin tenir, són absolutament importants i conformen aquest planeta. I per tant és important doncs, fer els màxims esforços per poder doncs, reforçar-les, per poder doncs, continuar amb aquesta diversitat cultural de llengües arreu del món, que crec que és un tresor. Jo sempre ho he dit, i ho he dit a nivell local, però a nivell mundial també. Crec que és un tresor que hem de preservar. En contra de qui vol acabar amb aquesta diversitat i vol que siguem uniformes, la diversitat és precisament el que ens fa doncs, tenir doncs, punts de vista diferents, gaudir de diferents activitats, gaudir de totes les persones, i crec que això és important, no? Per això és important continuar apostant per la solidaritat entre tots els pobles. del, del món, precisament per poder doncs, continuar reforçant i consolidant totes les cultures, totes les llengües que són les que ens nutreixen i ens fan ser com som.
0: Molt bé, molt bé. I res, recordar això, demà tret de sortida del Barrejant fins diumenge, pràcticament a migdia tarda. Fins diumenge a la tarda, si sí, les previsions són les que hauríem de...
2: Sí, sí, sí, estarem, ja dic, demà donem el tret de sortida, que serà, com són 30 anys, serà més especial i, no, i anirà acompanyat d'aquest brindis, després d'aquesta d'aquesta actuació teatral, i després, evidentment, doncs, tot el dissabte ple d'activitats. A la nit del dissabte tindrem un sopar solidari,
0: sí.
2: Que aquest any doncs, el que farem serà amb aquest sopar solidari, tot el que recaptem anirà a tota la crisi humanitària que està patint Venezuela després dels terratrèmols que van patir, que crec que ara és més important que mai, perquè ara que les càmeres han abandonat, diguem-ne, no, el centre on va passar, doncs crec que és més important que mai, ara que estan en plen intent de reconstrucció, doncs que puguem continuar apostant. I després, diumenge, doncs continuarem també amb una sèrie d'activitats per poder acabar doncs, aquest cap de setmana rodó i amb aquests 30 anys de Barrejant que parlen molt i molt bé de la nostra ciutat.
0: 30 anys? 31 edicions. Jo sempre ho puntualitzo perquè, escolta, no me'n vull deixar ni una. De dir, no, no, 30 anys, 31 edicions.
2: Correcte.
0: Que això no passa sempre. Escolta'm, fantàstic. Jo crec que és d'aquelles coses que s'han d'aprofitar. Montserrat, alguna mena de titular així improvisat del que representa el Barrejant? Ara li demanarem també
3: Em passes amunt.
0: N'ha deixat anar molts, avui ell, de titulars, però bueno, molt resumit, un titular. El Barrejant... de Sant Boi.
3: Bueno, és ajuntar cultures i...
0: Molt bé.
3: I gaudir d'elles.
0: Doncs vinga, ja en tenim un. Àlex, és improvisat i ja ho sé que a vegades dius, hosti, però...
2: No, jo per mi el Barrejant, a mi el que em surt és orgull de ciutat.
0: Vinga.
2: Jo crec que el Barrejant és precisament un tret identificador de la nostra ciutat i a mi personalment em fa sentir molt orgullós de la que la meva ciutat estigui relacionada amb algo tan important com el Barrejant.
0: Me'n deixes dir un, també improvisat?
2: Sí,
0: si barregem, som més forts.
2: Exacte.
0: Digue-li d'aquesta manera.
2: Sí, sí.
0: Escolta'm, a propòsit, que ara ho deixarem aquí, que ens hi posem amb la memòria, precisament, la memòria del patrimoni, un de les seccions, jo et diria, històriques del programa. Fa 12 temporades que funciona. Avui, a més, amb la Montserrat Gibert, exalcaldessa de Sant Boi, però, a més, moltes més coses, que avui ens explicarà coses molt interessants, i ho haurem de deixar-ho aquí. Però jo he pensat, suposo que us provarà, suposo, he pensat que hauríem de, en forma d'homenatge per la gent gran, Dia Mundial de la Gent Gran, Dia Internacional de la Gent Gran, de deixar-ho anar tot plegat amb una cançó, i ves per on hem triat una cançó d'en Joan Manel Serrat, Llegar a Viejo, que al final és una reflexió, no?, que també parla de la soledat, també parla de com arribem a vells, us sembla? Ho fem d'aquesta manera.
3: Sí, sí.
0: Moltes gràcies, com sempre, a la Montserrat, que cada setmana està aquí, i a partir de la setmana vinent, ja us ho diem, anirà deixant petits bocinets de la història del comerç, però en concret del comerç local, però en concret de Cala Riteta, perquè doncs és com tota la vida, arriba el moment de baixar la persiana. I molt agraïts a l'Àlex Pérez, a sisè tinent d'alcaldia, responsable de solidaritat, de ciutat sostenible, etc, etc, etc. Moltes gràcies, ens ha fet molta il·lusió que vinguessis a explicar-nos el Barrejant i a passar una bona estona amb nosaltres.
2: Moltes gràcies, sempre encantat d'estar aquí a la Ràdio Municipal.
0: Doncs moltes gràcies i això, homenatge per la gent gran, perquè al final ells són el nostre futur.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Tu rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
1: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
1: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
2: Tu rutlles?

0: l'espai de la memòria i el patrimoni, amb la col·laboració de l'Arxiu Històric Municipal i la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians.
1: 2:06 de 10 del matí, memòria i patrimoni, ho dèiem fa un moment, és la secció històrica d'aquest programa, 12 temporades i no té aturador i ens prova a totes i a tots. I avui signat doncs per la Montserrat Gibert, que ja ho sabeu, ha estat alcaldessa de Sant Boi, és mestra, i dic que és mestra perquè diuen que aquell que ha començat a ser mestre ja no deixa de ser-ho mai. I a més, doncs, evidentment, activista i activista cultural i col·laboradora de la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians. I a més, ella també s'estrena com a col·laboradora de la memòria i el patrimoni. Molt bon dia, Montserrat, benvinguda a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi.
2: Molt bon dia i gràcies per convidar-me.
1: Què tal estàs?
2: Bé.
1: Sí, molt bé. Sí. No, gràcies a tu per voler doncs, formar part d'aquest col·lectiu de la memòria i el patrimoni. I jo deia això, que les que heu estat mestres, tu has estat moltes coses i moltes responsabilitats, sempre sereu mestres.
2: Sempre.
1: Això ho porteu a dins.
2: De vegades la gent em diu, és que parles bé quan expliques, dic,

0: ser fàcil perquè té molta trajectòria.
1: Hi ha molta cosa. No, abans del Barrufel, el que vull recordar és que avui fa 9 anys de l'1 d'octubre i que també és,
0: sí,
1: un patrimoni de,
0: és veritat,
1: de Sant Boi, i que el poble sempre tira endavant, perquè el Barrufet doncs, també és un exemple d'aquests.
0: Correcte.
1: Doncs vinga, som-hi. L'escola Barrufet va començar el curs 73-74 per iniciativa de tres noies santboianes, la Lluïsa Rocher, la Montse Capdevila i la Cristina Sala.
0: Sí, senyora.
1: Com a llar d'infants d'un a cinc anys.
0: Molt bé.
1: I per què va començar? Doncs perquè en plena escola franquista, que tot era en castellà, sense cap referència doncs, a el que era el nostre país, amb nens i nenes separats, sense democràcia ni participació de famílies ni d'alumnes, una escola molt memorística, tot i que la memòria és important, evidentment, però molt memorística de temes doncs, potser molt intrascendentals en aquell moment, com los Reyes Godó, bueno, totes aquestes coses,
0: sí, t'entenc.
1: Ja se sap.
0: Fugint però, del que era tan i tan caspós i tradicional. Yeah.
1: Però al mateix temps, als anys 60 i 70, van anar apareixent a Catalunya una sèrie d'iniciatives protagonitzades per antics mestres de la República exiliats que tornaven, o famílies inquietes, o filòsofs, o pedagogs, que remuntant una mica amb l'escola nova i les escoles de la República van començar a fundar escoles catalanes arreu del país. I llavors el Barrufet va ser una d'elles. Què distingia el Barrufet? Doncs la primera escola catalana a Sant Boi, laica, enteníem que la religió havia de ser en el seu de les famílies i les parròquies, i l'escola era laica però humanista, no?
0: Entenc.
1: Després, amb coeducació, nens i nenes junts, que a Sant Boi no ens hi havíem trobat, però moltes escoles que en el següent d'allò ja us parlaré del col·lectiu d'escoles per l'escola pública catalana, quan arribava l'inspector, l'altre dia ho explicaven, hi havia escoles que a les aules hi havia com una paret que era com que s'obria de fusta. Llavors, que ve l'inspector, llavors les nenes es quedaven en un cantó i els nens en un altre.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: I es posava el retrato del Franco i del Sant Crist, es posava a les parets. Entenc. I ja està, quan marxava l'inspector, tornava tot a la normalitat.
0: Sí, una mica de tretzo, també.
1: Això mateix era.
0: Molt bé, molt bé.
1: Llavors, una escola, com us deia, activa, sobretot, amb els grans lemes d'aprendre, aprendre.
0: Aprendre, aprendre.
1: Aprendre, aprendre. Després, democràtica, hi havia ja la participació de les famílies, de pares i mares, del personal no docent, dels alumnes, els mestres, amb les decisions de l'escola. I, sobretot, molt lligada al medi. El medi santboià, el medi català i el d'allò, no? Per tant,
0: una mica territori,
1: Això, Aquest era la gran definició de lo que era aquesta escola.
0: Els principals valors, digue-li com vulguis.
1: Llavors, ens centraré en uns quants perquè es pugui entendre doncs, què volia dir. Catalana era, en quant a llengua, es parlava, tot era en català, i a tercer es començava el castellà i l'anglès. El castellà es va buscar personal doncs, que parlés el castellà bé, per no, perquè es havia de distingir molt bé doncs, les dues llengües en quant a molts aspectes, no?
0: Sí, tant, i tant.
1: Construcció de frases, etc.
0: No, i amb la mateixa literatura, etc.
1: Tot plegat. I llavors, anglès. Teníem també com a característiques doncs, el anar a colònies, que no us havíem fet enlloc, la biblioteca per nosaltres era importantíssima perquè, això ho explicava molt bé la Lluïsa Rocher quan va presentar el llibre, o sigui, si tots tenen un llibre, que és el mateix, no? Que és el que hi havia abans, quan hi ha un tema, tothom llegeix el mateix. Si a la classe i a l'escola hi ha una gran biblioteca, sobre un tema pots llegir moltes coses diverses.
0: Clar.
1: Per tant, l'aprenentatge és molt més ric i plural.
0: I transversal.
1: I transversal, Després, una altra de les característiques era el fet de... A veure, això com és difícil d'explicar. d'escola

0: Parla, doncs, cooperativa, no? De que tot el finançament de l'escola es feia a partir de els pares, la quota que era indicativa al començament, segons els ingressos de les famílies, després ja es va anar modulant.
1: O sigui, una mica, perdona, mirar de ser autosuficients...
0: Sí, i prou.
1: I prou, i ja prou. Està, i nosaltres tirem endavant d'aquesta manera. I això ja vol està. Dir que res ens lliga als poders. Digue-li d'aquesta, no sé,
0: és així.
1: La idea és aquesta.
0: És aquesta la idea,
1: soc autosuficient, no? Jo no depenc de ningú.
0: De ningú. I aniré construint a partir de les possibilitats.
1: Clar.
0: Per exemple, quan es va començar la llar al carrer Rauric, amb una caseta que la vam llogar al Carles Martí,
1: carai,
0: que era el cronista de la vila,
1: sí, tant,
0: ara
1: tant.
0: Ja ha desaparegut quan es va fer l'urbanització de la Riera Gasulla,
1: sí.
0: Que això m'agradaria també un altre dia parlar de la desaparició del patrimoni.
1: Seria
0: com afecta el dol,
1: clar,
0: a les persones.
1: Clar.
0: Jo he parlat molt aquests anys de dol de familiar i m'agradaria parlar de dol patrimonial, com una societat...
1: Que al final és dol també de memòria.
0: Clar, clar.
1: Clar.
0: I,
1: serà maco.
0: M'agradaria parlar.
1: Segur.
0: Llavors... Va començar allà, després els nens que van fer 6 anys van haver de marxar, i quan ja feien primer amb altres escoles, les famílies van demanar que comencéssim EGB, que es deia aquell temps.
1: Sí, és veritat.
0: Perquè els nens volien, i ells volien retornar a l'ensenyament que els havíem ofert al Barrufet. I va ser quan... es va comprar les cases de Valdir i Comas, també amb aportacions de pares, hipoteques de les cases de mestres.
1: Imagina't,
0: I a les obres, els diumenges, venien els pares a fer de paletes, de pintors, de fusters, bueno, inclús avis, havien vingut.
1: Impressionant.
0: I els mestres fèiem el material, els diumenges, bueno. O sigui, va ser una cosa...
1: És construir des de zero.
0: Des de zero.
1: I amb la convicció de que entre tots ho fem tot i que, escolta, sense cap mena de perjudici, endavant.
0: I això jo crec que aquest patrimoni que ha quedat a nivell físic i pedagògic també és un patrimoni immaterial, que és l'esforç col·lectiu, com va donant fruit si tu el propòsit el tens clar i tens... un equip de gent que col·labora, doncs, amb aquest propòsit, eh? Per tant, jo crec que això també és un patrimoni samboià, no només del Barrufet, sinó de moltes entitats, de molta gent...
1: Segur.
0: ...que amb el seu esforç ha anat construint al marge, doncs, de...
1: Totalment.
0: Després hi ha una altra de les característiques que crec que és important, que és la recuperació de totes les festes populars a Sant Boi. Vam recuperar els Jocs Florals... Els nens i nenes de les classes feien els poemes, llavors es feien els finalistes i es anava al poble a oferir els poemes i de que es havien fet. Després, la castanyada, els pares van fer els bidons per coure les castanyes, i també per fer-ho al poble. El Carnestoltes, perquè aquells anys només hi havia la Rua del Rumbi.
1: Val, sí, és veritat.
0: I llavors es va recuperar el carrer, els nens i nenes, i la gent gran, jo me'n recordo que sortia al carrer aplaudint-se, doncs, per veure, doncs, les disfresses.
1: Clar.
0: Després, la Fira de Sant Ponç. Això va ser entranyable, ho vam fer aquí a la plaça Preses, i molta gent de Sant Boi ens portava, ja teníem les herbes, però ens el portava, mira que porto aquestes herbes, bueno, va ser molt bonic.
1: Recuperar tradicions,
0: sí.
1: Perquè al final és recuperar cultura i identitat.
0: Clar. I la passejada en bicicleta també.
1: Molt bé.
0: I la fira al carrer, que va venir el Xesco Boix per la fira. Tot això,
1: sí.
0: M'agrada ressaltar-ho per dos aspectes. Un, perquè és recuperar la cultura del nostre país, del nostre poble, i segon, perquè és una manera transversal de treballar totes les matèries. Per exemple, us poso l'exemple...
1: T'entenc. Molt bé, serà interessant.
0: De la Fira de Sant Ponç, no?
1: A veure.
0: Amb la Fira de Sant Ponç es treballava els aspectes dels beneficis per la salut de les herbes. Al treballar els beneficis de la salut per les herbes, amb els alumnes treballaven el cos humà. Com funciona,
1: clar,
0: el cos humà, com la nutrició influeix, doncs, amb la salut. Es treballaven les matemàtiques, amb el tema de l'espesa, de pesar-ho, dels preus,
1: de mesurar les coses,
0: de mesurar, de dividir, quan et pagaven, doncs haver de fer les divisions per tornar d'allò, etc. Es treballava també la natura.
1: Ecologia, o sigui, respecte ecologia, a la
0: això,
1: natura.
0: Respecte, i quines parts, doncs la Mediterrània donava un tipus d'herbes, l'Atlàntic un altre, etc. O sigui, la geografia. O sigui, moltes de les assignatures es treballaven...
1: Vasos comunicants entre ells.
0: Per exemple, en els Jocs Florals, evidentment, es treballava la literatura, l'expressió, la imaginació, la creativitat...
1: La història de les autores i autors, etcètera, etcètera.
0: Tot això, no?
1: I si m'ho permets, un afegit, que al final convides a la gent que és de fora o que no hi estan avesats, en tot plegat, a que s'ho facin seu.
0: Clar, ara...
1: Importantíssim.
0: Després us llegiré, si tenim temps.
1: Sí.
0: Els testimonis, no tot, perquè és més d'una de les alumnes, que explica, i que explica això que m'acabes de preguntar. Acabes de reafirmar,
1: molt bé,
0: no?
1: Molt bé.
0: Bé, després, quan el Valdiri Comas es van fer petits, doncs es havia de fer una escola gran perquè ja hi havia el tema de subvencions. Llavors ja el franquisme s'estava acabant, ja les escoles rebien subvencions, però et demanaven uns requisits.
1: Clar.
0: Jo me'n recordo la Trini, que era l'administrativa, que és aquesta dona, se li ha de fer un monument.
1: Un monument,
0: Doncs, havia hagut d'anar a Madrid moltes vegades, doncs, a tramitar coses d'aquestes. Doncs llavors, havíem de fer una escola gran. Bueno, com ho fem? Llavors, un arquitecte, vam amb l'alcalde, encara que era del règim anterior, amb el Xurit, vam parlar de que l'Ajuntament havia d'autoritzar els terrenys d'equipaments que ho poguessin fer cooperatives.
1: Va.
0: Llavors, ell ens va autoritzar on hi ha l'Antoni Tàpies, aquell terreny per fer la nova escola. Bé,
1: molt bé,
0: vam fer els planells, ho vam fer tot, i quan va arribar l'Ajuntament Democràtic vam tenir la desgràcia de que un dels regidors, doncs, no sabem per què, doncs, no va voler que ho féssim allà, i ens va dir que no es podia fer. Llavors, el que et deia, que la força col·lectiva va fer que els pares i mestres ens tanquéssim a l'Ajuntament, vam dormir allà, i al final ens van cedir que ho poguessin, no s'ha dit, no, que poguessin fer en un altre terreny,
1: val,
0: que és on hi ha l'actual Barrufet.
1: Exacte.
0: A darrere el Rumbi, però amb una condició, evidentment, tornar a fer els planells, gastar-nos altre cop més diners, i els havíem de cedir la plaça, el que és la plaça de l'agricultura, ho vam haver de comprar, llavors donar-los.
1: Clar, s'entén. O sigui que... Tu ho compres i m'ho acabes cedint, però com a espai públic, que segurament no va ser un drama, perquè l'escola Barrufet, el servei públic ja el té com, no? com interioritzat, però que al final són despeses.
0: Compreu el tros aquell i l'altre, però no, bueno, és igual. Ho comprem tot.
1: Quina jugada, eh?
0: Era com una cursa d'obstacles, no? Era un joc de pista d'obstacles.
1: Sí.
0: I llavors ja es va fer l'escola gran. Llavors, ja et dic, el proper dia intentaré parlar del CPEC perquè veieu que l'escola Barrufet, com que volia ser una escola per tothom, oberta a tothom, sense cap discriminació per nivell econòmic, ni social, ni res, volia ser pública quan la Generalitat es recuperés, no?
1: Clar.
0: I llavors, doncs, es va lluitar molt per ser escola pública, però això avui no hi ha temps per parlar-ne.
1: Però que serà un capítol molt interessant, properament.
0: Llavors, ara m'agradaria...
1: Sí, aquest testimoni que deies.
0: Aquest testimoni, i abans del testimoni, definiu-vos una miqueta aquest sentiment més immaterial, per dir-ho d'una manera.
1: Val.
0: No? Doncs, què és l'escola Barrufet? Doncs, és passió, companyonia, joc, descoberta, saber, arrelats a un poble i país per sentir-se ciutadans de ple dret amb esprit crític i transformador. Això seria una mica la filosofia.
1: Sí, senyora.
0: Llavors, us llegiré aquest tros d'aquesta alumna que... Tots els testimonis són molt macos, però és clar, no hi ha temps per llegir-los.
1: Però en aquest cas tu has triat, una mica allò que dèiem,
0: allò,
1: no? Aquella reflexió que fèiem.
0: Que tu m'has ressaltat, no?
1: Molt bé. Doncs interessant, sí. i
0: tenim
1: això.
0: Temps. es diu Dolors Ortega.
1: Ah, molt bé.
0: Comença amb una cosa molt poètica, diu, olor de garrofers, perquè estàvem allà.
1: Correcte, sí senyora.
0: Pastissets de terra fina, la Juanita, que era la cuinera, taca de peix fregit a les butxaques de la bata, perquè no, o sigui, berenars de pamboli i xocolata Torres,
1: molt bé.
0: Riuades al pati, les presses d'en Guifré, manifestacions per la pau i la guitarra del Benet, colònies de tardor i primavera, Vandellós i els Caps Grossos, Sant Joan de l'Erm i Esquí de Fons, Menorca, redaccions dedicades, projectes monogràfics, bossetes d'herbes aromàtiques i les fires de Sant Pons,
1: veus?
0: La vella Quaresma, el calaix de les notes d'en Lluís, el treball de fer de la Teresa, panellets i castanyes i el tió. Àlbums, tapes i enquadernadors, metàl·lics, fitxes amb tinta blava i duplicadora a l'alcohol, jocs florals a la biblioteca, papasseit i carner i les guerres d'aigua a la font. L'aula de Sico i el càtering. Patis de béisbol i l'hortet, la trini i la figuera, la muntanyeta i la truita, el pregó de Carnestoltes, l'enterrament de la sardina també, la piscina del Valdiri, les cel·les del sur del cavallet taronja, caniques i baldufes, cromos i gomes elàstiques, cavall fort, arrenca cebes, un, dos, tres, pica paret. Dies de pluja, el muntanyí de pissarra, l'aula de plàstica, metodologies actives, passió per aprendre, escoles del CPEC. I ara ja fa la cosa més prosa. Ella ara és professora a la Universitat de Barcelona.
1: Molt bé, molt bé.
0: El meu pas per l'escola Barrufet em remet a aquesta imatge i records encadenats. Una escola petita, familiar, una escola d'aprenentatges que van determinar posteriors ensenyaments, el projecte d'unes cooperativistes idealistes que col·locaven la curiositat de l'alumnat al centre. Encara ara, quan parlem de l'escola amb amics i amigues amb qui vam compartir aules, patis i descobertes, parlem del segell especial que portem tots i cadascun de nosaltres. Vam anar a una escola on es valoraven els diferents ritmes d'aprenentatge, s'estimulava constantment la creativitat i es treballava a partir de reptes que estaven sempre vinculats amb el món real. Una escola que als anys 80 i 90 no treballava amb llibres de text, sinó amb situacions d'aprenentatge significatiu i vivencial a partir de grups cooperatius i metodologies dialògiques. L'escola Barrufet va ser per a mi, com a alumne, el que em faria convertir en la docent que sóc avui. He treballat a diferents nivells i contextos educatius al llarg de la meva carrera professional com a docent. He liderat diferents projectes educatius i sempre he tingut la sensació que feia créixer una llavor que va germinar a la meva primera escola, aquella que em va veure créixer. Però més enllà d'un model educatiu amb somni, l'escola va ser una oportunitat, un projecte polític, un ascensor social o identitari per a molts dels nens i nenes de Sant Boi de l'extraradi metropolità. Alguns de nosaltres eren fills de migrants del sud de l'Estat, que descobríem l'escola catalana i transitàvem espais de mestinatge construint un nosaltres inclusiu i divers. Ella vivia a la cooperativa.
1: Sí, sí.
0: Parlàvem castellà a casa i teníem xarxes afectives en català que ens acompanyarien la resta de les nostres vides com adultes. L'escola ens va permetre esdevenir híbrids culturals i transitar espais de dissidència a molts nivells. Aquesta era una escola d'aquelles que t'ensenyava a somiar. Moltes de nosaltres hem seguit l'estela d'aquest bressol d'utopies i seguim perseguint aquells ideals. Seguim treballant per una educació transformadora i, en definitiva, per la justícia social, l'equitat, la col·lectivitat i la diversitat de l'ADN d'una escola amb la qual segueixo somiant.
1: Veus? Aquell testimoni que dèiem, que al final s'ho fa seu, que en un principi ho desconeix i no forma part de la seva cultura domèstica, digue-li així,
0: clar,
1: però que s'ho acaba fent seu.
0: Sí, sí.
1: Hem de dir, perquè ho sàpiga la gent, que aquest testimoni que ha llegit la Montserrat doncs forma part del llibre, aquest fantàstic llibre que es va publicar, que el signa la Montserrat i també la Lluïsa Rocher, sobre l'escola Barrufet, per aquest aniversari. I a més, deixa'm-ho tornar a dir, ho hem dit en d'altres moments, però és que és molt xulo, amb dibuixos de la Pilarín.
0: Sí,
1: la Pilarín forma part del Barrufet.
0: Molt, i va estar molt contenta que sortís en el llibre i ens n'ha demanat.
1: Dic, la Pilarín, l'artista,
0: a més,
1: tothom
0: el llibre,
1: coneix.
0: Ja per acabar, sintetitza també una mica l'il·lustració, no? A la portada es veuen tot de barrufets perseguint un barrufet.
1: Correcte.
0: Que això simbolitza, doncs, la unió, anar endavant,
1: sí, sí,
0: tots
1: sí.
0: junts perseguir. Després hi ha el dibuix de lo que és el menjador, i llavors hi ha totes les ciències del saber que feia amb el barrufet.
1: Sí,
0: la música, el laboratori, les excursions, o sigui, una mica els dibuixos de la Pilarín també sintetitzen, doncs, la pedagogia activa que dèiem.
1: És així, és així. Doncs escolta, capítol molt, molt interessant. Aquí no s'acaba, perquè tu continuaràs explicant coses, que al final parlar de l'escola Barrufet és parlar de conceptes i parlar d'un temps, d'una educació, d'un model educatiu, però també d'una manera, d'una lluita, parlar de moltes coses, i per tant, suposo que quan tornis, que et pertoqui, ja sabem que us aneu alternant amb les altres companyes i companys, doncs, la vostra presència aquí, juntament amb el Carles Serret, a la memòria i el patrimoni, però que tu recuperaràs i ens explicaràs d'altres coses, com deies abans, també, que seran molt interessants, Montserrat.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, eh?
1: Hem barrufat una bona estona.
0: Això mateix.
1: Podríem dir d'aquesta manera, oi?
0: Sí. Ah, després una cosa que m'he oblidat. Per què es diu barrufet? Per tota la història dels barrufets. Però quan es va fer l'EGB, vam proposar de dir, home, hi ha una escola gran, potser el barrufet queda... I els nens i nenes van dir, no... Aquí es continuarà dient barrufet. Perquè
1: clar
0: van ser ells els que van dir que havien de continuar amb el nom.
1: Molt bé, I ha esdevingut a banda un referent per molta gent al llarg del territori, del Principat, podríem dir, perquè això es va convertir en el seu moment en un model a seguir.
0: Vale.
1: Montserrat Gibert, moltes gràcies. Ens ha fet molta il·lusió que t'incorporis, doncs, això, a la família de la memòria i el patrimoni.
0: Molt bé, moltes
1: Fins
0: gràcies.
1: Ben aviat. Gràcies.
0: Adéu, bon dia a tothom.
2: Són les 10. Podem confirma que demà el Congrés votarà a favor dels decrets de llei sobre l'habitatge. Ara tota la pressió recau sobre Junts per Catalunya, que encara no ha decidit si donarà suport i en facilitarà la validació. El BOE ja ha publicat avui el segon decret, que inclou la renovació automàtica del lloguer. Últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits. Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen que compleixi els acords. Israel creu que l'incident en un avió que anava a Tel Aviv era un atac terrorista per estavellar-lo, però evita assenyalar l'Iran. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país. Sobreviu una condemnada a mort després de rebre dues injeccions letals a l'estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de quin ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i obre una investigació sobre els fets. Activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i el de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. Els bombers només han reclamat els costos en 17 dels més de 23.000 rescats que han fet en els últims 15 anys. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que es van demanar sense ser necessaris. Només s'han recuperat 11.000 dels prop de 72.000 euros gastats. Avui ha de quedar vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol, una última sessió amb la declaració dels quatre acusats, entre els quals l'escopeter que va disparar la bala de goma que li va buidar un ull espanyol. Unes 400 persones, en representació de diferents col·lectius, s'han aplegat a la porta del Palau de Justícia. Avui arriba a la sala petita del TNC El Cadell, una tragèdia rural contemporània de la mà de Josep Maria Miró. Interpretada per noms com Mercè Arànega, Lourdes Barba, Rosa Renom o Marc Terrida, entre d'altres, es podrà veure fins al pròxim 1 de novembre. Els esports.
3: El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Lliga de Campions, tot golejant la Roma per 0 gols a 6, abans d'afrontar diumenge el partit de Lliga davant del Real Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Quinzenes Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la complicada pista del Pauc de Salònica Grec per 93-78. Mentrestant, l'Espart Girona queda fora de l'Eurolliga femenina en perdre l'eliminatòria prèvia a casa davant l'Emlat Konuk turc per 69-81. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea després de derrotar el Marsella per 10-8.
2: Dia molt inestable i xafogós, amb màximes d'entre 24 i 28 graus i molta humitat relativa. Pluges, xàfecs i tronades al centre i sud del país a partir del migdia. Risc d'alguns aiguats al Camp de Tarragona i a la tarda i nit també a les Terres de l'Ebre. 3CAT Info.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
2: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
8: Ràdio Sant Boi.
9: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.
0: Partitura de tarda. Un programa de música a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 3 a 5 de la tarda i els diumenges de 10 a 12 del vespre a Ràdio Sant Boi. La música clàssica a partitura de tarda.
10: A la Macedònia, cada cançó és diferent. Cada dimarts a partir de les 5, música i consells amb el Joan Sola, a la Macedònia Musical.

0: La Fundació Catalana Adela Miquel Valls és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. L'espai del reflexionador amb Santi Recasens.
3: Vuit minuts passen de les 10 del matí, és dijous. El reflexionador ja davant del micròfon, en Santi Recasens, i ja ho sabeu, el presentem sempre com el pagès llicenciat en direcció d'empreses per la Universitat de Saint Peter's de Nova York i virtuós d'explicar tot el que pot semblar profundament complicat amb una senzillesa espaterrant. El seu deure, obligació i compromís és aquest, fer rumiar a tot aquella i a tot aquell que se l'escolta, que no és poca gent. Molt bon dia, Santi, què tal estàs?
4: Doncs molt bé, molt content d'estar aquí. I amb un tema que promet ser interessant, creu-me.
3: Sempre.
4: Perquè aprendrem, però avui aprendrem coses que...
3: Molt bé.
4: Que s'han de buscar, eh?
3: Doncs deixa'm que expliqui que avui ens vols parlar de la IA, l'acrònim d'Intel·ligència Artificial, si es pot dir d'aquesta manera. Tanmateix, de la intel·ligència artificial n'hem parlat des de la vessant més científica i tecnològica, en parlem sovint perquè les noves i titulars que van sortint de vegades i molt sovint, avui mateix, sense anar més lluny, també en parlen de la IA, de com gestionar-ho tot plegat, dels que tenen por de la IA, dels que no en tenen, etc. Però tu avui, Santi, ens vols exposar i fer reflexionar sobre les mancances de la IA. Quan la IA, doncs, què carai, no és tan perfecta com sembla. I el que això pot comportar.
4: I la vessant humana.
3: I la vessant més humana de la IA, perquè darrere de la IA, al final, què hi ha?
4: Cervells humans que s'han de fer servir.
3: Digue-li d'aquesta manera. Som tot orelles, Santi.
4: Començarem, amics, què tal, com esteu? Començarem per dir-vos un nom que us convé no oblidar. Tinent coronel Stanislav Petrov, de la Unió Soviètica.
3: Carai.
4: Tu, jo i tots els amics que ens escolten li devem la vida en aquest home.
3: Què dius ara?
4: Sí, perquè quan la IA li demanava d'apretar el botó, ell va fer servir el cervell i el seny, i no el va apretar.
3: Ben vist.
4: I per això seguim vius avui dia.
3: Ben vist. Mm? Carai, comences fort.
4: Stanislav Petrov, any 1983, que va ser el mateix any que es va estrenar la famosa pel·lícula Juegos de Guerra.
3: Sí, senyor.
4: Que va ser una avançada de... Hi ha una frase que sembla gairebé dita pel Sòcrates o per l'Aristòteles. Quan està tothom pensant-se que l'ordinador aquell, no?, que portava tot el sistema de defensa, tothom es pensava que la Tercera Guerra Mundial començaria, l'informàtic dissenyador d'aquell ordinador li diu al general que ha de prendre l'última ordre. Aquesta frase és molt bona, eh? Mi general, está usted haciendo caso a una máquina. Hágale un favor al mundo y no se comporte como otra máquina.
3: Déu-n'hi-do.
4: És bona aquesta frase.
3: Escolta, el guionista és per aplaudir-lo.
4: Pues la realitat és que sí, però bueno, comencem.
3: Molt bé.
4: Començarem dient que jo d'intel·ligència artificial no en tinc ni idea.
3: Carai. Maco.
4: Comencem per aquí.
3: L'analista que avui us parlarà d'intel·ligència artificial no en té ni remota idea. No, tampoc seria això, eh?
4: Jo no sóc... No, algú sé. Jo no sóc informàtic, no. Però sí que he parlat, i precisament per aquest programa, he parlat amb, concretament, el director general d'una empresa d'informàtica bastant potent.
3: Molt bé.
4: Que ell m'ho ha reconegut, Santi, sí, sí, tot el que dius tens raó. El que passa és que amb la intel·ligència artificial encara estem a les beceroles. El que passarà no ja la pròxima dècada, el que passarà els pròxims 2 anys, avança a tal velocitat...
3: Correcte.
4: ...que ni jo, que sóc informàtic i expert en intel·ligència artificial, ni jo sóc capaç d'albirar-ho. Així que veurem què passarà d'aquí 2 anys.
3: Molt bé.
4: Jo em centro en el que sé d'intel·ligència artificial avui dia.
3: Fantàstic.
4: És capaç de computar informació a una velocitat i amb, amb un poder analític absolutament, o sigui, descomunal és quedar-te curt.
3: Correcte.
4: Ara, encara avui dia, d'aquí 2 anys no ho sé, encara avui dia la intel·ligència artificial es basa en la informació que els humans hem posat a internet.
3: Clar.
4: Aquí està la clau.
3: Jo si m'ho permets, Santi, saps que ho he denominat moltes vegades d'aquesta manera.
4: Sí.
3: Jo sempre he dit, es van equivocar, això d'intel·ligència artificial, potser s'hauria de ser més precís i dir senzillament generador o gestor de dades universals.
4: Exacte.
3: Que ni aquest... més ni menys.
4: Que aquest informàtic em va parlar, doncs, de la computació quàntica.
3: Clar.
4: Que és el següent pas.
3: Sí, sí,
4: i
3: sí.
4: Això serà un canvi de paradigma. Però, bueno, anem a el que tenim avui dia.
3: Va, t'escoltem, t'escoltem.
4: Clar, la intel·ligència artificial es basa en informació que ja hi ha a internet, però hi ha una cosa que no es pot computar. Ni es pot processar.
3: Sí.
4: El geni humà ni la creatinitat humana. Perquè això és algo que surt d'un cervell humà i que quan t'esperes que les coses vagin per aquí, hi ha algú que de sobte decideix fer-ho per allà. I l'objectiu del programa d'avui també era perquè, clar, jo observo en el meu entorn que cada vegada més persones, i això d'on ho has tret? Ah, del ChatGPT. O sigui que ja, en lloc de buscar altres fonts d'informació...
3: Sí, per desgràcia...
4: Molta gent, i molta gent intel·ligent, llegida, instruïda i cultivada,
3: Però amb poques ganes de pencar, potser?
4: Sí, sí, perquè el cervell humà és bastant més gandul del que ens pensem.
3: Clar.
4: Aleshores, clar, el que et diu la intel·ligència artificial és informació moltes vegades veraç, perquè no deixa d'agafar-ho d'una font, però, ostres, no ens oblidem de fer servir el cervell, perquè fixa't, aquest senyor Stanislav Petrov,
3: sí, sí, i tant.
4: Si hagués fet
3: tant.
4: Cas del que li...
3: Ja no hi seríem.
4: I saps al final, perquè, saps per què no va apretar el botó? Va ser una malfunció, bueno, ostres, ara em surt en anglès, malfunction, i no em surt en català. Bueno, un problema dels ordinadors soviètics.
3: Sí, sí, això seria traduït com ell, un desajust en...
4: I ell al final no va apretar el botó perquè va fer servir una lògica aplastant. Els Estats Units em diuen aquí que ha llançat 5 míssils. Qui, en el seu sant judici, començaria una guerra termonuclear amb només 5 míssils?
3: Clar.
4: Raonament tan aplastantment simplon...
3: Sí.
4: Doncs pues mira...
3: Sí, més lògica que la mateixa
4: exacte.
3: IA.
4: Exacte, o sigui, clar. La IA li deia... Ens han llançat 5 míssils. Tu, tens que contractar amb 5 míssils més.
3: Clar.
4: Mira...
3: Sí, no, és que és així, al final.
4: Exacte,
3: és exactament això.
4: Amb això de que la intel·ligència artificial, a dia d'avui, no pot computar les dues úniques variables totalment incomputables, que és la genialitat i la creatinitat humana, poso un exemple.
3: La creativitat, vols dir, sí?
4: Creativitat, instint, la veueta, com dic jo, aquest instint que tenim, que, i això la ciència neurològica ha confirmat que sí que existeix, però encara no ha sabut trobar el perquè.
3: Això al final saps què és?
4: Digue'm.
3: El talent.
4: O la intuïció,
3: sí, però
4: no sé.
3: És que el talent va molt lligat amb la originalitat.
4: Sí.
3: Com es pot ser original... doncs precisament oblidant-se de les dades acumulades que...
4: Sí, i això és molt possible que la intel·ligència artificial algun dia acabi arribant a això, perquè va aprenent de si mateixa. Però mira, poso un exemple.
3: Sí.
4: Juny de 1940.
3: Va.
4: Li arribes a preguntar aleshores a la intel·ligència artificial qui guanyaria la guerra, t'hagués dit que el Hitler, sense dubtar-ho.
3: T'entenc.
4: Per què? Perquè el...
3: perquè eren faves comptades.
4: França acabava de capitular i França tenia un exèrcit tremendo. Encara es parla avui de per què França va caure tan ràpid.
3: Anglaterra tenia, mostrava una debilitat brutal.
4: Exacte.
3: Etcètera,
4: Rússia, que aquesta va ser la clau.
3: I perdona, i per acabar-ho d'arreglar, en un principi els Estats Units miraven cap a una altra direcció, en un
4: per
3: principi.
4: Per això, i era Rússia, que va ser la clau, el principi del fi pels nazis. La intel·ligència artificial hagués buscat la informació que hi havia en aquell suposat internet, pacte Ribbentrop-Molotov, han signat un pacte de no agressió, el Hitler no atacarà Rússia. Però clar, no va comptar en que de sobte el Hitler un dia li agafaria un creuament de cables i en contra del criteri dels seus generals, perquè estava rodejat de generals molt bons que li deien atacar Rússia. És una bogeria.
3: Sí, és la darrera cosa que hauries de fer.
4: Pablo Picasso. Arribem a preguntar a l'intel·ligència artificial sobre Pablo Picasso, la seva època rosa o blava, i hagués dit, home, serà un bon pintor. Té tècnica, és molt figuratiu, és un molt bon pintor.
3: Però està a punt d'estavellar-se.
4: No, a punt d'estavellar-se no. Serà un bon pintor, però no que serà... Clar, el que la intel·ligència artificial és impossible que pugui computar és que aquest Picasso un dia té un creuament de cables i trenca per complert les normes establertes de l'art i s'inventa una cosa que abans no existia. Aquest és el geni humà que cap ordinador avui dia pot computar, perquè sorgeix de forma, jo no diria que espontània, però passa.
3: Però això passa amb tot, i perdona que ara et faci una comparació futbolística. Si en el seu moment la intel·ligència artificial li haguessis preguntat, escolta, tinc un nano amb problemes de creixement important, ve de l'Argentina, el seu pare està a l'atur i no es poden permetre ni de viatjar a Barcelona. A més, per la seva edat encara li faltarien... 40 centímetres que està per sota de la resta. Què fem amb aquest noi? Diria, el que tu vulguis, menys fer-lo jugar a futbol.
4: Clar.
3: I després resulta que va ser el millor jugador de futbol de tota la història.
4: Poso un altre exemple.
3: Lionel Messi. No?
4: Sí.
3: Seria això.
4: Un altre exemple que poso. A mi m'agrada molt el món de l'aviació. M'agrada molt els avions.
3: L'aeronàutica, en general.
4: Sí, aeronàutica en general. Vol de la aerolínia australiana, quantes? Un Airbus A380, aquest avió gegantí de dos pisos.
3: Sí, sí.
4: En ple vol li esclata un motor i totes les coses que surten disparades trenquen circuits clau de l'ordinador del... Van sortir 500 alarmes alhora.
3: Clar.
4: Els pilots anaven, que és que no sabien a què fer cas i a què no fer cas. L'ordinador li deia al pilot, em sembla que es deia Crispinyi, li deia al pilot el que tenia que fer. Però el pilot, la seva veueta, el seu instint, no li quadrava. Deia, de què em puc fiar de l'ordinador i de què no? I al final va optar per fer servir el cervell i no va fer ni cas d'un ordinador que valia milions d'euros. Fer servir el seny i dir... L'ordinador dirà el que vulguis, però hi ha una cosa amb la que no es pot negociar, la física.
3: Clar.
4: Mentre aquest avió tingui ales, pot volar.
3: Clar.
4: Va fer servir el seny, va passar olímpicament del que deia la intel·ligència artificial, va fer servir principis bàsics d'aerodinàmica i va poder aterrar l'avió.
3: Clar, t'entenc perfectament. Clar, és que al final... deixa'm afegir, perquè ho diem sempre, que la intel·ligència artificial, aquest acrònim almenys ara està molt de moda i l'estem anomenant, i més o menys ja podeu sospitar que en Requesens ho està dient des d'un començament. La intel·ligència artificial existeix des de fa més de 50 anys.
4: Sí, i és una eina, és una eina velosíssima, però utilitzem-la com cal.
3: Clar. Perquè la intel·ligència artificial ja era les primeres calculadores científiques, ja era el primer sistema informàtic, ja era els primers mètodes de càlcul.
4: Sí.
3: Al final és això.
4: El que passa és que la intel·ligència artificial d'avui dia... Jo crec que...
3: Ha evolucionat, evidentment.
4: Permetem que et corregeixi. El d'abans era capacitat de computació rapidíssima. La intel·ligència artificial actual...
3: Sí, però al final feia servir les mateixes normes, els mateixos conceptes. Ajunto una sèrie de dades i a partir d'aquestes dades puc formular.
4: Sí, però hi havia un humà que la tenia que programar.
3: Sempre.
4: Poso un altre exemple. Garry Kasparov contra l'ordinador de l'IBM Deep Blue.
3: Correcte.
4: Un ordinador com aquesta habitació de gran. Capacitat de computar, que el Garry Kasparov
3: també.
4: És que no... I a la primera partida va guanyar el Kasparov perquè va fer servir una jugada de pillo.
3: Ja,
4: de pillo, de tan tonta i tan infantil,
3: clar,
4: que l'ordinador es va quedar penjat.
3: Sí, sí.
4: I a la revanxa, els programadors... revanxa no sé com es diu en català.
3: Revenja.
4: Revenja, això.
3: Revenja,
4: i sí, per poder guanyar el Kasparov...
3: Sí, van fer servir una mica de dir, a veure si fa servir això una
4: altra. No, en poques paraules, els programadors van haver d'ensenyar el ordinador Deep Blue a ser un malparit. A ser literalment un trampós, un malparit i un... Sí, i va acabar guanyant, clar.
3: Sí, sí, sí.
4: Un altre exemple molt ràpid, que se'ns acaba el
3: molt
4: temps.
3: Molt bé, molt bé.
4: Qui dels que ens escolta...
3: Sí?
4: I ara no feu trampes, uh-huh, eh? Qui dels que ens escolta hagués pogut predir el dia abans... Uh-huh. Que cauria el muro de Berlín. El dia abans.
3: Doncs sí.
4: Ningú.
3: Absolutament
4: ni la intel·ligència, artificial hagués pogut dir el comunisme està molt fotut, l'economia està molt fotuda, hi ha aires de no sé què... Uh-huh. Però tot va ser, al final, uh-huh, quan una sèrie de tios del Berlín Oriental...
3: No, no, i sobretot l'error d'un periodista que li diuen això va per aquí, ell s'avança,
4: sí,
3: treu la notícia, els demés s'ho creuen... I acaben patalejant el mur.
4: Però la clau final va ser tots aquests que arriben allà a la frontera del mur i li diuen al funcionari, que anava amb pistola,
3: eh? Sí, sí, sí, tant.
4: Podem passar.
3: Sí, sí.
4: I aquest funcionari, pues, ningú m'ha dit el contrari, però tant passeu.
3: Sí, sí.
4: Va ser sí, un funcionari que va dir...
3: Sí, sí, però tot per una notícia errònia, eh?
4: Vale, però,
3: cuidado,
4: però aquesta notícia errònia, sí, la intel·ligència artificial no la podia preveure.
3: No, no, és que jo admetitzo un altre cop el tema, uh-huh, el tema de la notícia errònia perquè vull posar en valor una cosa davant de la IA. Però això t'ho diré al final.
4: El punt, amics, ja veieu. La intel·ligència artificial és capaç de processar moltíssimes coses, però informació que ja existeix. Uh-huh. Algun dia... ja està començant a aprendre de si mateixa.
3: Eh? Clar.
4: Però avui dia encara... Per tant, consulteu ChatGPT, consulteu les altres eines, perquè són eines valuosíssimes. Jo les faig servir també. Però no oblideu que teniu un cervell que funciona molt bé.
3: I que encara no s'ha inventat res superior al cervell
4: humà. Un cervell
3: que
4: és molt poderós, sí, sí, i sobretot, contrasteu. No us en passeu cru i sense sal el primer que ChatGPT o qualsevol altre us dongui. Contrasteu, investigueu, busqueu fonts d'informació alternativa, busqueu altres opinions. Això és el que fa el cervell humà meravellós i fa, doncs, que tinguem llibertat, que siguem lliures.
3: Sobretot.
4: Que sigui més difícil de manipular-nos.
3: Sobretot.
4: El qual no vol dir demonitzar la intel·ligència artificial.
3: No.
4: Perquè jo la faig servir a
3: està
4: vegades
3: claríssim.
4: per programes, sí, sí, com el d'avui. Però he posat aquests exemples,
3: clar,
4: de coses que l'intel·ligència artificial no pot computar perquè són tan humanament genials o cretines, uh-huh, que no entren dins de la lògica.
3: No, però saps què passa? Saps què passa? Que... la verdadera intel·ligència és la que també és emocional, és, uh-huh, és la que també fa que empatitzis amb la gent, és la que fa que sentis, és la que fa que ploris, que riguis.
4: Clar.
3: Això és la verdadera intel·ligència.
4: Exacte, i pensar fora de la caixa, també, eh? És una expressió que es diu molt als Estats Units,
3: totalment,
4: que és pensar fora dels patrons establerts.
3: Sí, sí.
4: No tenir por a equivocar-te, eh? Intentant coses diferents, perquè almenys si t'equivoques, almenys l'equivocació serà teva. No te l'haurà forçat un de fora.
3: Mira,
4: sigui humà o màquina.
3: Tornes a fer servir aquest mot, equivocar-se, jo t'he dit l'equivocació del periodista que s'avança, uh-huh, la notícia, etc, amb tot el capítol del mur de Berlín, vull dir, i jo et deia que pel final et diré una cosa que per mi és important.
4: Uh-huh.
3: Davant de la IA en el segle XXI, el segle de la informació, de la tecnologia, de tot plegat, sobretot de la informació, com d'important és donar-li valor a una cosa que mai li hem donat valor, que sempre hem volgut fugir i lluitar contra ella i que al final resultarà que serà un valor, la imperfecció.
4: Pues sí. Sí, perquè la imperfecció et permet a vegades explorar camins nous que poder no porten enlloc, però que poder a vegades... I poder un camí diferent que no té per què ser el final, però que pot ensenyar-te coses per començar el següent camí.
3: Jo sempre dic hem de ser meravellosament imperfectes.
4: Exacte. Exacte.
3: En un moment determinat la perfecció es valorava molt, valia molts calés que un cotxe fos precís... que no tingués equivocacions aquell ordinador, que aquella escultura fos perfecta, i en recorda tant, el que es valorarà no només és l'artesà, sinó l'error. El que es valorarà és aquella pintura, aquella obra d'art, aquella escultura, aquell poema, aquella pel·lícula, on detectes errors. perquè això t'humanitza.
4: Poso un exemple, la penicil·lina.
3: Per exemple.
4: Va venir d'un error. Moltes altres coses capitals avui dia van venir d'un error, però aquí va haver un cervell que al veure aquest error... Ai, calla, amb això no hi comptava. A veure què en podem treure d'aquí. I es van desenvolupar nous camins que van arribar a coses que han canviat la humanitat a millor. Per això dic, amics, la intel·ligència artificial, molt important, una eina, valuosíssima, i més valuosa que serà.
3: Sí, senyor.
4: Però seguim tenint un cervell i, sobretot, tinguem criteri, contrastem, no ens en passem cru i sense sal tot el que ens venguin només perquè confirma la nostra versió del relato. Fem servir el cervell, que és una eina meravellosa.
3: Sí, senyor.
4: Fins i tot amb les equivocacions.
3: I, Santi, celebrem que som imperfectes.
4: Tu ho has dit, tu ho has dit.
3: Celebrem-ho.
4: Escolta, el programa d'avui ni a l'Aristòteles l'hagués pogut signar millor, no creus?
3: Jo crec que ha estat fantàsticament imperfecte.
4: Mira, sí.
3: Digue-li així.
4: Jo crec que sí, jo crec que sí.
3: Que vull dir, al final, sí. El final és això.
4: Que en el fons el que diem no és gaire diferent a el que diuen a l'antiga Grècia fa 2.000 anys.
3: Sí, no, totalment.
4: O sigui,
3: totalment.
4: Tampoc descobrim la sopa de ceba. Aquí.
3: Totalment. Escolta'm, fantàstic, com sempre, aquest capítol, que aquí no es tanca, perquè jo estic segur que més endavant ja aniran sortint arguments que tenen poc o molt a veure amb tot plegat, perquè al final anem recuperant coses.
4: Sí.
3: Què més? Si tu vols... sense fer masses spoilers, però sí avançar-nos que la setmana vinent també serà molt interessant.
4: I parlarem d'imperfeccions.
3: També. I que ningú s'espanti si torna a ser protagonista en Trump. Però perquè en aquest cas serà... jo crec que el títol de la setmana vinent crec que es mereix que el deixem anar ja, a Santi, perquè... és, jo crec que és molt i molt i molt i molt interessant. Els Watergate no detectats...
4: De Donald Trump.
3: De Donald Trump.
4: I podríem estar parlant 2 hores.
3: No direm res més.
4: Molt bé.
3: Això ho farà el Santi la setmana vinent.
4: Molt bé.
3: Escolta'm, com me n'alegro de veure que ets tan imperfecte,
4: Home, a veure, escolta...
3: No, i jo també,
4: Tampoc ens passem, que alguna que altra cosa bona tinc,
3: No, home, tu ja m'entens, veritat?
4: Si més no, la meva edat segueixo tenint cabell i mantinc ben la figura.
3: Sí.
4: No tothom pot dir el mateix.
3: Però no ets un holograma.
4: Bueno,
3: i això, i això ens satisfà. Què, carai?
4: Sí,
3: celebrem que som imperfectes.
4: Una forta abraçada, amics.
3: Vagi molt bé, Santi, i ens n'anem cap al diccionari alternatiu. No és massa més perfecte que tot plegat, però és molt humà, tot i que hi hagi molta bruixeria pel mig.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
3: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
5: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
2: L'espai del diccionari alternatiu.

0: 10 i 32 minuts, l'espai doncs del diccionari alternatiu, us ho dèiem, imperfectament perfecte, amb molta bruixeria i amb molta màgia, que tot plegat, també ho dèiem ara fa un moment amb el Requesens, ens agrada fugir de les coses massa tècniques i tecnològiques, com la IA, i d'aquí que valorem això, la imperfecció, la màgia i aquestes coses. Res, que ja tenim aquí les nostres bruixes de butxaca. Anaïs, molt bon dia, què tal estàs?
1: Muy buenos días. Bueno, hoy sí que puedo decir mejor que el tiempo, porque hoy hace solecito y hoy me encuentro mejor.
0: De momento.
1: No hablaremos muy fuerte, bueno, por si acaso.
0: Bien. Primer diccionari alternatiu d'aquest octubre.
1: Gràcies.
0: No, del nou octubre.
1: Sí, no? Sí que és veritat.
0: Estrenem full del calendari, també, que això està molt bé. Dia mundial de la tercera edat.
2: Anna, mira,
0: sí.
2: Que bé, no?
0: Sí.
2: A més, jo també tinc una petita notícia.
0: Bon dia, Sílvia.
2: Bon dia a tothom. La notícia és que el diumenge, em sembla que és el diumenge,
0: sí,
2: és el cumpleanys de...
0: De l'Anaïs?
1: Sí.
2: Sí, de l'Anaïs.
0: Diumenge és el teu aniversari?
1: Sí.
0: Les bruixes també feu aniversaris?
1: Sí, però bueno, digo mi edad real o lo de siempre. 40... con un poco de IVA.
0: Doncs moltes felicitats, Anaïs! Bueno, no, ella no té el carnet del Super 3, suposo, però podria tindre perfectament. No,
1: tengo el de jubilación, perquè... ¿eh?
0: Sí. No, no, que sí, que sí.
1: Hemos cambiado uno por el otro.
0: T'hem posat el Super 3, que sempre és molt jovial, això i tal.
1: Sí.
0: Bueno, escolta'm, mira... Ara ho lligaré amb el que parlarem avui. No tens el carnet de Super 3, però potser en qüestió d'uns anys, Déu faci que molts, però en qüestió d'uns anys el tindràs.
1: Pues sí.
0: Tu m'entens per Bombay?
1: Sí. Sí, porque pienso volver otra vez.
0: Ah, amiga! I és que avui recuperem un dels capítols més interessants i potser recurrents de la paraciència, la reencarnació. És a dir, quan després de morir l'ànima o l'esperit torna a viure en un nou cos, torna a formar part de la humanitat amb una nova identitat, en poques paraules, torna a néixer. Avui parlem de la reencarnació. Mira com ho hem lligat i hem dit, ara no té el carnet de Super 3, potser Déu vulgui que trigui molt, però acabarà tenint... el carnet del Super 3, o no, no sé.
1: Yo quiero venir otra vez porque tengo que ver la tecnología como ha avanzado y la mentalidad yeah. del ser humano como va.
0: Ya, yeah. Sí.
1: Porque claro.
0: Fa por de pensar-hi.
1: Por eso.
0: Bueno, escoltem una cosa. Bueno, he explicat una mica el concepte de la reencarnació. Jo crec que no hi ha ésser viu, fixa dir, que no sàpiga què és la reencarnació, tot i que molta gent no hi creu, hi ha moltes religions que no hi creuen, d'altres sí que hi creuen, però sigui com sigui. Podem pensar que la reencarnació és una opció vàlida, o vosaltres no hi creieu, o penseu que sí, o què?
1: Sí, jo penso que sí que existe.
0: Tu creus...
1: Totalmente.
0: Que existeix. I ara, fixa't quina pregunta et fa i després li farem, evidentment, a la Sílvia. És vàlid per tothom? Tothom es reencarna, segons la teva creença? O alguns sí i d'altres no?
1: Bueno, eso depende de muchas cosas también. Depende porque nosotros tenemos, cuando dijéramos vamos a venir, no abren, como yo digo, la puerta para que emprendamos camino. Depende de nuestro karma. Si nuestro karma está ya bien cumplido, no reencarnamos.
0: Molt bé. Jo t'ho deia per això, perquè, Sílvia, vol dir que la reencarnació, ben entès, és una mena de càstig, o més que de càstig, és una mena de lliçó de dir vostè encara ha de continuar aprenent i, per tant, es reencarna, si no, no caldria?
2: Sí. Doncs és la segona que tu has dit. No és un càstig. Pensem que sí que ho és, però no és cap càstig, perquè nosaltres venim aquí a aprendre coses perquè tenim també un objectiu.
0: Clar.
2: Perquè hem d'aprendre coses i i quan les hem après totes ja no reencarnem més. Perquè el següent escaló, esgraó, és ser... Segons l'espiritualitat, és ser un guia espiritual, O sigui, aquell famós àngel...
0: Arribar a la perfecció o quasi?
2: Bueno, sí, la perfecció segons la ment humana. Segons la ment humana, sí, clar, és clar que sí.
0: Molt bé. I ara jo us pregunto ja directament, quines proves tenim, si és que hi ha proves de la reencarnació? Sabem que hi ha religions molt potents, el budisme, que hi creuen fermament, i jo us pregunto, quines proves hi hauria de la reencarnació? Què podem pensar que la reencarnació és no només factible, sinó que és una realitat? Perquè, clar,
2: a veure si
0: hi ha gent que ho expliquen que creuen que tenen experiències de recordar altres vides. Expliqueu-me tot això.
2: Mira, si ho mirem des d'un punt de vista o des d'una posició científica, la ciència diu que no, que això pràcticament és com impossible perquè no tenim proves ni tenim mostres. Però sí que és veritat que hi ha hagut

0: tal,
1: sí,
0: és des del punt de vista occidental.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè tu amb els budistes et diran, vostè no ha descobert res. Nosaltres ja fa milers d'anys que ja sabem que això funciona així.
1: Ja, però des d'un punt de vista budista és espiritual, d'acord? És això donde tenemos que matizar, ¿no? Jo no estic parlant des d'un punt de vista espiritual, estic parlant des d'un punt de vista o des d'una posició científica. Doncs els científics, Ian Stevenson i Jim Tunker, varen investigar més de 2.500 casos i varen arribar a la conclusió de que entre els 2 i els 5 anys sí que recordaven els nens, i a partir dels 6 i dels 7 anys ja no en recordaven res. Els hi va cridar molt l'atenció de dos casos, del James Leninger, que era un nen que als 22 mesos el seu pare un dia va anar i vinga, va, anem a veure el museu d'avions,
0: sí,
1: no sé què,
0: sí,
1: i,
0: sí,
1: i a partir d'aquí el nen va dir que ell es va estrellar en un...
0: Que havia sigut un pilot de la guerra, que...
1: Al principi el pare no li feia cas, però després va donar una sèrie de noms i els va buscar i va veure que el vaixell on estava el nen...
0: Perquè ell deia, aquest era company meu, jo em deia d'aquesta manera, aquest era el meu company o la meva dona o...
1: I m'he estrellat aquí, amb aquest avió, i aquell...
0: Recordem aquest cas, sí.
1: Doncs... O sigui, aquestes dades són verídiques.
0: I a més era un nen molt, molt petit com per poder assimilar una sèrie de dades molt precises, i encara avui no s'entén de on les va treure.
1: Sí.
0: És a dir...
1: O sigui, però a pesar d'això, la ciència diu que això pot ser o casualitat...
0: Bueno, no ho sé.
1: També tenim l'altre cas, que també va ser molt famós, del Ryan Hammonds. I era un nen que deia que ell havia viscut a Hollywood. I havia fet festes, havia estat en un lloc que canviaven les persones molt, molt de nom. I un dia la mare va agafar un llibre i de Hollywood, però dels anys, de principi, dels anys 1900... I mentre passava les pàgines, el nen va dir, jo sóc aquest. I aquest senyor no sabia res d'aquest senyor, perquè estava l'estrella o l'artista,
0: sí,
1: però ell
0: estava
1: enrere. I van començar a investigar, i tot el que deia el nen era veritat.
0: Sí, que coincidia amb la verdadera història d'aquell home, que ell va assenyalar la fotografia.
1: Sí. El que passa és que, clar, aquí la ciència es troba uns punts que no poden, com tu dius, que no poden verificar o que no poden... Per exemple, sueños d'altres vides. Nosaltres tenim somnis, veritat, Anaïs?
0: Explica'ns què és això. Anaïs, què són els somnis, els sueños d'altres vides, d'unes altres vides?
2: Per a mi són recuerdos. Jo he tenido muchos recuerdos y hace ya de ellos, algunos de ellos que pueden hacer más de 30 años. Y yo los recuerdo como si los hubiera soñado esta noche. Y yo recuerdo el personaje que era.
0: ¿Se te han repetido?
2: Lo que ha sido, sí.
0: Ah.
2: Entonces, claro, no he hecho la idea de averiguarlo, pero claro, cuando se repiten de diferente forma la misma historia, los mismos lugares, no es una casualidad, es una causalidad. ¿Por qué me tengo yo que acordar? Porque hay algo que ahí no he aprendido y se repite la historia para que yo, en algún momento dado, tenga el conocimiento de lo que tengo que renovar, aprender o comprender. Entonces, claro, si esto lo traspolamos a personajes como muy importantes de la historia, hablamos que Platón también hablaba de que él recordaba vidas pasadas. También está Pitágoras, que a mí me ha gustado la frase que yo he encontrado de él, que dice que para aprender hay que recordar vidas pasadas. Entonces, claro, ¿nosotros por qué hemos perdido esa facultad de no recordar?
0: A veure, Sílvia, explica'm...
1: Doncs mira...
0: Que tu creus amb els,
1: sí, clar,
0: amb els somnis de vides passades, records de vides passades, i posa'ns algun exemple.
1: Meu, personal?
0: Sí, i tant.
1: Tot
0: això enriqueix, no?
1: Amb somnis, no.
0: Bueno.
1: Però, per exemple, fent una meditació, sí que he tingut. Doncs he tingut moltes meditacions, doncs per exemple la que més la que més em va impactar, perquè a més una veu em va dir, aquí en aquesta vida has après que era realment l'amor, ¿no? El amor de madre.

0: tot això. Doncs jo era un bebecito, un bebecito. I la meva mare, doncs, havia nascut, era de la Índia, però no dels Apaches, sinó de la Índia.
1: Això és un somni que tu tens...
0: És una, en una meditació.
1: En més d'una ocasió, o ja ho has vist en més d'una ocasió, o...
0: No, no, va ser només aquesta... Val. Però aquesta va ser...
1: Explica'ns la visió.
0: Ja fa anys. Nosaltres, quan recordem un somni o una meditació amb tot detall, això no és cap casualitat. Doncs estava la meva mare asseguda i ja sabeu que té, que les índies tenen estos trajes tan largos que tenen... la tela tan llarga i ella s'envuelve.
1: Són vestimentes típiques de la cultura.
0: Doncs ella estava asseguda i a mi em tenia al seu costat, al costat de la dreta, i el seu pany s'envolvia a ella i m'envolvia a mi, amb molt d'amor.
1: T'embolicava amb aquesta roba, diguéssim.
0: I en aquella vida la meva mare em va me amó moltíssimo i una veu em va dir: en aquesta vida has après què és realment l'amor. Després et podria dir unes altres, clar, per exemple, en una altra havia sigut un vikingo molt gran, molt gros, molt guapo, però era molt violent, molt, molt, molt violent. Matava, violava, extorsionava.
1: Això són records del passat, si és així. Són visions que tu has tingut, doncs, per fer meditacions, el que sigui. En el cas de l'Anaïs, ens està dient que via somni.
0: Sí.
1: I... què ens indica tot això?
0: Bueno, ens indica les coses que hem fet en el passat i les coses que hem après que no devíem de fer. I, per exemple, en la primera meditació que jo tinc, em diuen que jo ja sé lo que és l'amor i sé lo que és no amar jo, sinó recibir amor, que és molt diferent.
1: Val. Una mica és com avisos de dir: miri, vostè està fent això, està fent l'altre, recordi que en el seu moment ja li vam dir o ja va... vostè experimentar això i això. Com dient, que sàpigues.
0: Sí, que sàpigues.
1: Recorda.
0: Perquè, sí, que sàpigues que estàs en aquesta vida i tu ja has après això, ja tens la lliçó aprenent-te.
1: Quantes vegades creus que una persona es pot reencarnar?
0: Això
1: no se sap.
0: Podríem desviar aquesta conversa, per exemple, a los chakras. Per què nosaltres reencarnem? Reencarnem perquè tenim els chakras i els chakras ens donen cada chakra ens dona una habilitat, d'acord? Per exemple, el tercer chakra...
1: Com una lliçó presa.
0: Sí, nos da habilidades i tenemos que aprender a manejar esas habilidades. Per exemple, el del quinto chakra. El quinto chakra, que és el que està en la base de la garganta, ens dona el do de la comunicació. Si tu no l'utilitzes bé, enganyant, d'acord, has d'aprendre que has de parlar, dir la veritat, ser honesto, ser humilde, sin enganyar a nadie. Doncs això pot trigar milers i milers i milers de vides.
1: Però hi ha algun cas de persones, insisteixo, segons les conviccions i pensament, en aquest cas de l'Anaïs i de la Sílvia, hi ha alguna persona que no li ha calgut reencarnar-se més? Que...
0: Això mai ho sabrem.
1: Això no ho saps, perquè si no et pertoca tampoc...
0: Clar, això mai ho sabrem perquè no venen a dir-lo, però ens podríem imaginar que, per exemple, Jesús de Nazaret ja no necessitaria més, clar. I el gran Buda Siddhartha Gautama
1: però,
0: i Mahoma...
1: Però el Dalai Lama, per exemple, sabem que segons ells creuen són constantment la reencarnació de l'altre, de Dalai Lama, el que mora, i després van a la cerca de el nou Dalai Lama, que no deixa de ser la reencarnació del darrer, no?
2: Sí, però això ja lo proponen d'altra manera.
1: Vull dir que ja ho fan, ja és un camí que segueixen i que saben que allò va d'aquesta manera.
2: Pero yo me he hecho siempre esa pregunta cuando he oído hablar de esto. Sí, si ya no ponen en predisposición a ese pequeño o pequeña o lo que sea,
1: claro.
2: Cuando empiezan a ponerle... Porque,
1: bueno,
2: claro,
1: però fan una sèrie de proves, això ho saps.
2: Sí.
1: El que passa que ara, sortosament, pel Dalai Lama que hi ha, fa molts i molts, i perquè té 90 i alguna
0: cosa... Sí, i el que han trobat diu que no vol anar allà.
1: No.
0: O sigui, tenen un problema,
1: no,
0: t'ha donat compte.
1: Però que de moment no li han fet més proves a ningú perquè no ha calgut. Entenem, no? I, veurem, no?
0: Veurem com acaba aquest
1: això. És molt curiós, no?
2: Sí.
1: I tot depèn de les religions. Clar, en el cas de... un personatge com Jesucrist, potser no cal que reencarni en ningú, això és evident, però potser no ve de cap reencarnació perquè és un enviat de Déu directament. No ho sé, pregunto. Jo faig preguntes així al voltant de tot plegat.
3: Si parlem...
1: Sí, no se t'escolta el micròfon...
0: A la Sílvia.
1: Ara sí que se n'havia anat.
0: O sigui, si parlem des de... Clar, és que hi ha molts, o sigui, hi ha moltes explicacions per tot això. No és solament que reencarni, és que hi ha éssers que mai han reencarnat, però que estan a sobre nostra.
1: Clar, per això et dic.
0: És que això és, o sigui, això no és nada fàcil. Però tu me podes preguntar.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I Jesús de Nazaret pot ser de hace tres galàxies més per allà, per què no?
1: Això és un altre cosa, ja... Ui, aquí complicaríem,
0: claro,
1: això seria un altre capítol.
0: Claro, o sea, la reencarnació da, Sí, da mucho juego.
1: Continuem amb això de la reencarnació. És que, esclar, torno a repetir, són temàtiques que nosaltres ja hem tocat i que ja tocarem en un altre moment perquè és impossible acabar-les en una estoneta, I, per tant, l'única cosa que fem és anar matitzant quan diem,
2: totalment,
1: va, avui toca parlar d'això, doncs matitzem cosetes que enriqueixen el debat. Molt bé. Més coses de la reencarnació. Hi ha gent, pregunto, hi ha gent que si ha fet molt de mal, doncs quan tornarà amb unes altres condicions. Suposo que per aprendre a ser humil o per aprendre el que és el patiment que ells han donat a una altra persona o a altres persones. És a dir, m'ho invento, algú molt dolent, un dictador que no ha tingut cap consideració cap a la gent, que ha fet patir a molta gent amb tortures, amb morts, etc, amb egoisme, no sé què. Aquest es reencarna amb alguna cosa inferior des del punt de vista espiritual, o es reencarna amb un ésser que ho està passant molt malament i en la pobresa i en el patiment, precisament... No sé si per castigar o almenys perquè aprengui què és el que ell va fer de mal. Allò que dèiem de l'equilibri universal,
0: bueno,
1: de la justícia...
0: Aquí hablamos del karma.
1: Clar,
0: o sea, aquí hay muchas cosas. Tu pregunta tiene muchas respuestas.
1: Sí.
0: Una de ellas, si se ha portado muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, la siguiente existencia se va a reencarnar muy mal, muy mal, muy mal, pues yo qué sé, pues sin piernas, o muy pobre,
1: això s'ha dit, a vegades,
0: o lo que sea, aquí hablamos ya del karma, o sea, ya se mete en la ley del karma.
1: Clar.
0: No todo aquel que se reencarna y se porta mal, ojo, es lo que dice la espiritualidad, no todo aquel que se reencarna, no se me oye.
1: No se sent perquè ha saltat... Ara sí, se n'havia anat un altre cop al...
0: No todo aquel que se reencarna y es malo, quiere decir que haya sido malo en su otra vida. No, porque puede ser que sea un maestro para nosotros.
1: És a dir, senzillament són assignatures pendents.
0: Sí. Totalment.
1: És a dir, a igual han sigut bones persones, però resulta que li falta aprendre i ajudar a aprendre els altres amb l'assignatura d'egoisme.
0: Per exemple.
1: O de garrapisme, o de... No sé, m'ho invento, o del que sigui.
0: Sí, sí.
1: Ja t'entenc.
0: Sí, o sigui
1: Déu-n'hi-do, és complicat,
0: no,
1: tot això.
0: Fàcil. Mira, és complicat i hi ha coses que no hem parlat que estan relacionades amb la reencarnació, per exemple.
1: Sí.
0: Què passa entre vides? Tiempo entre una vida y otra, ¿cuánto tiempo pasa?
1: Nos
0: reencarnamos como animales, que es lo que el que tú más preguntas.
1: ¿Qué
0: pasa en las regresiones de las vidas pasadas? ¿Siempre soc home? ¿O siempre soc dona?
1: Mira, que facis preguntes a mi m'està bé, però no les responguis. Saps per què? No, ho dic seriosament. Perquè la setmana vinent tenim una temàtica que és molt potent. Ja després ho explicarem en un moment, explicarem de què parlarem. Però l'altra... A mi m'agradaria recuperar aquest tema de la reencarnació i anar una mica més a contestar aquestes preguntes que tu has generat avui, que has plantejat avui. Per tant, setmana vinent una altra cosa, mira, en aquest cas ho podem avançar, parlarem dels tallers de bruixeria, que alguns d'ells estan molt de moda avui en dia.
0: Sí.
1: Què són els tallers de paraciència? N'hi han de molts tipus. De quins ens hem de refiar, de quins no ens podem enrefiar, què hi ha de veritat, què no hi ha de veritat. Sense anar més lluny, la Sílvia fa tallers ens explicarà alguns d'aquests tallers, serà molt interessant. I després, l'altra setmana, ja ben avançat l'octubre, tornarem amb la reencarnació, ens reencarnarem en aquest cas, aquesta temàtica, sí. I contestarem aquestes preguntes que estàs deixant anar. Què et sembla?
0: Em sembla no? Perfecte.
1: Home, jo crec, Anaïs, que serà la millor manera de no abandonar la temàtica, sí, descansar-la per la setmana vinent, però recuperar-la immediatament després.
2: Y si lamos un poquito fino,
1: sí.
2: Veremos que hay una cosa que está totalmente unida a la otra.
1: Muy bien.
2: Porque claro, si hablamos de magia y hablamos de reencarnaciones, hay que ver si viene de atrás, si es algo que no hemos aprendido, si es algo que ya tenemos de antes y por obligación nuestro destino viene...
1: Muy bien. Ens contestareu aquestes preguntes.
0: Sí, esclar sí, sí. Que sí. I amb moltes ganes.
1: I posarem de títol segona part de la reencarnació. Avui contestem les preguntes que van quedar a l'aire.
0: Perfecte.
1: Però t'has d'en recordar de les preguntes.
0: Sí, sí,
1: evidentment,
0: sí, aquí apuntades.
1: Perquè un servidor, de vegades se'n recorda i de vegades no. Servidor, no, jo no sé de quina vida vinc, ni que
0: vaig.
1: Però... crec que n'hi ha un que sí que sap ben bé d'on ve i no sé si sap cap a on va. I no és un altre que el Tian Lara, el profeta de la República Santboiana, i que el tenim a l'altre cantó del fil telefònic. Molt bon dia, Tian.
4: Què tal? Bon dia.
1: Molt bé. Mira, parlant de la reencarnació, això que tu fas com aquell que es canvia de calçotets cada dia, doncs tu ho has fet ja, no sé si 300 vegades.
4: Bueno, claro, es que es un trámite que lo que da palo realmente es el papeleo. Porque...
1: No me digas. ¿Papeleo para reencarnarse?
4: Hay una burocracia ahí.
1: ¿Qué dios?
4: Yo recomiendo a la gente una buena gestoría para facilitar
1: sí.
4: El trámite de la reencarnación. Es una movida.
1: ¿Hay gestoría para los que se reencarnan?
4: Hay una gestoría, sí, sí. Hay una gestoría, pero sí, sí. Mejor delegar un poco este tema del papeleo.
1: Sí.
4: Porque, claro, ya mezclas épocas, mezclas. Diferentes años de la historia de la humanidad. Entonces.
1: De unido, ¿no?
4: Mejor delegar.
1: Mejor delegar. Y, vale, molt bé. Sí, jo, una pregunta. Anem al gra, el sentit que ens interessa molt. ¿Tú recordes alguna vida pasada teva? Evidentment, teva.
4: No, a mí me han hecho recordar algunas. Y esto ¿sí? va a ser importante a partir del año 2050.
1: ¿Ah, sí?
4: Porque, sí, ya aviso a la gente que en el año 2050, para buscar curro, te van a pedir tu currículum de otras vidas también.
1: O sea, claro. En el currículum pondrás, y claro. en su momento fui marinero. Claro.
4: Sí, tiene experiencia, mira, en esta vida no, pero en esta vida la verdad que no he hecho mucha cosa, pero en otra vida fui Thomas Edison, ¿no?
1: Ah, caray, que no...
4: Bueno, soy consciente que es una cafetería esto.
1: Sí, no. Que no es poca cosa.
4: Es un honor tener a Thomas Edison aquí, pero bueno, Thomas Edison va a poner cafés aquí, ¿eh? Sí, sí, soy consciente. Claro.
1: Este
4: es el futuro, ¿eh?
1: De unido.
4: Claro, a mí me hicieron recordar, no sé si me va a favorecer esto, porque a mí me dijeron que en otra vida fui leproso, entonces...
1: ¿Ah, sí?
4: No sé si a la hora de buscar curro, el tema de la lepra... No sé.
1: Hombre, yo creo que claro. Si no hace falta que lo pongas. No hace falta que lo pongas en el currículum. No, tú di porque no creo que yo que fuese positivo para ti.
4: Y claro, ¿no? Luego estará la gente, porque si hoy en día ya hay gente que miente en el currículum, imagínate cuando des la opción de mentir pudiendo elegir personaje de la historia, o sea, claro.
1: Sí, no, claro.
4: Aquí... Vaya, es la quinta Cleopatra que nos viene hoy, ¿eh?
1: Sí.
4: A buscar curro aquí en la perfumería, ¿eh? Vaya.
1: Sí, no.
0: La perfumería,
1: está
0: bueno.
1: La cosa, está la... I clar,
4: claro.
1: I això vol dir que la gent ja creurà en un futur amb la reencarnació de manera, no sé, i perdona'm, però les hipoteques, perquè tu ho vas dir un dia, cada cop seran més llargues, tant que aniran heretant les diferents reencarnacions, és a dir, ja m'entens, tu estàs pagant una hipoteca com a mecànic del barri i a la propera vida ets, jo què sé, l'ama de llaves de no sé qui. Encara estaràs pagant aquella hipoteca?
4: Porque claro, la gente... que nos esté escuchando, que esté trabajando en el sector bancario, ya se está poniendo horny.
1: Claro.
4: Hipoteca 450 años, ¿eh?
1: Mare de Déu.
4: Este es el futuro, ¿eh? Te digo porque La gente que le queden 30 años de hipoteca dirá, pues no, pues mira, no es para tanto. A lo mejor en una vida ya me lo pago, ¿eh? Pero...
1: Sí, però jo ho veig molt trist, això. És molt trist que algú no deixi de pagar mai la hipoteca per culpa d'aquestes coses, no? És molt trist.
4: Bueno, tu penses, bueno, que la pague... Que la pague a Tila, ¿sabes?
1: Que la pague
4: sí, otra vida que la pague a Tila.
1: Ya vendrá otro.
4: Que la pague Frida Kahlo, ya me la pagará.
1: Déu-n'hi-do. Bueno, escolta'm una cosa. Cap de setmana jugues a casa, no?
4: Sí, jugo a casa al Teatre Colams, al barri de Gràcia. Mañana, este viernes, 21:30, el Anticoach, show nuevo de esta temporada.
1: Doncs vinga.
4: I ahí nos veremos.
1: Sí, jo preferiria veure't encara en aquesta vida, però si no, jo més endavant, encara que em reencarni amb el que sigui, tu pensa que jo vindré i t'ho diré, ei, que sóc jo, que no pateixis.
4: Quiero aclarar al público que he dicho que ahí nos veremos, quien venga, pero sí. Que en lo de la lepra es en otra vida.
1: Sí, no, esto déjalo, esto no lo pongas en el coro, no lo pongas.
4: No, no, no, me apetece pillar la lepra. Ya está.
1: Déu-n'hi-do. Tian, una forta abraçada. La setmana vinent ens tornem a escoltar, d'acord?
4: Una abraçada.
1: Que vagi molt bé, Anaïs i Sílvia. Adéu. Anaïs i Sílvia, ho deixem aquí. Que tingueu una bona setmana i si us heu de reencarnar, espereu-vos una mica, que encara teniu feina aquí, d'acord?
0: Molt bé.
1: Doncs vinga, que demà és divendres.
0: Faves tendres amb la República
1: Santboiana. Ja ho sabeu. Fins demà.
5: Tocat ha pujat l'alerta a 5 sobre un total de 6 per la previsió de fortes pluges a la meitat sud de Catalunya a partir del migdia. D'aquí una hora, els responsables del Servei Meteorològic de Catalunya i de Protecció Civil compareixeran per actualitzar les previsions i les recomanacions. L'alert ha tornat a sonar aquest matí al País Valencià pel risc de fortes pluges a València i Castelló. Podem confiar que demà el Congrés votarà a favor del decret llei sobre l'habitatge. Ara tota la pressió recau, per tant, sobre Junts per Catalunya, que encara no ha decidit si donarà suport i en facilitarà la validació. El BOE ja ha publicat avui el segon decret que inclou la renovació automàtica del lloguer. El sindicat de llogateres frena el primer desnonament amb el decret Mari Carmen. La justícia ha suspès l'expulsió d'una veïna del barri de Sant Andreu a Barcelona per la petició del sindicat que s'empara en el primer decret d'habitatge que ha entrat en vigor avui mateix. El president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, assegura que el tribunal comunicarà al Suprem amb rapidesa el seu aval a l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els exconsellers condemnats per malversació. La sentència la dictaran aquest proper dimarts. Els països de la Unió Europea van perfilant l'enduriment de les respostes a les crisis migratòries. Alguns socis comparteixen la proposta de la Comissió d'arribar a suspendre el dret d'asil en casos d'atac híbrid. Sobreviu una condemna de mort després de rebre dues injeccions letals a l'estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de quin ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i ha obert una investigació sobre els fets. Torna la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte que s'aplicarà durant tot el mes forma part de les mesures que el govern espanyol ha aprovat per mirar de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà. Els bombers només han reclamat els costos endissat dels més de 23.000 rescats que han fet en els últims 15 anys. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que es van demanar sense ser necessaris. Només s'han recuperat 11.000 dels prop de 72.000 euros que s'han gastat.
6: Esports.
5: Eudald Serra, bon dia.
7: Bon dia. El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions golejant la Roma 0-6 abans d'afrontar diumenge el partit de Lliga davant el Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Kitsanàs Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la pista del Pau de Salònica, 93-78. Mentrestant, l'Espar Girona queda fora de l'Eurolliga femenina al perdre davant l'Elmac Konut Turk, 69-81. I l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea masculina de waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
5: Dia ennuvolat i inestable, especialment al centre i al sud del país, pels vols del migdia. Durant la tarda i a la nit, les pluges seran fortes al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Màximes d'entre 24 i 28 graus i amb bastanta xafogó.
8: Trescat Info.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest dia de ràdio de dijous. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dijous obrirem l'espai Biblioteques, on repassarem les activitats aquest proper mes i que tenen com a escenari a les dues biblioteques de la nostra ciutat, la Mare Aurèlia Capmany i la Jordi Rubió i Balaguer. També avui parlarem d'un projecte de desenvolupament que porta a terme l'Assemblea de Cooperació per la Pau Catalunya i que està duent a terme precisament amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi. Parlarem amb la tècnica de projectes d'aquesta assemblea, la Lucía Carrizo. I ja a la recta final del Dies de Ràdio d'avui dijous, l'espai quinzenal Com vaig arribar al barri és aquest espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs. Avui ens visitarà una representació de l'associació EVAS. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de dijous i ho fem com és habitual amb música. Ha finalitzat ja el mes de setembre, avui, dia 1 d'octubre, doncs és moment d'escoltar un clàssic per aquestes dates dels Green Day. Wake me up when September ends.

0: Un parell de minuts i arribem a un quart de 12 del matí. Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'espai Biblioteques. Repassem les activitats que tindrà lloc a dos escenaris, a les dues biblioteques de la nostra ciutat, la Mare Aurèlia Camany i la Jordi Rubió i Balaguer, activitats de cara a aquest proper mes que estrenem ara, el mes d'octubre. I saludem des de la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer l'Amàlia Morón. Amàlia, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia a tothom.
0: En aquest primer espai i biblioteques de la nova temporada, com és habitual, aquests dos escenaris que sempre diem que no només que també tenen molts i molts i molts i molts llibres, sinó que també ja des de fa molts anys són escenaris de moltíssimes activitats,
1: sí,
0: oi?
1: Exacte. A les biblioteques es fan moltes coses, entre elles moltes activitats diferents. I, bueno, venim a la ràdio a explicar-vos ara les del mes, les properes que vindran aquest mes d'octubre, però sempre tenim, sempre fem cosetes a les biblioteques. I llavors, a part dels llibres, com deies tu, i d'altres materials que trobareu a les biblioteques, també podeu venir a gaudir de diferents activitats.
0: Doncs som, iniciem aquest espai biblioteques d'avui. Mira, saps per on podríem començar avui? Pel carnet biblioteca, ja que és el primer espai d'aquesta nova temporada. Som-hi. Carnet de biblioteca. Segurament molta gent que ens escolta ara ja el té des de fa poc, des de fa més, des de fa, com jo mateixa, des que estava la biblioteca Can Castells i Cal Siliu, te recordes de Cal Siliu?
1: Sí.
0: Can Castells és més recent, però Déu-n'hi-do, també fa anys, i encara conservem aquell carnet, que després ja vam bescanviar i tot plegat. Però hi ha gent que potser no l'ha fet encara, el carnet de les biblioteques.
1: Sí.
0: Com el fem?
1: Com el fem? També en el cas de persones que tinguin el carnet de fa molt temps, però si fa 5 anys que no l'utilitzen,
0: s'ha d'activar,
1: llavors s'ha de tornar com a fer, s'han de tornar a donar les dades. Llavors, simplement el que s'ha de fer, tant en un cas com amb la persona que encara no el té o el vol fer als seus fills, doncs ha de venir a la biblioteca que vulgui de la província de Barcelona, en el cas que vingui a les biblioteques de Sant Boi, portar un document com és el DNI o el passaport o el carnet de conduir, un document oficial, i donar les dades de contacte, el telèfon, el correu, simplement, i ja està, i al moment te'l fem i t'endús amb el carnet, que després també hi ha l'opció de descarregar-te una aplicació, que això, bueno, també és pràctic perquè et descarregues l'aplicació de les biblioteques, que es diu Biblioteques XBM. És una aplicació que permet, a part de consultar les activitats a les biblioteques que tens més a prop, també pots tenir el carnet al teu mòbil, a la teva butxaca, perquè tu entres amb el teu número de carnet, que quan te l'haguem donat, i el teu PIN, que després, bueno, es crea el moment de que te'l fem, i ja et portes el carnet al teu mòbil. Llavors, si algun dia no portes la cartera a sobre, el bolso, i vols fer el préstec amb el carnet, si portes el mòbil, doncs
0: te'l
1: fàcil
0: portem
1: com...
0: sempre.
1: Exacte, ara quasi tot, quasi tothom el tenim sempre a sobre. Doncs sempre podràs, llavors, mira, igual no t'ho pensaves i passes per la biblioteca i dius, m'agradaria endur-me això, doncs tens el carnet a l'aplicació i pots endur-te durant un mes fins a 30 documents, fins a 30 coses.
0: Fantàstic.
1: Llibres, CDs, pel·lícules... Bueno,
0: jocs de taula,
1: videojocs, sí, tot el material que tenim a les biblioteques... Bueno, jo diria que un 98% es pot endur un préstec. Hi ha una part petita que és com patrimonial, com si diguéssim, perquè és col·lecció local, són llibres que són d'aquí de Sant Boi, potser, i només hi tenim un exemplar, llavors aquest no es pot treure en préstec, es pot consultar a la sala. Però tota la resta es pot endur en préstec. Ja dic, és un 30 dies... I si no hi ha cap reserva de cap altre usuari que el necessiti, aquell llibre o aquell document, es pot anar renovant fins a 3 cops. O sigui que donem facilitats perquè tothom pugui gaudir de llegir i d'escoltar música o veure pel·lícules, i és gratuït. Que això...
0: Hi ha molt poques coses, hi ha gratuïtes.
1: Hi ha poques coses, i entrar a la biblioteca també és lliure i gratuït. O sigui, tothom pot entrar a la biblioteca a llegir el diari, a llegir una revista. Encara que no tinguis el carnet, pots venir a la biblioteca a gaudir de l'espai, a sentir-te còmode, tranquil.
0: Són refugis climàtics, per tant, sí, una meravella, sí, ho tenim tot. A les biblioteques de Sant Boi, a la Jordi Rubio i Balaguer i a la Maria Aurelia Camany. Hem explicat això del carnet perquè creiem que avui, oi, ja que arrenquem aquesta nova temporada de l'Espai, està bé insistir
1: en
0: qui no el tingui, recordar-ho.
1: Sí, el carnet. Perquè de tant en tant ho fem, però sempre pot haver alguna persona, com deies tu, que encara no el té o ja no se'n recorda. Si
0: que no només donen dret a utilitzar les biblioteques de Sant Boi, sinó a totes les biblioteques de la xarxa de la Diputació de Barcelona.
1: Sí, el mateix carnet que et fas aquí a Sant Boi et serveix després per anar a altres biblioteques de la xarxa de la província de Barcelona i fins i tot de la resta de Catalunya. O sigui, serveix per... Si te'n vas a Tarragona, també et servirà aquest carnet. Si vols endur-te alguna cosa en préstec, jo què sé, passes 10 dies a Cambrils o bueno, on sigui, doncs pots endur-te en préstec també alguna cosa.
0: Fantàstic, molt bé. Doncs ara que ja ens hem posat al dia, ja sabem com fer-nos o com tornar a activar el carnet de les biblioteques, passem a les activitats i mira, demà mateix ja tenim una conferència i inauguració d'una exposició que es diu Les papallones del Parc de la Muntanyeta, que és el Centre d'Estudis Sant Boians La Rulla qui ens convoca, oi?
1: Sí, la Comissió de Natura, exactament, d'aquesta entitat, doncs treballa aquest tema de la natura i la natura que tenim més a prop aquí de Sant Boi i justament el Parc de la Muntanyeta, que és on està una de les dues biblioteques de Sant Boi, la Jordi Rubio i Balaguer, doncs té allà al voltant el Parc de la Muntanyeta i vindran a, doncs això, a explicar-nos quines papallones tenim i a saber més sobre aquest tema tan interessant, no? Sobre el seu valor com bioindicador, perquè és molt sensible als canvis que es produeixen a l'entorn. Doncs hi haurà aquesta exposició, que després repetirem, durant uns dies d'aquest mes d'octubre, i aquest dia 2, que és el primer dia que tindrem l'exposició, a les 7 de la tarda, com deies, hi haurà aquesta conferència inaugural de l'exposició.
0: Molt bé, doncs ja serà demà, recordeu, dia 2, la inauguració d'aquesta nova exposició, però també una conferència explicativa. Passem al cap de setmana, el dissabte dia 3, a partir de les 11, torna al Club de Lectura Infantil.
1: Sí, aquest dissabte a les 11, els nois i noies de 10 a 12 anys que es vulguin apuntar, que encara hi ha alguna plaça, doncs es trobaran per explicar una mica com han anat les lectures d'aquest estiu i també les vacances, i per recollir el llibre que llegiran aquest mes, que després ja veurem que es tornen a trobar a finals de mes. Doncs aquest dia és el primer dia del curs, com si diguéssim, també pel Club de Lectura Infantil, i es trobaran per iniciar el club.
0: Molt bé, per als que ja saben de què va, doncs evidentment aniran segur aquest dissabte, i potser els nous, les persones noves, els nois nous que vulguin incloure's en aquesta activitat, dir que tenen totes les facilitats i encara que mai hagin assistit ho poden fer a partir d'ara.
1: Exacte, es poden apuntar si hi ha algú que li interessa, doncs llegir més, vol conèixer títols de llibres interessants, doncs es reuneixen un cop al mes aquest club, comenten el llibre que s'han endut en préstec el mes anterior. Llavors és un dissabte al mes, una horeta més o menys, i és interessant doncs tant per conèixer llibres nous i millorar la lectura i disfrutar, perquè al final disfrutes dels llibres, i també per conèixer altres nens, no? I nenes interessades amb la lectura, que tenen inquietuds similars.
0: Molt bé, doncs això serà el dissabte dia 3, aquest dissabte a partir de les 11 del matí. Anem a la propera setmana, hi ha un taller de cura personal el dia 6, també a la Jordi Rubio i Balaguer, a partir de les 5 de la tarda, i tot això és dins una quinzena d'activitats de la gent gran. Avui mateix és el Dia Mundial de la Gent Gran, avui dia 1 d'octubre, i al voltant d'aquesta data, doncs, a Sant Boi de Llobregat són diferents activitats. Aquest és un dels tallers, oi?
1: Sí, una de les activitats, com deies, d'aquesta setmana de la gent gran, la quinzena, serà a la biblioteca, i serà aquest taller de cura personal, gestió de les emocions. Llavors és una sessió pràctica per reconèixer, comprendre i regular les teves emocions fent ús de la intel·ligència emocional. Doncs és una bona oportunitat pels majors de 55 anys d'inscriure's en aquest taller I bueno, aprendre més sobre aquestes claus per adaptar-se als canvis i reduir l'estrès que tots patim una mica.
0: Doncs el dia 6, a partir de les 5 de la tarda, aquest taller de cura personal, gestió de les emocions. I el dia 6 d'octubre, a Club de Lectura, en aquesta ocasió marxem al barri de Ciutat Cooperativa Molinou, a la Biblioteca Maria Aurelia Campmany, també ens conviden a participar en aquest Club de Lectura.
1: Sí, també iniciem el Club de Lectura de la Biblioteca Maria Aurelia Campmany amb el llibre La cosina Rachel, de Daphne du Maurier, que, bueno, un cop al mes també es troben a la biblioteca a les persones que s'han apuntat al Club de Lectura. I llavors, en aquest cas, el grup de treball de dinamitzadors de clubs de lectura del Baix Llobregat Nord ha creat una dinàmica especial entorn a aquesta novel·la, i aquesta sessió doncs, serà una mica especial. I llavors, bueno, aquesta novel·la és una novel·la psicològica, i bueno, es va adaptar al cinema en dues ocasions. Llavors, bueno, hi ha col·laboració de l'Associació Equilibri i cal inscripció prèvia.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, l'Associació Equilibri, igual que d'altres associacions de Sant Boi, que col·laboren en diferents activitats que també s'organitzen des de les biblioteques de la nostra ciutat. El dimarts dia 6, a Maria Aurelia Campmany, a la cooperativa, amb l'Associació Equilibri, aquest club de lectura. Passem al dia 7 d'octubre, la Jordi Rubió i Balaguer, un altre club de lectura. Ara estem amb inicis de curs, oi? De tots aquests clubs.
1: Reprenem els clubs de lectura, perquè és un tòtem, no?, de les biblioteques, els clubs de lectura. Són molt estimats, la veritat. És que les persones que s'apunten gaudeixen molt i repeteixen molts anys. Llavors, en aquest cas, estan llegint L'estranya desaparició d'Esme Lennox, de la Maggie O'Farrell, que és un relat gòtic i apassionant sobre secrets familiars. Bueno, és com una telenovela, però d'època. I comentaran aquest llibre el 7 d'octubre, a les 18:30, a la Jordi Rubió.
0: Molt bé. Cal inscripció prèvia. Si alguna persona li interessa, també és molt senzill també fer la inscripció, oi?
1: Sí, sí. Pot contactar amb la biblioteca per apuntar-se. El grup... Normalment els grups estan bastant plens, però bueno, mirem, i si es pot, doncs perfecte. No? I si no, quedaríem reserva i l'avisaríem. Però crec que, com que cada any es van renovant, sempre hi ha persones que igual aquest any no li va bé per horari o el que sigui, hi ha l'opció de places.
0: Molt bé, això serà el dia 7, a partir de 6:45 de la tarda. Som-hi amb un taller familiar, cal·ligrames i poesia virtual pel dia 9 d'octubre a la Maria Aurelia Campmany. Tornem al barri de la cooperativa Molinou.
1: Sí, poesia visual i cal·ligrames. Bueno, és la Fundació Miquel Martí Pol ha ideat aquesta activitat familiar. Està pensada per això, per famílies, perquè vinguin infants de 3 a 12 anys acompanyats d'un familiar, i és per treballar... l'any Salvat Papasseit vol treballar l'art de les arts plàstiques i la poesia, la relació que hi ha entre les dues arts. I amb aquesta activitat doncs, es passaran a conèixer grans artistes com el Joan Brossa, el Salvat Papasseit, l'Alessandro Gotardo, entre altres, i jugar amb la poesia de Martí Pol, Ramon Bessora. Doncs és una oportunitat, doncs, això, per conèixer artistes visuals i de la literatura. Interessant.
0: I tant, doncs un taller familiar el dia 9 d'octubre a la Biblioteca Maria Aurelia Campmany, a partir de les 6 de la tarda. El dia mateix, 9 d'octubre, en aquesta ocasió hi haurà a la plaça Catalunya el lliurament d'un premi guanyador del concurs de poesia Perfecto es Perpento, del qual hem anat parlant doncs, des de fa ja un cert temps. Oi, Amàlia?
1: Sí. Em sembla que portem 10 anys amb aquest concurs a les biblioteques. La Biblioteca Jordi Rubió és la que porta, la que traiem aquest concurs, que durant l'estiu s'han pogut presentar els treballs a les persones que estaven interessades a presentar les seves poesies. I justament aquest dia que deies, a la plaça Catalunya, es farà el lliurament del premi al guanyador. Aprofitant que hi ha les activitats a la Fira d'Entitats i altres activitats a la plaça Catalunya, farem el lliurament abans de la lectura del manifest. A l'acte central farem el lliurament farem públic qui és el guanyador i el lliurament del premi.
0: Molt bé, tot això al voltant d'una data que és el 10 d'octubre, el Dia Mundial de la Salut Mental. Això serà un dia abans, el dia 9 d'octubre. Passem al dia 13 d'octubre, perquè si dèiem que a les biblioteques de la nostra ciutat hi ha llibres i moltes altres coses, activitats i moltes altres coses, també hi ha diferents cursos de formació. En aquesta ocasió ha preparat l'Àctic, que torna ara, el 13 d'octubre.
1: Sí. Bueno, i s'inicia aquest dia, el dimarts 13 d'octubre a les 5 de la tarda. És un curs presencial que fem a la biblioteca, que el que fa és preparar-te per treure't la certificació Àctic de la Generalitat, que és una certificació que després utilitzaràs pel teu currículum per diferents, per les feines que necessitis acreditar el teu nivell de tecnològic, com si diguéssim, no? Llavors, justament ara fa uns mesos s'ha canviat el temari i està, aquest curs està totalment adaptat al nou temari, que és interessant també, perquè els llibres encara estan, han sortit ara fa poc els nous llibres, però els que teníem i els que potser algú té a casa no acaben de ser els actuals. Llavors, és interessant, és un curs que són 17 sessions presencials de 3 hores, dos dies a la setmana, i té un petit cost, que són 50 euros, tot el curs, i bueno, cal inscripció prèvia i encara queda alguna plaça i volíem remarcar-ho aquí a la ràdio perquè si algú ja està interessat, normalment es fan dos cops a l'any, però ara fins la primavera no tornaran.
0: No hi haurà una altra i val la pena perquè és una certificació oficial.
1: Sí, llavors fas el curs i llavors d'alguna manera et prepares per després fer la prova allà mateix a la biblioteca, pots fer-la perquè et surti bé la prova, com si diguéssim, per aprovar i tenir la certificació.
0: Molt bé, doncs encara queden places aquest acte, que el dia 13 d'octubre a partir de les 5 de la tarda inicia aquest curs presencial. Si us interessa, doncs poseu-vos en contacte amb la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. 14 d'octubre, Píndola TIC, introducció a l'informàtica i l'iniciació a Windows, el que dèiem, que també doncs això, prepareu a les persones que vulguin tenir un perfeccionament en aquesta ocasió de la informàtica.
1: Sí, i aquesta píndola és per a persones que no toquen massa l'ordinador o no saben la tecnologia, com els hi fa una mica de por, respecte, o no acaben d'entendre segons què. Llavors és una introducció a aquest curs, a iniciació a Windows. Llavors és un curs gratuït, en aquest cas, és una píndola, li diem, perquè són 3 horetes només, i és el 14 d'octubre de 5 a 8 de la tarda a la biblioteca. Llavors, en aquest cas, no cal, el que dèiem, no cal tenir requeriments previs ni coneixements, sinó...
0: comença de zero.
1: Quasi. Bueno, sempre tothom té alguna noció, però sí. Si no saps res de res, també.
0: Molt bé. Som-hi el dimecres 14 d'octubre i d'aquesta presentació del llibre en parlàvem aquí en aquest programa el passat divendres, que vam convidar el nou grup de Almas de Luz Azul. Ja ens deien que es presentaria La Mariposita que volava a su propio ritmo, de la Marina Dammer.
1: Sí, exacte, doncs vindran a presentar-nos aquest conte infantil sobre una petita papallona que descobreix que no totes volen de la mateixa manera i que cadascuna aprèn el seu ritme. Doncs és una història per parlar amb els nens sobre diferències, confiança, comprensió. Com deies, l'Eva Domínguez, que és una de les impulsores del projecte, doncs ens presentarà el llibre de la Marina Dammer.
0: Doncs serà el dia 14 d'octubre, 6:45 de la tarda. I el dia 15, el dia 16, o sí, el dia 16, 16 d'octubre, la Jordi Rubió i Balaguer s'inaugura en aquesta ocasió una altra exposició. Després farem un repàs de les exposicions, però aquest dia serà el dia de la inauguració.
1: Sí, a les 6 de la tarda, la Jordi Rubió, l'exposició es diu 24/7 igual a 0 dies cotitzats, entre el terra enganxós i el sostre de vidre. És la inauguració d'aquesta exposició i una visita guiada a càrrec de l'autora, que és la fotògrafa santboiana Eli Pedrosa.
0: Sí, la coneixem.
1: Doncs vindrà a fer-nos això, a explicar-nos i a fer-nos un recorregut sobre aquestes fotografies que ha fet Bueno, és sobre el món de les cures i el paper fonamental que exerceixen les dones.
0: Fantàstic. Doncs serà el dia 16 d'octubre a partir de les 6 de la tarda la inauguració d'aquesta exposició. I el dia 17, hora del conte per nadons.
1: Sí, és una hora del conte especial perquè és una hora del conte per nadons de 0 a 3 anys, mm-hmm. pels petitons. En aquest cas és una entrada lliure, o sigui que les famílies que tinguin nadons d'aquesta edat poden venir a la biblioteca a gaudir d'aquest conte amb ingredients una mica especials perquè és com més visual, més sensitiu, aquest tipus de contes. I en aquest cas és sobre banyar-se i convertir-ho en un joc, no? Doncs això, el dissabte a les 11, el dissabte 17 d'octubre.
0: Molt bé, per anar doncs entre 0 i 3 anys i l'entrada és lliure.
1: Sí.
0: Som-hi amb el 20 d'octubre a la Maria Aurèlia Campmany, un taller per adults, iniciació al Mindfulness.
1: Sí, és un taller de meditacions guiades per treballar l'origen del Mindfulness, què és i com es... Bueno, com es treballa amb l'atenció focalitzada, com pues, reconduir els pensaments, les emocions. Interessant taller per adults a la Maria Campmany. Cal inscripció prèvia.
0: Mm-hmm. D'acord. Doncs ja sabeu, aquest taller pel 20 d'octubre a partir de 7:45 de la tarda. I el dia 21 seguim amb les píndoles TIC, en aquesta ocasió internet per tothom. Informació i inscripcions que estan obertes ja, oi?
1: Sí. Porta uns dies ja obertes. Llavors, també és una altra píndola de 3 horetes que és sense requeriments previs. Llavors, si algú vol saber més com navegar per internet, les precaucions que hem de tenir també, bueno, que faci aquesta píndola, que són 3 horetes i sempre aprens coses.
0: Molt bé, continuem amb més activitats de cara a aquest mes d'octubre pel que fa a les biblioteques de la nostra ciutat. Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, fa un temps ja parlàvem d'aquest nou cicle. Escolta, això, en aquesta ocasió serà Eva i los Verbenes.
1: Sí, aquest grup musical que interpreta cançons populars dels anys 60 en clau de música moderna, doncs vindran a explicar-nos al seu repertori, a fer alguna mostra d'alguna de les cançons que tenen i doncs passarem una estona superxula amb aquest grup de l'Eva i els seus nois.
0: El 21 a partir de les 7 de la tarda. Uh-huh. I passem al 23 d'octubre, 6 de la tarda, hora del conte, la Jordi Rubió i Balaguer. En aquesta ocasió, recordar també que els menors de 7 anys han de venir acompanyats d'un adult, que són les franges d'edat a partir, no?, d'uns 7 anys, entre 5 i 7 anys, que recomaneu, no?, aquests contes, potser una miqueta més, fins als 9 anys.
1: Sí. Mm? I algun més petitó igual també pot estar una estona, clar, depèn del nen, no? Però si es cansen, doncs hauràs de sortir per no... Però hi ha nens que els segueixen. Doncs això, en aquest cas, el Blai Sanabre ens va explicar històries de reis que protagonitzen divertides aventures. Amb aquest dia vindrà la Jordi Rubió i Balaguer.
0: Molt bé, contes de Palau, el dia 23 d'octubre a les 6 de la tarda. I el mateix dia, també a la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, però una miqueta més tard, a partir de les 7, a Club de Lectura Sant Boi Crim.
1: Sí, el grup del Club de Lectura de Sant Boi Crim, que fa uns mesos que es troba a la biblioteca, un cop al mes també, en aquest cas es trobaran per parlar de la novel·la Todos habían dejado de bailar, d'Alberto Valle, que va ser l'autor guanyador el 2022 del Premi L'Acte Confidencial, que és un premi de novel·la negra d'aquí de l'Hospitalet, i doncs, bueno, és novel·la negra, Sant Boi Crim ja ho diu, el títol del club, i bueno, vindrà l'autor a explicar-nos detalls del llibre, i és interessant conèixer autors i que ens expliquin, i després que els lectors puguin també doncs, compartir amb l'autor doncs, què els hi ha semblat i fer preguntes.
0: Això serà el dia 23 d'octubre a les 7 de la tarda. El dia 24 tindrà lloc una nova edició d'aquesta trobada, en aquesta ocasió és la 8ª de les jornades d'investigació santboiana. De fet, el subtítol és aquest 8 anys construint coneixement.
1: Sí, exacte. Doncs durant tot el dia Tindrem aquí les, a la Biblioteca Jordi Rubió les, a les trobades. Doncs, amb aquesta edició, el protagonista és la façana medieval de Can Síliu, que parlàvem abans.
0: Mira, justament sí. Parlàvem, de la, una de les que van ser biblioteques de Sant Boi, Can Síliu, aquí al casc antic.
1: És un dels edificis històrics, no?, d'aquí més emblemàtics de Sant Boi. Doncs, bueno, precisament es compleixen 100 anys de l'obertura d'aquella biblioteca i llavors han volgut també fer com un reconeixement i al cartell de les jornades hi surt, no? I doncs això, vindran a presentar els estudis que han fet els investigadors i per aprofundir més sobre el patrimoni de Sant Boi i conèixer més sobre la nostra ciutat.
0: Molt bé, doncs això serà el dia 24 d'octubre a partir de les 9 del matí i organitza la Rutlla, el Centre d'Estudis Santboians. Dissabte 24, en aquesta ocasió també la Jordi Rubió i Balaguer, però una altra hora a partir de les 11, la Jugateca, en un especial, perquè és la setmana de contra la soledat no desitjada i també vosaltres us adheriu, en aquesta ocasió proposeu una jugateca.
1: Sí. Sí, la idea de les jugateques sempre és que vinguin a jugar a jocs de taula a la biblioteca i aquesta vegada, aquest mes, hem pensat de retre com un homenatge i visibilitzar, no?, el problema aquest de la soledat no desitjada, doncs per

0: sí. A la gent li agrada jugar al Rummikub, sempre es van apuntant gent nova, i és un cop al mes que es troben els, bueno, els dimarts, l'últim dimarts del mes, habitualment, de 5 a 7 a la tarda, a la Jordi Rubió, les persones que vulguin poden venir a jugar al Rummikub, i doncs això que dèiem, compartir una estona i un espai de joc amb altres persones que potser no coneixes, però et ve de gust, doncs això, conèixer i compartir aquell moment, divertir-te, aprendre.
1: Mm-hmm. El 27 d'octubre, que no ens oblidem, aquesta trobada.
0: Sí, ja dic, com sempre, és l'últim dimarts de mes.
1: Cal inscripció prèvia.
0: Però bueno, si algú vol provar de venir, doncs que vingui, després s'apunta. I està pensat per majors de 7 anys, això sí.
1: D'acord.
0: El joc... Bueno, ja tenim un infantil també, per si ve algun nen, tenim alguns jocs infantils, però bueno, el club seria per majors de 7 anys.
1: Molt bé, doncs som-hi, perquè el dimecres 28 tenim una altra píndola TIC, en aquesta ocasió per parlar de l'univers Google, conèixer el cercador i també les eines més importants.
0: Sí, la píndola de tres horetes que fem a la biblioteca sobre aquest tema. També no cal requeriments previs, i això, crec que queda alguna plaça encara.
1: Molt bé. El dimecres 28 d'octubre, a partir de 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, hi haurà una xerrada en aquest club que és més que una òpera, tot això enfocat a una altra data, que és el 29, per gaudir d'una projecció, que ens ho van dir des dels cinemes Can Castellet de Sant Boi, que farien una molt àmplia i amb molta qualitat de projeccions d'òpera. En aquesta ocasió, doncs, previ a la projecció del dia 29, vosaltres proposeu una xerrada amb uns especialistes sobre les òperes de Donizetti, no?
0: Sí. Nosaltres tenim des de fa uns anys un club, que és això, el club més que una òpera. Llavors el que fem és xerrades, sortides, sortides guiades, acompanyament a diferents llocs. En aquest cas, comentaran l'Elixir d'Amore de Gaetano Donizetti, el Jordi Pujal i Argués, que és un especialista, doncs vindrà a explicar-nos una de les òperes més estimades del Donizetti. Com deies tu, el dia següent es projectarà aquí al Cinemes Can Castellet, i és una bona ocasió, doncs, per aprofundir i conèixer, doncs, obres musicals com són les òperes.
1: Molt bé, doncs ja sabeu, teniu aquesta prèvia, aquesta xerrada sobre aquesta obra de Donizetti, i després el dia 29 la projecció al cinema Can Castellet de Sant Boi. Club de cinema Rebobinats, un altre dels clàssics de la Biblioteca Jordi Rubí Balaguer, sempre a final de mes,
0: Sí, també l'últim dijous de mes, habitualment, es troben els interessats en el món del cinema. Cada mes hi ha una temàtica, en aquest cas la temàtica d'octubre seran els extraterrestres al cinema, més enllà dels estels. I, bueno, és la curiositat de la humanitat per descobrir la vida més enllà de la nostra, la recerca constant de senyals de l'univers per si hi ha vida intel·ligent fora d'aquí. Doncs això, parlarem de diferents obres cinematogràfiques que han tractat aquest tema, i posarem trossos d'algunes pel·lícules, i, bueno, doncs això, comentarem aquestes pel·lícules al club.
1: Molt bé, Club de Cinema Rebobinats, el dijous 29 d'octubre a partir de les 7 de la tarda. Hi ha una presentació de llibre el dia 30 d'octubre, que és divendres, una presentació que es diu La mente d'una sumisa, el llibre de la Raquel Wolfan.
0: Sí, exacte. L'autora ens ve a presentar aquesta novel·la, que és la novel·la més íntima i personal d'ella. I bueno, és un viatge a les profunditats del desig, la vulnerabilitat i les relacions de poder, trencant prejudicis amb una gran sensibilitat literària. Doncs, bueno, convidem a les persones que vulguin, que hagin llegit el llibre i vulguin parlar amb l'autora, o vulguin descobrir el llibre perquè encara no l'han llegit, doncs és una ocasió per compartir una estona amb l'autora.
1: Molt bé, abans d'obrir el capítol de les exposicions, tenim el recordatori d'un parell més de clubs de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, el dia 31 d'octubre, el de lectura infantil, i els dijous d'octubre, a partir de les 6, el Club de Lectura Fàcil, Capacitats Diverses.

0: Sí, com dèiem abans, el Club de Lectura Infantil que comença, bueno, que li donarem el llibre ara aquesta setmana als participants. El llibre que es llegiran i que comentaran el 31 d'octubre és Cuentos de H.P. Lovecraft. És un relat, un recull dels millors relats de l'autor més aclamat de la literatura clàssica de terror. Llavors, bueno, recordem que l'inscripció prèvia i és per nois i noies de 10 a 12 anys.
1: Fantàstic. I el de capacitats diverses?
0: Sí. Cada dijous, a la tarda, de 18 a 19.30, a la Jordi Rubió es troba el grup de lectura en veu alta, adaptada, i estan llegint La guerra de los mundos de l'H.G. Wells. Són sessions pensades per persones amb diversitat intel·lectual i que tenen diferents capacitats lectores. Llavors cal inscripció prèvia també i l'han de fer a Can Jordana, val? A l'àmbit de persones amb discapacitat.
1: Molt bé. Passem ja al capítol de les exposicions. De l'1 al 14 d'octubre a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, què tenim?
0: Sí, tenim l'exposició pel 0,7%, Passem a l'acció. És una exposició elaborada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, bueno, que obliga, bueno, ens fa reflexionar sobre la corresponsabilitat davant dels reptes globals que tenim i de la sensibilització respecte al 0,7%. Doncs això, és una exposició que també va a càrrec de la Unitat de Cooperació de l'Ajuntament i que està dins del Vergen de 2026.
1: Que comença aquesta setmana. Molt bé, del 2 al 15 d'octubre a la Jordi Rubió i Balaguer, com hem dit, una exposició sobre papallones.
0: Sí, les papallones del Parc de la Muntanyeta. Estarà això 15 dies a la biblioteca per veure fotografies de 34 papallones. Que, bueno, és una exposició que han fet des de l'entitat de la Rulla.
1: Molt bé. Del 16 al 30 d'octubre, com dèiem abans, una altra exposició de fotografia de la Santboiana Eli Pedrosa.
0: Sí, aquella que dèiem abans, sí. que fèiem la presentació. Doncs l'exposició és 24/7, 0 dies cotitzats, com dèiem abans, i és sobre el paper de les cures, o sigui, el paper de la dona en el món de les cures. I bueno, recordem que el 16 d'octubre a les 6 era la inauguració.
1: I una altra exposició, i amb aquesta acabem aquest capítol, del 16 al 31 d'octubre a la Jordi Rubió i Balaguer, Les vagues generals al Baix Llobregat.
0: Sí, a càrrec de Comissions Obreres de Baix Llobregat, és una, bueno, la col·lecció no només reta homenatge als homes i dones que van arriscar tot per la dignitat del treball, sinó que convida també a reflexionar sobre la vigència de la negociació col·lectiva actualment, també.
1: Doncs això pel que fa a les exposicions i a les notícies. Hem de recordar que hi ha altres formacions en tecnologia, com és l'Apropa't i el Prepara't, sí. La tardor d'aquest 2026, és a dir, que ja estaran obertes, no?
0: Sí, sí, sí. Aquest mes d'octubre hem comentat alguna de les píndoles, però n'hi ha més. I això que us dèiem abans del Prepara't, que teniu alguna plaça, podeu apuntar-vos per preparar-vos per treure't la certificació ACTIC. Recordeu que és interessant, a nivell, és una certificació oficial i és interessant tenir-la per tothom, i a la biblioteca podeu fer aquest curs que és per 50 euros, són 17 sessions a la tarda, dimarts i dijous de 5 a 8, comença el 13 d'octubre, que encara esteu a temps d'apuntar-vos.
1: Molt bé. Doncs ja sabeu, l'Apropa't i el Prepara't en aquesta nova tardor 2026, formació en tecnologia, que potser hi ha gent que ho desconeix, però també les dues biblioteques de Sant Boi us afegiu a aquesta oportunitat de perfeccionar o d'iniciar-se en el món de la informàtica, de,
0: sí,
1: la tecnologia,
0: sí.
1: No?
0: Al final ho hem d'acabar d'utilitzar tots i està bé mantenir-te al dia. A tothom ens va bé, sí.
1: Molt bé, doncs acabem, sí, ara sí, amb el recordatori dels horaris, la manera d'accedir a aquests llocs fantàstics que són les dues biblioteques de la nostra ciutat, la Maria Aurèlia Campmany i la Jordi Rubió i Balaguer. Doncs som-hi als horaris. Quan hi ha l'obertura de portes de la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, Amàlia?
0: Mira, els dilluns de 3 a 9 de la nit, de dimarts a divendres de 9 del matí a 9 del vespre i els dissabtes estem al matí de 9 a 3.
1: I el telèfon és el 93 630 97 60. Biblioteca Maria Aurèlia Camany, horaris?
0: De dilluns a divendres a la tarda de 3 a 8, els dijous de 9.30 a 13.30 i de 3 a 8, com dèiem, i els dissabtes de 9.30 a 13.30.
1: I el telèfon és el 93 630 64 63. Recordem que hi ha una pàgina web que és www.santboi.cat/biblioteques i que també podem seguir tota l'actualitat de les dues biblioteques de la nostra ciutat a través de les xarxes socials, Amàlia.
0: Sí, exacte. Mm? Estem a Facebook, a X i a Instagram. I també us recordem que us podeu subscriure al butlletí de les biblioteques de Sant Boi per rebre les novetats del que fem a les biblioteques, els serveis, les activitats, bueno, per estar al dia de tot el que es cou a les biblioteques.
1: Molt bé. I, si no, també, evidentment, seguir aquest espai. Una vegada al mes,
0: això sempre...
1: Doncs una vegada al mes aquí ens trobem per conèixer ben de prop totes les activitats que tenen com a escenari les dues biblioteques de la nostra ciutat.
0: Vindrem a explicar-ho, sí.
1: Sí. T'esperem el proper mes, Amàlia.
0: Exacte,
1: gràcies.
0: Sí. Gràcies a vosaltres. Adéu.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Doncs som-hi, continuem a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i avui dijous, 6 minuts per arribar a l'hora en punt, a les 12 del migdia, parlarem d'un projecte de cooperació per al desenvolupament que l'Assemblea de Cooperació per la Pau Catalunya està duent a terme amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi. Ja està a l'altre costat del fil telefònic la tècnica de projectes de l'Assemblea de Cooperació per la Pau, que és la Lucía Carrizo. Lucía, què tal? Molt bon dia i benvinguda al Dies de Ràdio.
2: Bon dia, buenos días, Mónica. I moltes gràcies per tenir-nos com vosaltres.
1: Doncs moltíssimes gràcies per estar també aquests minutets amb nosaltres. Doncs mira, he buscat la informació i el dia 31 de juliol de l'any 2024, és a dir, fa una miqueta més d'un parell d'anys, ja posàvem en situació aquest projecte del qual parlarem avui extensament. El que voldrem saber és com ha anat l'evolució d'aquest projecte des d'això, des de fa una miqueta més d'un parell d'anys. Però abans d'això, evidentment, ens hem de presentar i hem de saber, quan diem Assemblea de Cooperació per la Pau Catalunya, de què estem parlant exactament, Lucía?
2: Bueno, pues ACDP, Assemblea de Cooperación por la Paz, es una ONG, bueno, si empiezo desde un poco nuestros orígenes, encontramos el origen en el movimiento pacifista de finales de los años 80 ya. Y ya nos organizamos finalmente de manera formal en el año 90. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a trabajar desde una idea de vincular la paz, solidaridad y cooperación al desarrollo, ¿no? Entendiendo la paz no solo como la ausencia de guerra, sino como una cuestión de derechos, justicia social, desarrollo y convivencia entre totes les persones, no?
1: Gràcies, perquè acabes de contestar la primera pregunta, perquè sempre quan parlem d'una associació... No passa res, és fantàstic. Sempre que parlem amb alguna associació que fomenta la pau, que inclús té aquest nom en el títol de la seva organització, sempre preguntem, per definició, què és la pau, que no només, que també és l'absència de guerra, que avui en dia entenem la pau amb molts altres ingredients, oi, Lucía?
2: Sí, efectivamente. Y gracias también por tirar esta cuestión, porque aunque hemos nacido desde ese punto, sigue siendo uno de nuestros pilares como organización, entender la paz no solo como ausencia de conflicto, sino todo aquello que se acerca ya incluso hasta la convivencia, ¿no?, en los barrios, ¿no?
1: Doncs avui estem parlant des de l'Assemblea de Cooperació per la Pau Catalunya. Parlarem d'un projecte en concret que estan duent a terme ja fa temps amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi, però primer volem conèixer una miqueta com ha anat, com ha evolucionat també l'associació. Quins van ser, algun dels primers projectes que vau elaborar fins a arribar on estem ara, en aquest 2026?
2: Bueno, como decíamos, empezamos, yo trabajamos desde los años 90, ¿no? Entonces, pensando en una de las primeras intervenciones o de nuestra llegada a alguno de los territorios en los que todavía ahora trabajamos, podríamos mencionar, ¿no?, nuestros primeros trabajos en Palestina, donde empezamos a trabajar en el año 93, siempre junto a organizaciones locales, apoyando el acceso a servicios básicos como la educación, salud, agua, alimentación. También en el 94 empezamos a trabajar en Túnez, en la región del Magreb, donde, como bien comentabas, también se integran los proyectos que trabajamos con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Boi. También en zonas rurales, en el 97 empezamos a trabajar en Colombia. Pero luego, paralelamente, y también creo que es interesante mencionarlo, paralelamente al trabajo de cooperación internacional, comenzamos en el año 97 a trabajar en iniciativas de educación para el desarrollo en Cataluña y otros territorios, ¿no? Y nace, por ejemplo, el programa Escuela sin Racismo, que está dirigido a la comunidad educativa para promover la igualdad, convivencia, solidaridad y, de nuevo, la cultura de paz, ¿no?, que ya tirábamos desde el principio.
1: Sí. Aquests projectes que feu a Catalunya, aquestes intervencions que feu, per exemple, als centres educatius, etc., com estan funcionant? Quina és la valoració que faríeu?
2: ¿Cómo, perdona?
1: Sí, deia que aquestes intervencions, aquests cursos que esteu fent, aquestes sessions que feu als centres educatius, precisament per explicar tot el que dèiem, no? Tot el que té a veure amb la paraula pau, com estan funcionant? Quina és la valoració que feu?
2: Bueno, en general, igual que cuando hablaba de la cooperación internacional, hablaba siempre de las alianzas con otras asociaciones locales, en la intervención en Cataluña siempre vamos de la mano de los centros educativos, ¿no?, como también líderes y promotores de estos proyectos. Entonces, de la mano co-creamos pues iniciativas en contra de narrativas de racismo o cualquier temática vinculada a un desarrollo sostenible, también desde una parte ambiental o social, y de ahí pues buscamos la facilitación de talleres o actividades que puedan guiar también desde el estudiantado, ¿no?
1: Doncs avui estem parlant des de l'Assemblea de Cooperació per la Pau a Catalunya. Estem a punt d'arribar a les 12 del migdia. Ara de seguida reprenem aquesta entrevista. Lucía, no marxis, perquè ara de seguida estarem al dia de l'actualitat connectant amb 3CAT Info i nosaltres continuarem parlant des d'aquesta Assemblea de Cooperació per la Pau Catalunya, entre altres coses, per parlar amb detall d'aquest projecte que esteu donant a terme amb el recolzament de l'Ajuntament de Sant Boi. Ja parlàvem fa un parell d'anys i ara volem conèixer doncs, com ha evolucionat en aquest temps. Per tant, no marxis, Lucía, de seguida reprenem aquesta entrevista. Fins ara.
2: Fins ara.

0: Puja l'alerta 5 sobre 6 per pluges intenses a la meitat sud de Catalunya. El Comitè Tècnic de Protecció Civil està reunit i aquest migdia compareixeran per donar detalls de possibles restriccions. Al nord del País Valencià estan en alerta vermella i s'han suspès classes. Suspesa fins a la una del migdia l'última sessió del judici pel cas de Roger Español. Un dels acusats, que ha de declarar avui per haver-li buidat un ull, no s'ha presentat al·legant un problema de salut. Les acusacions hi veuen una maniobra dilatòria. Podem confirmar que demà el Congrés votarà a favor dels decrets llei sobre l'habitatge. Ara tota la pressió recau sobre Junts per Catalunya, que encara no ha decidit si hi donarà suport i en facilitarà la validació. El BOE ja ha publicat avui el segon decret, que inclou la renovació automàtica del lloguer. Torna la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte, que s'aplicarà durant tot el mes, forma part de les mesures que el govern espanyol ha aprovat per mirar de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà. Tennessee suspèn les execucions previstes aquest any després que una dona hagi sobreviscut a dues injeccions letals. La condemnada, Krista Pike, s'ha passat 30 anys al corredor de la mort per l'assassinat d'una companya d'estudis. El cas reobre el debat sobre l'aplicació de la pena de mort. El govern francès reunirà aquest migdia un gabinet de crisi davant la gravetat dels disturbis provocats durant la nova jornada de mobilitzacions dels estudiants en demanda de més recursos. Les mobilitzacions coincideixen amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que proposa retallar 54.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics. TV3 torna a liderar les audiències de televisió a Catalunya. L'estrena de la sèrie Gènesi sobre el restaurant El Bulli i el piromusical de la Mercè han ajudat que al setembre TV3 hagi superat el 13% de quota de pantalla. Els perfils de 3Catinfo han acumulat 51 milions de reproduccions aquest mes.
1: Esports. Després de la contundent victòria d'ahir davant la Roma per 0-6 en partit de la segona jornada de la Champions, el Barça femení se centra ara en el clàssic de Lliga contra el Madrid, que jugarà aquest diumenge al Camp Nou. Rafinha té previst aterrar aquesta tarda a Barcelona. El davanter brasiler ha deixat la selecció del Brasil per unes molèsties, però tot apunta que no està lesionat. I en vol, el Barça jugarà aquest vespre a les 8 la final del Mundial de Clubs d'Egipte contra el Vesprem hongarès, entrenat per l'ex blaugrana Xavi Pasqual.
0: I el temps, dia ennuvolat i inestable, especialment al centre i al sud del país. Pels vols del migdia durant la tarda i a la nit, les pluges seran fortes al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Màximes d'entre 24 i 28 graus amb xafogor. 3CatInfo.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una mica.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.
3: Partitura de tarda. Un programa de música a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 3 a 5 de la tarda i els diumenges de 10 a 12 del vespre a Ràdio Sant Boi. La música clàssica a partitura de tarda.

0: parell de minuts i arribem a 2:15 del migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, amb aquest espai quinzenal, Com vaig arribar al barri? Un espai de conversa amb les veïnes i veïns al barri de Camps Blancs. Un espai dins el projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. I avui ens visita una representació, de fet, la presidenta de l'associació EVAS, que és la Patricia Rodrigo. Patricia, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I benvinguda novament al Dies de Ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: I des de l'oficina tècnica de Camps Blancs saludem a la tècnica auxiliar del districte, que és la Rosa Vilaplana. Rosa, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Que el número de telèfon d'aquesta oficina és el 93 652 53 99. Rosa, però sí, allà en què poden ajudar, en què podeu ajudar, de quina manera podeu estar al costat d'aquestes veïnes i veïns?
2: Estem doncs, al costat seu, és a dir, amb l'assessorament, consulta, facilitar la gestió de tràmits, sobretot a la ciutadania de Camps Blancs. Per això estem.
0: Doncs ara fèiem memòria, Patricia, perquè jo crec que va ser una de les primeres associacions, que entitats, que ens vau acompanyar en aquest marc del Camps Blancs Transforma i en aquest espai Com vaig arribar al barri, que ja té uns quants anys, perquè aquest projecte ja té uns quants anys, però crec que va ser de les primeres associacions, vosaltres teniu 3 anys, que vau venir aquí a explicar el que fèieu, Patricia.
1: Así es, Mónica. Vinimos, me acuerdo, con Pepe Guevara en aquel entonces, que era el técnico del distrito, y la verdad es que desde entonces hasta ahora han hecho una labor brutal, que era necesaria en el barrio, además.
0: Perquè, clar, el que interessava i el que continua interessant és que els barris, en plural, de totes les ciutats, es vagin transformant, perquè clar, la vida no és el mateix ara que fa, no sé, 40, 50 anys, 60, 20, tot això, evidentment, si la vida es va transformant, nosaltres i els barris també ho han de fer, oi?
1: Exacto, yo creo que además es que ellos lo han entendido muy bien, ¿no?, esa transformación, y ponerle cara visible a lo que es el espacio del casal, ¿no?, y haciendo lo que es Camps Blancs Transforma. Y al final ha habido un antes y un después en el propio barrio, y creo que era fundamental que estuvieran ellos allí.
0: Doncs avui tu, això, representes aquí a l'associació EVAS del barri de Camps Blancs. Tot just ara heu celebrat el vostre tercer aniversari, per tant estaria bé parlar dels inicis de l'associació. Per què? De quina manera vau néixer com a associació EVAS, Patricia?
1: Bueno, pues lo he explicado en alguna ocasión, pero para los nuevos oyentes me gustaría, ¿no?, pues decirles un poco que fue una asociación que nació pues como de la nada, porque al final fue después de una etapa muy dura de la pandemia, donde diferentes chicas hicimos un grupo de WhatsApp y allí pues dijimos, ostras, vimos que hay necesidades en el barrio, que hay chicas que necesitan un espacio donde hablar, donde sentirse seguras y libres, y a raíz de ahí pues dijimos, oye, ¿por qué no formamos una asociación aquí en el barrio? Que además yo también soy nacida en el barrio, conozco, bueno, pues cómo era el barrio de antes a cómo es el de ahora, las vivencias que ha tenido antes a la de ahora. Y la verdad es que formemos EVAS y súper contentas, y con Camps Blancs Transforma pues le hemos dado un aire fresco que también necesitaba el barrio.
0: D'aquesta manera vau néixer, tot just al costat o després de la pandèmia de la Covid-19, amb quina principal motivació? Què és el que us movia com a associació EVAS?
1: Pues mira, esto es una pregunta que me gusta que me la hagas, Mónica, porque es verdad que sentíamos como la necesidad de tener un apoyo incondicional por parte del ayuntamiento, de otras entidades, porque es verdad que habían entidades que ya llevaban muchos años y que eran la cara visible en sí del barrio de Camps Blancs, como puede ser el Isida, la Gent Gran, recuérdame, Rosa, también están las chicas de Cultura Viva.
0: Sí.
1: Entonces, son tres entidades muy fuertes, la Asociación de Vecinos, tres entidades muy fuertes que marcaban mucho lo que era y dar visibilidad a lo que es el barrio. Pero claro, queríamos entrar a otras asociaciones donde también queríamos dar esa cara visible de espacios donde teníamos que cubrir, porque habían otras necesidades que a lo mejor esas asociaciones no podían cubrir esos espacios, ¿no? Y entonces pues dijimos, ostras, pues vamos a estar aquí, que al final con ayuda de todos podemos formar un buen equipo, porque al final creo que al final entre todos somos un buen equipo i esa és la finalitat.
0: Quins primers projectes vau fer i com ha anat evolucionant l'associació EVAS al llarg d'aquests 3 anys, Patricia?
1: Pues empecemos con un proyecto donde era mucho habla y escucha con mujeres, sobre todo, que porque la gran mayoría somos mujeres, donde era escuchar diferentes opiniones, diferentes situaciones que se encontraban a lo largo de sus vidas, situaciones muy complejas, donde nosotras le dábamos esa mano ayuda y acompañarla a profesionales que pudieran ayudar, ¿no?, a esas mujeres. Y así como que empezó un poco, ¿no?, desde la mirada más igualitaria y feminista, y luego al final fuimos abriendo ese abanico también en la parte más educativa, que es donde nos encontramos también muchas mujeres, en la parte también más de salud, que también nos encontramos muchas mujeres. Al final la salud mental también es muy importante, porque diariamente sufrimos una serie de problemáticas a lo largo de nuestra vida las mujeres, que a veces pues nos causan pues problemas mentales que acarrean también físicos. Y un poco fuimos abriendo ese abanico donde al final hacemos actividades diversas y muy recurrentes, siempre con las necesidades que ellas nos dicen que hagamos, ¿no? Que lo necesitan.
0: Doncs avui a aquest espai quinzenal Com vaig arribar al barri estem parlant amb l'associació EVAS, amb la seva presidenta, la Patricia Rodrigo, d'aquests 3 anys d'història de vinculació amb el barri, però també ara de seguida parlarem dels propers projectes que teniu. I ja t'hem preguntat també una ocasió, perquè t'hem entrevistat unes quantes vegades aquí al Dies de Ràdio, sí, el per què del nom EVAS. ¿Por qué?
1: Pues Eva surgió de, bueno, aparte de que somos la E de empoderadas, valientes y auténticas.
0: Exacto, empoderadas, valientes y auténticas.
1: Exacto, esas sí. Somos nosotras, sí. Todas somos Evas. Y pero sí que surgió porque como veníamos de un estado muy difícil, la pandemia y tal, una compañera dijo, ay, hemos resurgido como el ave fénix, ¿no? Dijimos, ostras, ¿sabe? Al revés, es un nombre como muy empoderado, ¿no? Como muy femenino, Eva. Dijimos, ¿y si lo ponemos Eva al revés de ave y le añadimos la S, ¿no? De en plural, que todas juntas podemos llegar a hacer grandes logros. Y así surgió y así somos, Evas.
0: I han passat 3 anys i déu-n'hi-do totes les activitats que heu fet, déu-n'hi-do totes les dones, perquè principalment són dones, encara que també sempre dieu que qualsevol home que vulgui també pot formar part de l'associació Evas, déu-n'hi-do totes les activitats i les dones principalment que s'han sumat al que vosaltres proposàveu.
1: Sí, y además súper contentas por la diversidad que hay, tanto de culturas como de edades, Mónica. Nos hemos dado cuenta de que cada etapa de la vida tiene una problemática o tiene una manera de cómo gestionarla en la vida, ¿no? De cómo poder evolucionar también, de transformar, ¿no? Nunca mejor dicho, con lo de cambiar esta forma. Y al final, todas ellas hacemos un buen tándem. Y creemos que sirve de ayuda, porque muchas veces vienen muchas chicas que a lo mejor han tenido que coger la baja por diferentes pues situaciones, ¿no? Y luego pues han retomado otra vez sus vidas, y nosotras orgullosas desde EVAS de que las retomen, ¿no? De que digan, ostras, pues a lo mejor ahora no voy a venir a todas las actividades de todas las semanas, ¿no?, que hacemos, pero sí que puedo venir una vez a la semana porque me siento bien, me siento acogida, me siento empoderada, con ganas de seguir viviendo, de retomar mi vida, ¿no?, de conciliar mi vida familiar con mi trabajo, con EVAS, y al final eso nos enorgullece. I és un, bueno, és un buen propòsit. Estamos muy contentas.
0: Doncs ara de seguida parlem de les activitats que teniu d'ara en endavant, en aquest final de 2026. Ara de seguida continuem parlant de l'associació EVAS, però seguim amb l'oficina tècnica de Camps Blancs, que recordem està situada al Casal de Barri. Rosa, fem el repàs de les activitats que teniu també, que ens proposàveu tot just ara fa un parell de setmanes, que parlàvem, per exemple, d'aquesta xerrada de Sol pel Vià. Som-hi.
2: Vam fer la xerrada de Sol pel Vià al Casal de Casablanca i va ser tot un èxit amb la col·laboració de la Circa Pomple. Ara una llevadora, la Mònica Isidro, una gran professional, molt propera, molt un tema que és delicat, i ens va ensenyar exercicis, a trencar, no?, algunes idees que tens fixades sobre, sobre el sòl pelvià, i va anar molt bé, la veritat, fins al punt que estem pensant de fer més xerrades en col·laboració amb la Circa Montclar més endavant, no sabem quan, però ens ho estem plantejant.
0: Molt bé, doncs, sí que una molt bona valoració d'aquesta iniciativa, d'aquesta xerrada. També parlàvem d'una activitat amb connexió amb la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi i amb l'equip d'integradores socials del Fem Carrer, que era el rei de la pista, ahir mateix estaven elles aquí i ja ens la valoràvem molt positivament, però com és una col·laboració amb vosaltres, també suposo que satisfetes, no?
2: Sí, és que va anar molt, molt bé. Vull dir, van venir molts joves del barri de Cans Blancs i d'altres barris, i la veritat és que es va sorprendre de que s'estan animant els joves a jugar entre ells, a conèixer-se entre ells. La veritat és que va ser una tarda molt esportiva.
0: Molt bé, i pel que fa a les properes dates, important una data d'aquest mes d'octubre, comencem el mes, però ja amb una data fixada per tot el que té a veure amb la comissió educativa, de la qual, i dels projectes que sorgeixin d'aquesta comissió, també anirem parlant aquí, clar.
2: Sí, ja estem començant el de la comissió educativa, que tenim doncs un cafè tertúlia el 22 d'octubre, que es titula Els límits a la criança, que ho fem a càrrec de l'empresa, bueno, de la seva senda, i ho impartirà la Verònica Anton. Hi haurà servei de guarda, vull dir, per aquelles persones, mares, que estan amoïnades o amb deixos les criatures...

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Doncs arribem al final del Dies de Ràdio, en edició de dijous. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà divendres, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara us deixem a l'hora en punt, a partir de la 1, amb l'informatiu local de Ràdio Sant Boi, i després el punt de vista amb el Josep Sàbat. Però nosaltres us diem fins demà, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú a partir d'avui i durant uns quants dies serà escoltar cançons que ens parlen d'aquest mes que acabem d'estrenar, el mes d'octubre, d'on som-hi, amb la Amy Winehouse, October Song.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Informatiu local, edició migdia.
1: Bona tarda, sóc l'Albert Vilà i us saludem en directe en una nova edició dels informatius migdia de Ràdio Sant Boi. Avui repassant com seran les activitats de la nova trobada del Barrejant, que demà inaugurarà una edició molt especial. Avui, que és dijous, 1 d'octubre del 2026, analitzem el que és notícia punt per punt. I és que Sant Boi celebra els 30 anys del Barrejant, la trobada per la justícia global i els drets humans. La 31a edició se celebrarà del 2 al 14 d'octubre amb activitats repartides per diferents espais de la ciutat. Enguany, el Barrejant commemora 3 dècades de trajectòria amb un llibret de memòries i un mural col·laboratiu que es farà durant el cap de setmana. L'objectiu és recordar el recorregut de la trobada i el paper de les entitats i persones que hi han participat. El 6è tinent d'alcaldia i regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau, l'Àlex Pérez, valora aquests 30 anys del Barrejant a la República Samoiana.
2: Són 30 anys i 31 edicions. Clar, perquè va haver un any que es van fer dues edicions i efectivament això parla, jo crec que molt i molt bé, de la nostra ciutat i d'aquest compromís, no?, des de l'any 96 per aquesta gran fira de la cooperació i la solidaritat, i any rere any reinventant-se i sense perdre aquesta força, aquest motor, doncs jo crec que és molt i molt important.
1: L'acte inaugural serà aquest divendres 2 d'octubre a 2:15 de la tarda a Can Massellera, amb una conversa sobre crisis globals, drets i democràcia. A les 8 hi haurà un brindis per celebrar els 30 anys i la inauguració de l'exposició Sota el teixit de la cofilla. El cap de setmana hi haurà cercaviles, música, dansa, teatre, activitats familiars i propostes participatives. Dissabte també hi haurà una fira d'entitats a la plaça de Teresa Baix i Diví amb activitats durant tot el dia. Ara bé, la previsió meteorològica pot condicionar algunes de les activitats del cap de setmana. L'organització està pendent de l'evolució del temps i si les pluges ho fan necessari, algunes propostes es podrien cancel·lar o traslladar.
2: Encara estem d'aquí a una hora, un parell d'hores, doncs acabarem de decidir, perquè evidentment hi ha una previsió de pluja pel cap de setmana i llavors estem acabant de decidir si activem el pla B, que és intentar fer-ho tot a cobert, per tal de que no s'hagi d'anul·lar i de poder continuar amb aquest Barrejant dels 30 anys.
1: Entre les propostes més destacades del dissabte hi ha la cercavila dels gegants de Casablanca, una flash mob amb Casa Cuba, concerts, teatre comunitari i una conversa sobre resistències feministes i drets humans. I a la nit del dissabte arriba un dels espectacles més especials d'aquesta edició. Els Diables de Casablanca i la companyia Sant Boiana de Teatre Embrutats presentaran 30 anys de foc. Ho faran dissabte a les 10:15 de la nit, a la plaça de Teresa Baix i Diví. El foc, la música, la pirotècnia i també les acrobàcies aèries seran presents per explicar aquesta història i reflexionar sobre problemes com les guerres, les desigualtats o el medi ambient. Jordi Bosque, dels Diables de Casablanca, i Miguel Gómez Embrutat ho expliquen a Gent de Carrer com serà aquest espectacle.
3: El foc ens ajuda no només aquest caire més festiu que té el foc, perquè el té, però per què no també donar-li un caire molt més de crítica social? Els Diables són festa, però també ens afecten les coses del nostre entorn. I crec que el Barrejant és el lloc perfecte per participar.
4: És un espectacle que ho té tot. Més enllà de que, evidentment, els efectes pirotècnics, té una història, tracta d'uns valors dins del marc del Barrejant que crec que és molt important. I penso que és un espectacle que hauria d'anar més gent i més si porten tants anys fent el Barrejant i tants anys fent aquest espectacle.
3: Sempre utilitzem escenes i les escenes cada una vol representar, vol fer una crítica un aspecte social que crec que mereix. I nosaltres el que fem és posar-li foc i posar-li música.
1: El Barrejant també inclourà durant els pròxims dies exposicions, cinema i activitats educatives amb alumnes de secundària i batxillerat. Àlex Pérez posa en valor el paper que ha tingut el Barrejant durant aquestes 3 dècades d'història.
2: Una de les coses que sempre ha tingut el Barrejant ha sigut poder aportar diferents mirades des de diferents llocs del món, que això el que ens fa també és ser conscients de la realitat. Ho estem veient, una guerra que creiem que està passant lluny, però que l'impacte al final l'acabem rebent, no? I crec que el Barrejant té aquesta capacitat de poder portar veus en primera persona, escoltar-les en de primera veu. Persona, que no t'ho expliquin, sinó que t'ho expliquen directament aquestes persones, i poder doncs tenir aquesta realitats diferents d'arreu del món.
1: Per tant, el Barrejant arrenca demà divendres i s'allargarà fins al 14 d'octubre, amb el gruix de les activitats concentrades en aquest cap de setmana. Una programació que enguany té un component especial amb la celebració dels 30 anys d'aquesta trobada per la justícia global i els drets humans. I en altres notícies, passa endavant a la instal·lació de 7.000 panells solars a l'aparcament del centre comercial al Campo Sant Boi. La meitat de l'actuació ja s'ha completat i d'aquesta part l'aparcament s'ha senyalitzat i obert al públic. Ara han començat els treballs als dos sectors restants. Amb 15.000 metres quadrats de plaques tindrem la instal·lació d'energia fotovoltaica sobre pèrgola més potent de l'entorn metropolità i la cinquena d'autoconsum més gran de tota Catalunya. Ho explica el sisè tinent d'alcaldia, també l'Àlex Pérez.
5: Serà la instal·lació fotovoltaica més potent de l'àrea metropolitana i de fet serà la cinquena més potent de tota Catalunya. Són 15.000 metres quadrats de captació d'energia neta i per tant això en un primer moment el que facilitarà serà poder compartir aquesta energia amb 39 equipaments municipals i de fet amb aquesta instal·lació fins i tot serem excedentaris, no? Produirem més energia de la que gastarem a nivell diurn i a nivell municipal.
1: L'energia generada abastirà 39 instal·lacions públiques de la ciutat i en el futur també es compartirà amb la ciutadania. Paral·lelament a la instal·lació dels panells, les obres al centre comercial Sant Boi milloraran l'entorn amb més obres, zones verdes i d'estada, nou asfalts i també punts LED. El nombre de places d'aparcament, tot això es mantindrà. A més, des de la regidoria d'obres hem conegut que, després d'emprendre accions legals contra l'empresa que va instal·lar l'ascensor de Molí Nou, ara torna a prestar servei després d'interrupcions, a més d'actes de vandalisme. L'ascensor es va construir durant la reforma de l'entorn dels blocs 77-79 i del carrer de Joan Burgada. Era una de les actuacions més destacades del projecte. Alhora, s'ha encarregat a una enginyeria experta en ascensors públics un nou projecte tècnic que pauti la reforma definitiva d'aquest ascensor del barri de Ciutat Cooperativa. I l'Ajuntament anuncia dues noves convocatòries de subvencions destinades al lloguer i a la rehabilitació. Pel que fa al lloguer, es fa per alleugerir la càrrega econòmica en l'accés a l'habitatge i en el pagament de la mensualitat i estarà disponible fins al 27 d'octubre. En canvi, pel que fa a la rehabilitació, es fa per finançar obres d'accessibilitat, eficiència energètica o conservació de façanes, entre altres. L'ajuda es pot demanar fins al 23 d'octubre. Podeu consultar els requisits i fer el tràmit a santboi.cat/ajutshabitatge. I l'Assemblea Educativa de Sant Boi i Santa Coloma de Cervelló ha fet públic un calendari de trobades per debatre la situació de l'educació i coordinar les pròximes accions del col·lectiu docent. La primera convocatòria serà el 7 d'octubre, en una assemblea conjunta de Sant Boi i Santa Coloma, centrada en posar en comú els resultats i els objectius. Posteriorment, el 13 d'octubre, hi haurà una nova trobada al Baix Llobregat per fer balanç dels resultats municipals. El calendari es tancarà el 24 d'octubre amb una assemblea educativa a Catalunya, també dedicada a compartir resultats i objectius. Des de l'assemblea es fa una crida al professorat a participar en aquestes trobades, debatre la situació del sector i resoldre dubtes amb la voluntat de mantenir la mobilització i continuar coordinant les accions en defensa de l'educació. I ahir va baixar la persiana Fruites Esteban, un dels comerços històrics de Sant Boi, després de prop de 80 anys d'activitat.
6: Avui tanquem la fruiteria per jubilació. Jo volia continuar encara una mica més perquè em trobo molt bé. Els meus fills i la meva dona m'han dit prou. I bueno, al final, meditant-lo una miqueta, he vist que tenen raó. La relació que he tingut amb els clients ha sigut una relació de clients, amics i molta, molta gent com si fos família. La gent gran de Sant Boi ja sap que aquí han fet hasta 3 hores de cua. A mi em fa molta pena deixar-ho. Això ha sigut tota la meva vida de treball, o sigui, no he fet una altra cosa. Però bueno, s'ha d'assumir, l'edat no passa en va i fins aquí hem arribat.
1: L'establiment situat al carrer de Lluís Castells posa punt i final aquest 30 de setembre a una trajectòria que gairebé 8 dècades vinculada al comerç de proximitat de la ciutat. Fruites Esteban també havia participat en iniciatives municipals de promoció del producte fresc i de proximitat del Parc Agrari del Baix Llobregat. I Sant Boi també ha estat present entre els finalistes del concurs internacional que busca alguna de les millors patates braves. El Rebo Restaurant i la xef Evelyn Fortuny, coneguda com la Tortillera, han arribat a la gran final del 7è concurs internacional València Brava amb les seves braves Evelyn. Escoltem a Cristian Casino, del restaurant Rebo de Sant Boi.
7: Hem estat reconeguts com la millor brava de Catalunya. Aquesta brava el que fa única són les seves salses. Porta una brava, una fumada i una altra picant. Per nosaltres és un reconeixement molt gran. I la veritat que, no hem guanyat l'internacional, guanyant la Catalunya ja és suficient i estem molt contents i reconeixer el nostre treball, que és casolà. Per Sant Boi, pues, la veritat que és un orgull tenir aquest reconeixement i tots els veïns puguin gaudir d'aquests plats nostres.
1: La recepta combina una patata cruixent per fora, cremosa per dins i una salsa pròpia. El restaurant Sant Boià ha estat l'única proposta catalana classificada entre els 18 finalistes que han competit a València. I el periodista santboià Joan Pau Inarejo es presenta avui dijous el seu segon llibre, Tocats pel romànic, una obra que posa el focus a les històries humanes que hi ha darrere el patrimoni romànic. El llibre recull 20 històries contemporànies de persones vinculades a aquest art medieval, des de veïns i famílies fins a restauradors, artistes o campaners. Ho explica el propi autor a Gent de Carrer.
8: El primer llibre era un assaig introductori per tots els públics a través de la temàtica del romànic i tenia ganes de portar una mica a aquest altre terreny i més a la crònica, al reportatge, a l'entrevista, que és una mica els gèneres que predominen més en aquest segon llibre. Si el primer era una introducció molt òptica, molt dels ulls, i per això és amb ulls de romànic, doncs Tocats pel romànic, com el seu mateix nom indica, apel·la molt a l'experiència concreta, humana, de moltes persones, ja siguin veïns anònims, ja siguin restauradors, químics, artistes, gent de tota mena, que tenen doncs, aquest denominador comú, que és aquesta relació tan íntima amb el romànic.
1: Joan Pau Inarejos presentarà Tocats pel romànic a les 7 de la tarda al Museu de Sant Boi. L'acompanyarà el bibliotecari Lluís Inarejos, amb qui parlarà de la vivència familiar de l'art romànic i de les connexions que aquest patrimoni genera entre persones de tota Catalunya. I l'associació EVA es presenta aquest dissabte 3 d'octubre l'obra Las Comodonas con dos cojines o varios poemas, una proposta que combina humor i poesia. L'acte començarà a 6:45 de la tarda al casal Camps Blancs de Sant Boi. Ho explica la presidenta de l'associació, la Patricia Rodrigo.
9: Las artistas amateurs que van a hacer esta obra han querido mirar mucho y escuchar mucho todas las necesidades de todas las mujeres que pasamos en diferentes situaciones de nuestra vida. Y entonces pues quisieron poner, darle un toque ahí irónico, pero a la vez un toque de realidad donde se verá, se podrá escuchar diversidades de situaciones, ¿no? Les darán un toque de humor, un toque de tristeza, un toque de ironía. Es para venir a verla.
1: L'activitat té, a més, una finalitat solidària. Tot el que recapti es destinarà a la campanya Joguines per a tothom.
10: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Els esports. Repassem com es presenta la jornada del cap de setmana. La Unió Esportiva Santboiana, després del debut il·lusionant que es va viure diumenge al Valdileu davant del Salvador, s'anirà diumenge a Alacant per jugar al camp del Rugby La Vila, que ve de perdre de manera contundent al camp del Brac, principal candidat a guanyar la divisió d'honor. Ens explica com es troba l'equip un dels capitans, el Pau Massoni.
11: Estic molt il·lusionat perquè al final és un equip molt jove, estem tots en la mateixa òrbita, llavors estem molt cohesionats, molt units, veritat que zero mal rotllos, els entrenos els disfrutem molt, també sempre després intentem fer el màxim de coses junts, llavors jo crec que això també ens anirà molt bé de cara per afrontar la Lliga i per crear un grup que de ben segur que els anirà tot bé. Igualment hi ha coses per polir i ara seguir treballant per la setmana que ve, que tenim partit a Alicante contra la Vila.
1: D'altra banda, el Sant Boià visita a les 7 al camp del Sant Feliueng per intentar sumar la primera victòria de la temporada davant d'un dels rivals més forts de la categoria, mentre que la Ciutat Cooperativa torna al Dani Jarque per rebre el Vilaseca i refer-se de la dura derrota pel 5-0 al camp del Bon Bastó. Ja explica com afronten aquesta setmana el jugador del Ciutat Cooperativa, l'Adrián Sánchez.
12: Ara toca tornar a treballar i reflexionar perquè aquest resultat no és el que toca. Treballar, que és el que toca, i poca cosa més. O sigui, hi ha que tirar el cap cap amunt i disfrutar de la setmana perquè després arribem al cap de setmana i no torni a passar això i competir al 100%.
1: Pel que fa al temps, Catalunya torna a estar en alerta per pluges intenses, especialment a la meitat sud del país. El Meteocat ha activat avisos de perill molt alt en diverses comarques del Penedès, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Al Baix Llobregat, però, el nivell de perill és moderat. De fet, a Sant Boi, la previsió és més tranquil·la. Segons el Meteocat, avui dijous el cel es mantindrà molt ennuvolat, però no s'esperen precipitacions destacables al municipi. Les temperatures se situaran al voltant dels 26 graus durant la tarda i baixaran fins als 21 o 22 al vespre. De cara a demà divendres, Sant Boi continuarem amb un cel entre ennuvolat i molt ennuvolat, però la previsió del Metocat no apunta a pluges destacables. Les temperatures es mouran entre els 20 graus de mínima i els 26 de màxima. Només a última hora hi ha una petita possibilitat de plogim. I atenció, això sí, el cap de setmana, perquè dissabte la situació pot canviar. El Metocat preveu xàfecs amb tempesta a partir de primera hora de la tarda, que es podrien mantenir durant el vespre i la nit. La temperatura màxima serà d'uns 26 graus. Per tant, avui demà Sant Boi queda al marge de les zones amb més perill, però dissabte caldrà estar pendents de l'evolució de les tempestes, especialment si hi ha activitats a l'aire lliure, com el barrejant. I com sempre, recomanar consultar els avisos actualitzats de Metocat i també de Protecció Civil.

0: I com cada dimarts i dijous, després dels informatius, tenim el punt de vista amb el Josep Sàbat, on descobrim les històries que es viuen als carrers de Sant Boi. Josep, bona tarda. Què ens parlaràs avui?
1: Doncs avui l'art serà el gran protagonista. Jo diria que pintura i arquitectura ho fusionarem com aquell còctel.
0: Doncs tot seguit ho escoltem. Gràcies, Josep. Amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dijous 1 d'octubre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi, tot seguit amb el punt de vista. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius avui mateix, al punt de les 8 del vespre. Molt bona tarda a tothom.

El punt de vista amb Josep Sàbat. 1 d'octubre del 2017. El pitjor ball de bastons de la història. Temps de rovellons, temps d'anar a buscar cargols. I Catalunya està ben xopa, ben humida, els pantans, ni se'n parla. I Protecció Civil, amb els seus avisos, també s'ha apuntat un tanto, i a veure. Ara bé, cargols de via. Avui no en buscarem, que aquests són els que aguanten la via del tren i de moment esperem que continuïn ben ferms. I no us vull donar més la llauna amb aquesta entrada, que potser estem enfilant massa prim, em sembla que sí. Començam el punt de vista. Nen, foli gasto, que això ja arrenca. El punt de vista amb Josep Sàbat.

Aquesta cançó ens convida a fer-vos una proposta. Canviem una mica la manera de mirar el món. A l'Hospital de Sant Boi de Sant Joan de Déu hi trobarem Traços que connecten, una exposició que ens proposa descobrir l'art a través de quatre mirades molt diferents. Les protagonitzen María José Núñez, José Fernández, Carlos Astacio i Halina Istomina, quatre persones vinculades a la Fundació Germà Tomàs Canet que han trobat en la pintura i la poesia una manera d'expressar-se, explicar-se i connectar amb els altres. I no cal ser cap expert en art, eh? No, només cal mirar, deixar-se sorprendre i veure que us desperten, què us desperten aquestes obres. Pintures, poesies, emocions i moltes maneres diferents de veure la realitat. Una exposició que ens recorda que tothom té alguna cosa a dir i que l'art és una fantàstica manera de fer-ho. Així que ja ho sabeu, si passeu per l'Hospital de Sant Joan de Déu de Sant Boi, feu una parada al vestíbul i deixeu-vos connectar per Traços que connecten. Fins al 31 d'octubre, repeteixo, vestíbul de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi. Una visita ràpida, diferent, i qui sap, potser sortireu d'allà mirant el món amb uns altres ulls. El punt de vista amb Josep Sartre.

I aquest any, sí, sí, sí, el gran protagonista és Antoni Gaudí. L'arquitecte de la magnífica església de la Colònia Güell, l'espai on va poder experimentar formes i idees que després marcarien una bona part de la seva obra. I avui, en l'entrevista amb la comissió organitzadora de la Festa del Modernisme de la Colònia Güell, en parlarem de tot plegat. Però atenció, perquè, sí, sí, Gaudí dirà la seva. I també el senyor Güell. Així que poseu-vos còmodes, que avui viatgem en el temps. I com no, prenem nota, 2, 3 i 4 d'octubre, 26a Festa del Modernisme de la Colònia Güell. Comencem!

0: Doncs ja hi som, avui en el punt de vista, guaiteu quins personatges de luxe que tenim. Ai, senyor Güell, com estem?
1: Molt bé, molt bé.
0: Quina visita més sorprenent, no?
1: Sí, tant, una visita realment sorprenent.
0: Clar, aquesta visita, senyor Gaudí, ja ens ho està dient el senyor Güell, és un plaer tenir-lo entre nosaltres.
2: I tant, i tant. A més, me fa molta il·lusió poder veure i mirar si, com construirem l'església. Perquè avui no, però el dia 4 sí, posarem la primera pedra, i per a mi serà una satisfacció que el senyor Güell, amb la seva dona Isabel, la seva senyora dona Isabel, sí, puguen participar de la professó que farem.
0: Així que el dia 4... es posa la primera pedra.
2: La primera pedra.
0: Quin sí, plaer, no?
1: Sí, sí, efectivament, el doneu-vos ahir.
0: Sí.
1: Pues del que ha trigat el senyor Gaudí a fer-nos el projecte,
0: sí,
1: finalment, el dia 4, a 6:15 de la tarda, comença la festa per posar la primera pedra.
0: Això serà tremendo aquest cap de setmana. Escolteu-me, que anem pel principi una miqueta aquesta entrevista. Què trobarà la gent quan s'acosti a la Colònia Güell aquest cap de setmana? Què trobarà?
1: Bé, en principi, el dissabte i el diumenge, bueno, al principi la festa comença divendres a la tarda, sí, amb l'acte d'inauguració i un concert a l'església a càrrec dels antics escolans de Montserrat.
0: Ah?
1: I com que hi ha hagut molta demanda, n'hem hagut de fer dos, eh? Dos concerts, un darrere l'altre. Sí, sí, vull dir
2: que... No sabia què paga vostè. Ah. I amb això ho tenia molt solucionat.
0: Molt bé. Molt bé.
1: Després, dissabte i diumenge, al matí, sí, hi ha la festa modernista que fem cada any,
0: sí,
1: que fem tota una sèrie d'actes i de representacions del que era la vida a l'època modernista, als sí, principis de segle, aquí a la Colònia Güell. Nosaltres tenim una sèrie de quadres que comencen a 11:15 del matí fins a 12:00 PM. I podrem veure, doncs, de gent que arriba nova aquí a la colònia, de gent que ja vivia aquí a la colònia, d'un casament...
2: Molt important el casament, eh? Ja m'han dit que el casament, no sé qui serà, si és la teva filla o no, la seva filla, perdó.
0: Ah, caram!
1: És la meva filla, la que hem de casar. Sí, se la casarem si arriba el padrí, que això és una altra història.
3: La capella dels Dolors.
1: Sí, no, la capella dels Dolors, sí, sí, perquè l'església, senyor Gaudí, no l'hem pogut fer.
0: Clar, clar, clar. Escolteu-me, mestre Gaudí, què sentiu quan torneu aquí a la Colònia Güell més de 100 anys enrere, eh?
2: Primer, una satisfacció poder anar a la colònia i veure la iglesia, però la iglesia no hi és.
0: Clar.
2: Només hi és la cripta. Només això sí cripta, que em sap molt greu, perquè sigui pel que sigui, no es va poder acabar la meva construcció.
0: Clar.
2: Tinc la sort, tinc que, com que la colònia era el pal de paller del meu laboratori per a construir la Sagrada Família, per aquí dona la satisfacció de que la Sagrada Família sí que s'acabarà abans que la Colònia Güell, l'església.
0: Ah, molt bé. Escolteu-me, tornant aquest cap de setmana, el senyor Güell ens ha explicat que realment el que la gent es trobarà és una representació teatral al carrer, aquella gent que no ho conegui, en el qual totes les representacions que es trobaran en diferents ubicacions d'aquí de la colònia són històries reals.
1: Sí, sí, efectivament, a veure, són històries reals. Hi ha des també la part de tots els arquitectes presentant el projecte amb el senyor Güell allà a prop de l'església. Hi ha, bueno, històries dels nouvinguts que estàvem dient,
0: sí,
1: hi ha històries de com eren les escoles, les mainaderes, la primera escola bressol,
2: les bugaderes,
1: la primera escola bressol
2: i les
1: bugaderes que hi havia aquí a la colònia,
2: i la família de Llardecans que van vindre aquí a viure, aquí a treballar a la fàbrica. Sí, sí, sí.
0: Moltes i moltes coses, com podeu escoltar, d'aquests dos professors que ens estan explicant. Anem a aquell punt important. D'entrada, tota aquella gent dins els actes del centenari de la mort del senyor Gaudí, hi ha moltes i moltes històries que s'estan fent a Catalunya, però aquesta es diferencia, que sí, ja s'entén. Amb això vull dir que aquesta és la història que es diferencia de les altres activitats que es fan, perquè tornem-hi, hi ha aquest fantàstic realisme en el qual tot això és possible, i això és un punt importantíssim, la participació de la gent.
1: Sí, a veure, aquí el que intentem fer amb aquesta festa del modernisme és explicar el que era la vida d'una colònia, la vida de lo que era la fàbrica, de lo que eren les escoles, l'ensenyament, de lo que era la vida de la fe.
3: Perdoneu, i la seva fàbrica.
0: La seva fàbrica, puntualitzem, senyor Güell, puntualitzem,
1: Llavors, quina era la vida de tots els treballadors aquí, tota la vida social, totes les activitats que feien, en fi, tot, perquè no feien només que treballar, també ens encarregàvem de que hi hagués vida social, que hi hagués un ateneu, que hi hagués el cort, en fi, teníem moltes activitats, grups teatrals, etc. Teníem moltes coses.
2: I hem de fer èmfasis que això és una festa, no és una fira.
0: Perquè important.
2: Molt important.
0: És una apreciació molt clara, aquesta.
2: És una festa. I com diu el senyor Güell, és un record dels abans passats com vivien i com se va construir la colònia Güell.
0: Escolteu-me, tants i tants anys que ja portem amb la participació de la gent, també sobreentenc que arriba un punt que sempre és intentar millorar, o ja ens està bé explicant-ho i no voler anar a fer massa volar coloms. No sé si m'explico.
2: El poble no dona més.
0: No dona per més. No podem fer clar, l'història. L'hem explicat totes les històries perquè deuen quedar moltes més històries per explicar.
2: Hem de pensar que aquí al cap de setmana són 18.000 persones que venen aquí.
0: Déu-n'hi-do,
2: 18.000. I d'això, doncs, posar en escena totes aquestes persones, menys mal que els racons que participem són amb micro i la gent pot estar mirant i sentint el que estem dient, però és això, vull dir, ja no podem més.
0: Senyor Güell, el que és la part d'actors, d'actrius, aproximadament quanta gent actua en aquesta representació d'aquests 3 dies a la mostra?
1: Hi ha unes 300 persones, totes voluntàries, que estan...
0: Totes voluntàries?
1: Totes voluntàries, sí, tot és voluntari. Gent d'aquí al poble, alguna gent dels entorns,
0: sí.
1: Però 300 persones que estem participant entre els diferents quadres i els diferents racons, vaja, i tota la gent que s'està movent per aquí a la colònia. O sigui, vale. I anem vestits de tot tipus, des de gent treballadora fins a gent més humil, fins a gent que acaba d'arribar.
2: No ho sabia, no. Vostè no, eh?
1: Fins alguns,
3: la part benestant, la història sempre ha guanyat.
0: Amb això esteu aconseguint seguir mantenint la història viva. Amb això també esteu aconseguint que la canalla, que també hi ha molta gent jove que ve a participar com a actors, com a actrius, ven a fer els seus personatges, és una manera de donar-li continuïtat a una memòria històrica que no es pot perdre mai per res del món, eh?
1: Sí, sí, no, efectivament. A més, és important que aquí hi ha hagut molts anys que hem fet quadres aquí de l'escola, de lo que eren les escoles i com ensenyaven els mestres, en fi, vull dir, i com estaven en aquell moment separats els nois de les noies.
0: Clar.
1: Vull dir, tota la situació de principis de segle.
0: Jo tornant a mantenir una miqueta la part viva d'aquesta història, de tota la gent que hi participa, aquí hi ha un munt de vestuari. Com ho heu aconseguit, aquest vestuari?
1: Bé, de vestuari hi ha dos tipus de vestuari. Hi ha el vestuari fet i elaborat per gent d'aquí la colònia,
0: sí.
1: Que al llarg dels anys han anat elaborant un magnífic vestuari, sobretot el de la part, el que hi ha més quantitat,
2: i després havia una persona que tallava i feia els models, però tenim la sort d'aquest poble, com que era un poble industrial, la majoria no són gent benestant, sinó són gent de la fàbrica que treballaven, i tots, i després hi ha les monges, hi ha el capellà, que també és important, perquè havia capellà, i després també tot el que és la guarderia, amb el qual tenim un racó que tenim la guarderia amb els nens que guardaven, per les mares anaven a la fàbrica i deixaven els nens a la guarderia. Tot això ho podem veure in situ.
0: Fantàstic.
2: Que és molt maco.
0: Escolti'm, senyor Güell, a mi el que em sorprèn del senyor Gaudí és que jo em pensava que era una persona més reservada i més callada i xerra pels colzes.
1: Ni tant,
0: Sí.
1: De xerrar xerra molt. De xerrar xerra... Sí, no. Vull dir, no, a veure, a tot arreu arriba tard, tot ho fa amb molta calma, però quan estàs amb ell, de xerrar no para, eh?
0: Déu-n'hi-do. Escoltem una cosa, ja anant acabant aquesta entrevista d'aquelles que personalment jo us dic que fa molta patxoca. Jo vull, com no, abans de tot agrair a tota la gent que fan possible aquesta festa, la col·laboració i tota la part organitzadora que avui ens han oferit el poder plaer, el plaer del punt de vista d'aquest programa, que tinguem els personatges aquí en viu i que ens han pogut explicar tantes i tantes coses d'aquesta festa. Escolteu-me, per anar acabant, el temps ens farà patir?
1: Esperem que no, perquè si el temps ens fa patir, ens desdueix tota la festa i, a més, ens impossibilitarà fer segons quins quadres. Però...
0: Senyor Gaudí, li demana temps.
2: Doneu un sabidíssim dir. Nosaltres hem portat ous a les monges clarisses de Barcelona,
0: sí?
2: Pedralbes. I pensa que si tens fe i esperança, aquest dia no plourà.
0: Escolteu-me, això és meravellós, quina entrevista. Per acabar, recordar-vos que també a part de totes les representacions teatrals, ja ho hem dit, hi ha producte agrari, hi ha productes per poder artesanals, embotits, etcètera, etcètera, representacions, petites representacions també teatrals per la canalla, també alguna coseta, oi? I també música, pols de dansa, crec que també participen amb dansa tradicional catalana. Aleshores,
2: el Casal de Santa Coloma, que tenim la sort i la il·lusió,
0: sí?
2: De que participen
0: el Casal de la Gent Gran.
2: Exacte, vull dir, per dir, també són 12 persones que actuen cantant i és molt maco.
0: Grans d'edat i grans de persones.
2: Ara diuen velles, ara es diuen grans.
0: Exacte, mai més he dit. Escolteu-me, una última pregunta. A tota aquella gent que no ho coneix, què els hi diríeu perquè aquest cap de setmana vinguin a gaudir d'aquesta fantàstica festa? Senyor Güell, vostè primer.
1: A veure, és un viatge a la història, és un viatge al passat, és un viatge històric on podem descobrir moltes coses de lo que és la vida dels nostres predecessors. Aquesta és una cosa important. A més, podran descobrir lo que és una colònia actualment, com de les poques colònies que s'han pogut conservar avui en dia. Descobriran, lògicament, una sèrie d'edificis modernistes impressionants, especialment les escoles, especialment la Casa Espinal,
0: sí, sí.
1: I el que més destaca de tot és l'església del senyor Gaudí, l'església que volia fer i que ens la va deixar en una cripta. Però
0: aquí la teniu i tant que se n'ha pogut parlar. Acabem.
2: I a més,
0: senyor
2: paraules.
0: Gaudí,
2: dugues
0: què li diré a la gent perquè vinguin aquest cap de setmana? Senyor Gaudí, vostè mateix.
2: Viure i xalar la festa, xalar la festa.
0: Viure i xalar la festa. Què millor manera d'aquests dos senyors que ens han donat el seu punt de vista, aquests grans personatges, aquest cap de setmana a la Colònia Güell. Ja ho sabeu. Gaudiu, mai més ben dit, d'aquesta festassa. Ja ho tenim. Però abans de marxar, deixeu que faltaria més el moment Tullus, no podem deixar estar, Tullus. A veure, Tullus, deixa'm fer-te una pregunta. Posa't per un moment en la pell d'en Toni Gaudí. Tullus, sí, si tu fossis Gaudí, què li diries al món d'avui?
4: Doncs en primera persona us diré que he sigut un privilegiat. Diuen que allò que vius de nen es reflecteix a la vida adulta. Jo vaig ser un nen molt observador de la natura. De jove vaig estar rodejat de gent de molt bon ofici i molt bones arts. Vaig tindre el privilegi de poder anar a l'escola d'arquitectes i també, tot s'ha de dir, tindre bons benefactors com el senyor Güell. I d'aquí que avui en dia pugueu gaudir del meu llegat, que no pretén ser més que una obra amb harmonia amb l'entorn, una continuïtat de la natura, que no puc dir el mateix d'altres coses que són ben mal fetes avui en dia, perquè a quin arquitecte, a quin departament dels ajuntaments, dels diferents estaments d'urbanisme se'ls ha acudit donar permisos per fer soterranis, garatxos, negocis en llocs inundables? A qui se li va acudir? I si un carrer es diu carrer del riu, baixada del torrent del Llop, carrer de la Riereta, en tot aquest estropici que hem fet, perquè estem trencat la simbiosi amb la natura, senyors. I això, hi ha molta feina per fer. Però, bueno, abans de posar-nos per feina, hora de dinar, bon profit i bona tarda.
0: Doncs ja ho tindríem, sàvies paraules del mestre Tuyos. Doncs ja us ho he dit, bon profit i, com no, que passeu un bon cap de setmana i ens retrobem aquest proper dimarts, que no, no, divendres, faltaria, vaig ràpid jo també, amb aquest nou punt de vista. Apa-li, aixalà, que vagi bé.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge arran del cas Mari Carmen ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, en concret, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres, al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
0: Totes les mirades estan posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem ja ha anunciat que hi donarà suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir quin serà el sentit del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, Sònia Kerr.
3: Protecció Civil ha enviat un avís des d'alert al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
4: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
0: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mivérez, bon dia.
5: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. Més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
3: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials, volíem dir. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
0: Entren en vigor canvis en el Codi de circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
3: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
3: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part per l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito.
0: Els esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0-6 en la segona jornada. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament acollint-se en els decrets Mari Carmen, que arribaran demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí a primera hora, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desallotjament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà al seu pis de lloguer al districte de Sant Andreu de Barcelona. Anna Ruiz, bon dia.
7: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
7: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
0: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets d'habitatge, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat aquest matí el suport a tots dos textos que, a partir d'endavant, ara necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
3: El Juntaire celebra en aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
0: I avui el BOE publica el segon dels decrets que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per poder ser aprovat. Quina és la lletra petita? Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se, només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
9: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
8: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
10: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
8: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
0: Doncs en contrast amb el cas de la Macarena de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida. Es tracta d'un home que tenia un ordre de desnonament del local on tenia el negoci. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
11: L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia de sabater. Estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que li informava que s'havia iniciat un procediment per desallotjar-lo i no renovar-li el contracte i que el dia 5 d'octubre era la data límit. Els Mossos investiguen la mort com un suïcidi perquè han trobat una nota de comiat adreçada a la seva família. Manuel Gutiérrez és veí del barri.
12: Me dijo, dije, cuando tenga los zapatos arreglados, te llamaré o te lo llevaré o te va tu cuñada. Digo, pues vale, pues quedamos en eso. Me dio una tarjeta con el teléfono y entonces digo, pues vale, o sea que nos despedimos en la puerta y digo, hasta ahora, digo, pues me voy a acercar a ver y entonces, o sea que me he encontrado, que me he quedado, o sea, vaya, pues de piedra.
11: Fons municipals han explicat que l'home portava 2 anys sense pagar el contracte de lloguer a la propietat i que aquesta li havia sol·licitat que abandonés l'immoble. Tot i això, i també segons fons municipals, l'home no es trobava en situació de vulnerabilitat, no havia sol·licitat assistència dels serveis socials ni tampoc a serveis d'ajut als negocis.
0: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
3: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
13: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ja ha enviat un avís, és alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, a més, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà a mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteo.
15: Una situació meteorològica que afectarà Castelló, pot arribar al sud de Catalunya, i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
14: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
0: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
0: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont a Catalunya marquen el 9è aniversari avui del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei d'amnistia i el Parlament ha fet un acte commemoratiu per la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
17: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
16: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
18: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
16: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
0: Justament coincidint amb l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol. La vista, però, s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença de salut d'un dels policies acusats, que ha hagut de ser atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
3: El tribunal l'ha ajornat fins a la una del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una sentència de recerca i captura contra aquest policia. La sessió s'ha pres al migdia perquè s'ha reprès al migdia, volíem dir, perquè el policia ha reaparegut.
0: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta de Junts de reprovar el president Salvador Illa, un fet inèdit, per cert, que no tirarà endavant.
3: No, perquè Esquerra i els Comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres, atenció, perquè avui han entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor per conduir-los. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
3: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: I atenció, perquè els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros. Marc Dalmau.
19: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
20: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
19: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
20: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
19: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès. Una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: El Servei Català de Trànsit ja va anunciar que a Catalunya no es permetria que les motos circulin pel voral, tal com sí que es permet des d'avui a la resta de l'Estat.
3: El seu director, Ramon Lamiel, ha dit a la xarxa que a Catalunya el voral s'utilitza per resoldre emergències.
21: Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana. El voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents.
0: Parlem de salut. Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers en fer-ho seran els més vulnerables, per exemple, els nens o els més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se els mestres i el professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària per rebre les injeccions fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
23: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
22: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
0: Ens situem ara a Tortosa, però no deixem la salut. En concret, anem fins al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, on avui un grup d'alumnes han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual, això sí. L'experiència sota el títol Si no ho vius, no ho sents és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te als ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
25: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
26: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
2: Los hombres o a lo mejor personas molt joves que no s'han trobat mai en esta situació puguen pues empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
24: La proposta l'ha desenvolupada UbTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
0: I ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
3: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
4: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
3: A Catalunya, la gent gran representa un 20% de la població, això és 1.600.000 persones.
0: I és moment per a la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques, com Peter Jackson o Danny DeVito, n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels sitgetans. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
6: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
5: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.
0: I Joan Dausà ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que eren a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
3: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exhaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 14, no, els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
0: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
7: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar la Roma per 0-6 i el proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
9: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
7: I el Terrassa ha quedat eliminat de la Copa Federació, diu adeu al somni de classificar-se per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
10: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També defensivament el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició garenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
7: I aquest proper diumenge el duel de la segona federació entre el Terrassa i el Girona B es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa més serà diumenge a partir de les 6 de la tarda. La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027. També ha fet la presentació de la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una campanya on volen jugar un partit tant amb l'absoluta masculina com amb la femenina. La nova samarreta, cal dir que recupera les quatre barres. Escoltem Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol.
8: Tenim una samarreta, vaja, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les quatre barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les quatre barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, les tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
7: En l'acord entre la Federació Catalana i la xarxa de comunicació local, cada diumenge a les 4 de la tarda, partits de la Lliga Elite que es poden seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. En plana poliesportiva, el Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Europa en superar el Marsella en un duel emocionant. Escoltem el jugador de l'equip català, Unai Biel.
11: Ja sabíem que el Marsella és un rival molt complet, que juguen un joc molt físic, molt ordenat, i bueno, també portant una bona pretemporada, ho sabem, i veníem preparats i sabíem que no anava a ser gens fàcil. Portem temps jugant molt bé i bueno, aquest any ens hem d'oblidar de l'any passat. Aquest és el primer pas d'aquest any i començar a crear el nostre joc i el nostre sistema.
7: I avui el Barça d'handbol juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs, el maig a partir de les 8 del vespre.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Arrels a la tardor. Sembla que l'estiu s'allarga cada any una mica més i aquell fred que acompanyava l'època de torrar castanyes i coure moniatos al forn és tímid i només treu el cap per refrescar els vespres. Per tant, cal començar a canviar la compra i omplir el rebost i el frigorífic de fruites i verdures de temporada. En aquesta ocasió, us parlaré de les verdures d'arrel, unes indispensables de la cuina de tardor per a preparar l'organisme de cara a l'hivern. En trobareu algunes de ben conegudes i apreciades, com la pastanaga, però també d'altres que la cuina moderna està recuperant, com l'api rava o el salsafí. Totes elles tenen en comú que es cultiven sota terra i que porten nutrients o hidrats de carboni complexes que ajudaran a l'organisme a resistir les baixes temperatures i les típiques infeccions de tardor. Juntament amb bulbs com cebes, porros o alls i tubercles, com la patata o el moniato, acabaran de rodonir els plats de tardor. Altres arrels, a més de les citades, són els rabanets, els naps, les remolatxes o la xirivia. Si les coneixeu, sabreu que difereixen molt en sabor i colors, fet que les fa encara més interessants per a crear plats apetitosos. Per exemple, la pastanaga i la remolatxa dolces i de colors taronja i vermell intensos, respectivament, serveixen per a fer cremes o ratllar-les en cru a una amanida, o fins i tot per fer-ne algun postres. El rabanet pot donar un toc picant i cruixent en trans vegetals o també amanides. I la xirivia pot ser un puré ben fi per acompanyar una carn o un peix. Però sobretot, les verdures d'arrel seran les grans protagonistes per aportar aroma i sabor als caldos i estofats. Aquesta tardor, atreveix-te amb els colors i vegetals de temporada i omple de taronges, vermells i blancs els plats. Afegeix les verdures d'arrel i enriqueix les cremes i els caldos. O fins i tot, cou-les al forn amb herbes aromàtiques o espècies al gust i serveix-les com a guarnició de plats principals.

0: ¿Sabías que...?
1: ¿Com es desencadena una tempesta d'estiu? Inesperades i intenses, la sufocant calor característica del nostre clima a l'estiu fa que es produeixin. Perquè es formin, cal que l'atmosfera estigui molt humida i que l'alta radiació del dia permeti la formació de núvols d'alt desenvolupament vertical. Solen durar una hora i poden anar acompanyades de calamarsa i de descàrregues elèctriques. Segons l'Institut Nacional de Meteorologia, cada dia es donen unes 44.000 tempestes d'estiu al món.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys, amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
0: Totes les mirades estan ara posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem n'hagi anunciat el suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit final del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Sònia Kerr.
3: Protecció Civil ha enviat un avís des d'alerta al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
4: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
0: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara, però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central, hi ha especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També, al llarg de la tarda, acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement a les Terres de l'Ebre. Estarem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. I parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. I més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia, que marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
3: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
0: Entren en vigor canvis en el codi de circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
3: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
3: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani De Vito.
0: En esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
6: El conjunt blaurana s'imposa la Roma per 0 gols a 6. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
0: El control de so Rubén Arcos, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen, que arriben demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà al seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Ana Ruiz, bon dia.
7: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca, davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
7: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
0: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat el suport als dos textos que, per tirar endavant, necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
3: Els juntaires celebren aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
0: I avui el BOE publica el segon dels decrets, Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Quina és la lletra petita, Carina Bellbé? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se, només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
9: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
8: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
10: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
8: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
0: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
3: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
11: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials que s'esperen a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat un avís és alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques, a més, durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre és alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
13: Una situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
12: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
0: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
0: Doncs justament parlant de pluja, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
14: El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
15: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot, nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però

0: encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
1: És vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
0: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
2: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017. I que n'haurem de tornar a parlar a fons.
0: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
3: Doncs justament, coincidint amb aquest 9è aniversari de l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol a mans de la Policia Nacional en aquella data. La vista, però, s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença per motius de salut d'un dels policies acusats. De fet, ha estat atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
4: El tribunal l'ha ajornat fins a la 1 del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una ordre de recerca i captura contra aquest policia. La sessió, però, s'ha reprès al migdia perquè el policia ha reaparegut.
3: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta que ha fet Junts de reprovar Salvador Illa com a president. Un fet inèdit que no tirarà endavant.
4: No, perquè Esquerra i els Comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials, en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
5: Notícies en xarxa.
3: Avui entren en vigor un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor quan els condueixin. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
4: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
3: Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
6: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
7: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
6: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
7: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
6: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
3: I en aquest punt us hem d'afegir una última hora perquè el Partit Nacionalista Basc acaba d'anunciar que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. Es tracta del decret que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer habitacional, entre d'altres mesures. Això sí, els nacionalistes bascos també han dit que rebutjaran el segon decret, que és el que parla de la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris. Els llogaters, d'aquesta manera, almenys un dels dos decrets sobre habitatges tindria garantit el suport del Congrés davant l'esperada votació.
5: Notícies en xarxa.
3: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers a fer-ho seran els més vulnerables, com nens o les persones més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se mestres i professorat. La ciutadania

0: no podrà anar de manera espontània als centres de primària a rebre les injeccions, però fins al 16 de novembre. És un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
2: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
1: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
0: Ens situem ara a Tortosa, en concret al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Avui un grup de joves han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
3: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te els ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
4: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
5: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema del que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
6: Los homes o a lo millor persones molt joves que no s'han trobat mai en esta situació puguen pues empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
3: La proposta l'ha desenvolupada UBTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
0: Ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
7: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
8: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
7: A Catalunya la gent gran representa el 20% de la població, això és 1.600.000 persones.
0: I és moment per la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
10: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
9: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.

0: Escoltem Joan Dausà, que ha exaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que hi havia a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
1: Tres mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
0: I abans dels esports, passem per Torre Serona, al Segrià, que acull aquest cap de setmana l'únic festival exclusivament dedicat a la dansa d'arrel tradicional que es fa a Catalunya. Enguany arriba la segona edició amb més atraccions que mai. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: El Festival d'Arrel arriba a Torre Serona amb més d'una desena de grups de dansa d'arrel tradicional catalana. De fet, aquest és el seu tret distintiu, ja que és l'únic al país amb el cartell únic en grups de dansa catalana. En els tres dies de festival d'aquest cap de setmana es podrà gaudir de grups tan importants com la Moixiganga de Sitges o els Esbarts, Arrels i Sicoris de Lleida i l'Esbart Vila de Gràcia, per exemple. El fet és que compta amb d'altres atraccions, també amb música folk, amb concerts per la nit, gastronomia i paradetes artesanes.
0: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
3: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar a la Roma per 0-6 en el segon partit, segona jornada de la fase Lliga de la màxima competició continental. I el proper repte és el Madrid. Diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F en el clàssic del futbol femení. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
4: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
3: I ara, diumenge a la tarda, Barça-Real Madrid al Camp Nou, com també diumenge, a partir de les 6 de la tarda, la segona Federació Masculina de Futbol jugarà el partit entre el Terrassa i el Girona B, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Precisament, el conjunt ballesà, l'equip agarenc, afrontarà el partit després d'haver quedat eliminat de la Copa Federació i, per tant, de dir adeu a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí, el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
3: La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una temporada on volen jugar un partit tant l'absoluta masculina com la femenina. La nova samarreta recupera les quatre barres. Escoltem Joan Soteres, president de l'organisme federatiu català.
6: Tenim una samarreta, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les quatre barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les quatre barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, se'ls tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
3: I en handbol, avui el Barça juga contra el Vesprem, la final del Mundial de Clubs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023, amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Rescat Info.
1: Són les 4, bona tarda, benvinguts. Sonen els avisos és alerta als mòbils de 9 comarques de la meitat sud de Catalunya davant el risc extrem de pluges torrencials que ja afecten el país des d'aquest migdia. Les previsions amoïnen especialment a les Terres de l'Ebre, on l'episodi d'aiguats es podria estancar i durar fins demà al matí. Protecció Civil reclama extremar la prudència en la mobilitat. I el PNB votarà a favor del decret d'habitatge que protegeix les persones vulnerables, tot i que el titlla de pedaç puntual amb moltes carències i tombarà el dels lloguers indefinits. Amb aquest sí crític i l'aval de Podem, els vots de Junts seran decisius perquè el Congrés convalidi el gruix de les mesures de Sánchez. Els de Puigdemont decidiran què fan en una executiva extraordinària aquest vespre. I l'entrada en vigor del nou decret d'habitatge ha permès aturar un primer desnonament al barri de Sant Andreu, a Barcelona. El sindicat de llogateres insta els partits perquè demà l'aprovin al Congrés i anuncien que aquest vespre se sumaran a l'acampada de Plaça Catalunya. En marxa l'última jornada del debat de política general i la votació de les propostes de resolució dels grups parlamentaris. La majoria giren entorn de l'habitatge, justament. La reprovació del president de la Generalitat que impulsa Junts difícilment prosperarà perquè Esquerra Republicana hi votarà en contra. Situació esperpèntica a Tennessee, als Estats Units, on les autoritats no han pogut materialitzar l'execució d'una dona, tot i haver-li administrat dues dosis d'un fàrmac letal. Krista Pike, de 50 anys, enduia 30 al corredor de la mort per haver assassinat una companya d'estudis. El governador ha suspès les execucions pel que queda d'any mentre es revisen els procediments. Gabinet de crisi a França per la tensió provocada per les mobilitzacions dels estudiants que demanen més recursos. Han calat foc a un camió de bombers a Marsella i han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut. El govern presenta avui un esborrany de pressupostos que proposa retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics. I l'escriptor francès Éric Bouillard publica Els desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el nen. El Premi Goncourt per l'Ordre del Dia narra la història de la vida d'aquest personatge i a través d'ell reflexiona sobre la construcció del poder nord-americà.
0: Esports.
2: El davanter brasiler del Barça, Rafinha, arribarà aquesta tarda a Barcelona. El jugador passarà més proves per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. A l'Espanyol, Omar El Hilali diu en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que el vestidor dona suport al tècnic blanquiblau Manolo González, mentre que el Barça d'handbol s'enfronta a les 8 del vespre al Veszprém hongarès a la final del Mundial dels Clubs d'Egipte. I Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus de ciclisme per culpa d'un virus que arrossega des del Mundial de Montreal.
1: I tenim per endavant una tarda de pluges intenses a gran part del país, localment torrencials al Camp de Tarragona, al Prepirineu i a la Catalunya Central. En el cas de les Terres de l'Ebre, les pluges torrencials poden descarregar des d'ara fins demà al matí i es poden recollir més de 200 litres per metre quadrat.
0: 3CAT Info.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.
1: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.
2: Amb la bota dreta, Biel Blanco! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Saliu Linares, segon pal, Miranda, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
3: Ara sí!
4: Ara sí, cap a dins! Rico Boletti! Ha fet un estat increïble! Quina combinació entre jugadors!
5: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc. L'esport de casa, a casa teva.
0: Galegos no baix, con Armando Fernández i Julio Coghill.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Les 6, bona tarda. I comencem aquesta hora actualitzant breument la situació del trànsit i la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem les retencions a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, a Mollet del Vallès, en sentit nord, la C59 entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui, direcció nord, a C58 i C33, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona, sobretot sentit Besòs.
0: Protecció Civil manté l'avís per temps violent a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Poden caure més de 200 litres en menys de 24 hores i per això diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre han suspès les classes. Es recomana als veïns minimitzar els desplaçaments. I al nord del País Valencià també està en alerta vermella per pluges molt intenses. S'han suspès les classes i fa poc també s'ha suspès el servei de Rodalies i la mitjana i la llarga distància que va cap a Barcelona. El Parlament rebutja la proposta estrella d'habitatge del president Illa en el debat de política general. L'abstenció dels comuns, un dels socis preferents del govern, ha tombat la compra compartida de pisos. Amb tot, el govern la pot impulsar igualment. I Pedro Sánchez apel·la a la responsabilitat de tots els grups parlamentaris i sobretot de Junts, perquè demà el Congrés votin a favor i convalidin els decrets d'habitatge que el govern espanyol ha aprovat aquesta setmana. Els vots dels de Puigdemont són decisius després que Podem hagi avançat que avalarà totes les mesures i que el PNB hagi anunciat un sí crític només al decret que protegeix les persones vulnerables. Situació esperpèntica a Tennessee, als Estats Units, on les autoritats no han pogut materialitzar l'execució d'una dona, tot i haver-li administrat dues dosis d'un fàrmac letal. Christea Pike, de 50 anys, enduia 30 al corredor de la mort per haver assassinat una companya d'estudis. El governador ha suspès les execucions pel que queda d'any mentre es revisen els procediments. Gabinet de crisi a França per la tensió provocada per les mobilitzacions dels estudiants que demanen més recursos, han calat foc a un camió de bombers a Marsella i han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut. El govern presenta avui un esborrany de pressupostos que proposa retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics. I en temps de cultura us explicarem que l'escriptor francès Éric Bullard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt, per l'ordre del dia, narra la història de la vida d'aquest personatge i a través d'ell reflexiona sobre la construcció del poder nord-americà.
2: Esports.
3: La UEFA afirma en un comunicat que han rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça, en un comunicat, recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. A l'Espanyol, Omar El Hilali diu en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que el vestidor dona suport al tècnic blanquiblau Manolo González. I en un apunt a l'agenda esportiva d'avui dijous, el Barça d'handbol s'enfronta a les 8 del vespre al Veszprém hongarès en la final del Mundial de Clubs d'Egipte.
0: I avui, tarda d'especial interès pel que fa a la meteorologia, els xàfecs ens acompanyaran fins al final del dia, més concentrats al Prepirineu i a les Terres de l'Ebre, localment tindran caràcter torrencial. La següent ongada de pluges torrencials arribarà a partir de matinada i afectarà les Terres de l'Ebre, unes precipitacions que durant el matí es mouran cap al camp de Tarragona.
2: 3CAT Info.

0: Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants, amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes de Nita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu.
1: Passen 5 minuts de les 6.

0: Bona tarda, santboians i santboianes, des d'ara fins als 8. Això és casa vostra. Albert Vilar, com estàs?
1: Què passa? Avui t'ha vingut de gust tornar o què?
0: Què passa? Que aquí no es pot marxar ni un segon.
1: No.
0: I ja tornes i patapam. Jo arribo aquí amb il·lusió, amb ganes. Volem fer-ho bé. I vosaltres, l'únic que feu és enfonsar-me.
1: Fa ser un discurs digne d'un 1 d'octubre d'anys anteriors.
0: Sí. Avui és 1 d'octubre.
1: Avui és 1 d'octubre.
0: Avui és 1 d'octubre. Li oblidi perdó. Eloi Collazos, com estàs?
2: Molt bé, encantat que tornis.
0: Tu també et sumaràs al carro de...
2: Sí, m'ha sumat una miqueta al carro d'Albert Vilar.
0: No. Jo vaig veure que t'ho vas passar bé, que si voltes per aquí, que si voltes per allà...
2: Sí no.
1: El tinc un dia a la setmana, que no, avui no em ve de gust.
0: Em vas trobar a faltar o no?
2: Sí, una miqueta sí.
0: Una mica.
2: Sí, sí, sí. Perquè si no vens tu de passejar-me per tot Sant Boi. Sí.
0: Si descobreixes també coses.
2: Sí, sí, les vaig descobrir.
0: Avui si mirem en fora...
1: No plou encara.
0: Torna a haver-hi aquells núvols que dius, ui, ui el que pot venir. Ha vist taronja aquí, eh?
2: Ho sé, i he de tornar a casa.
0: Avui, per sort, no has de passejar tant per Sant Boi.
2: Per sort. Tot ai,
0: i
2: no
0: així,
2: va ploure.
0: Avui sí que passejarem, però per sort avui l'Eloi descansarà una mica. Agenda carrer en el que explicarem moltes coses, sobretot avui, centrats en què és el Dia Internacional de la Gent Gran. Ho expliquem tot seguit.
3: Avui, a Gent de Carrer, posarem el focus en el Dia Internacional de les Persones Grans i en les reivindicacions d'un col·lectiu que avui s'ha mobilitzat també des de Sant Boi sota el lema Jubilem de la feina i no de la vida. Seguirem parlant del Barrejant, que arrenca aquest cap de setmana i celebra 30 anys. En coneixerem tots els detalls amb el regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau, Àlex Pérez. Presentarem el Partit Solidari de l'Associació EVAS, que disputarà aquest cap de setmana contra les veteranes de l'Espanyol, el Joan Baptista Milà, i farem la prèvia de la concentració convocada per aquesta tarda a les 8 a la plaça de l'Ajuntament per reclamar l'aprovació del denominat decret Mari Carmen.
0: Però abans, efemèrides que expliquem avui, Albert.
1: Escoltem la intro de Walt Disney perquè un 30 de setembre de 1971, 1 d'octubre, perdoneu, a la ciutat d'Orlando obre les seves portes Walt Disney World. En el món hi ha 6 Disneyland, que cadascun tenen diferents parcs temàtics. 2 estan als Estats Units, 2 a Xina, 1 a Japó i 1 a París, que potser és el més conegut a Europa. Doncs no penso anar a cap ni
0: ja
1: encara...
0: Ja s'ha anat,
2: oi, o no? A de París, sí.
0: Sí?
1: I què tal?
2: Sí, era petit. No me'n recordo moltíssim, però com molt xulo. Estàs com un conte, així. Home,
0: si no te'n recordes és que no hi ha per tant.
1: No hi ha per tant.
2: Home,
1: no hi ha per tant.
0: Jo no.
1: Molt bé. Canviant de tema, l'efemèria del dia està clara, tots sabem que el que va passar l'octubre del 2017, però li he demanat a ChatGPT que faci un resum del que va passar segons el diari Ara i un resum segons el diari La Razón. Posem-nos en ambient, estem al matí del 2 d'octubre. Catalunya guanya. Ahir vam viure una jornada que deixa Catalunya marcada per les càrregues policials, els col·legis i per la determinació de milers de ciutadans de votar. Parlem de vergonya i dignitat. Vergonya per la violència policial i dignitat per la fermesa dels votants. El govern català considera que el resultat de l'1 d'octubre dona legitimitat al seu projecte i anuncia que aplicarà el mandat a les urnes.
0: El mandat ha estat un èxit, ja ho hem vist aquests anys.
1: Ara ens anem als mitjans espanyols. Firmeza frente al golpe. Ahir vam assistir a un referèndum il·legal i sense garanties. Era una jornada marcada per la tensió i el desordre. El govern de la Generalitat va vulnerar la legalitat i va impulsar una consulta que culmina en un simulacre sense un recompte clar. Rajoy defensa que l'Estat ha fet el que havia de fer per garantir el compliment de la llei. Ara Puigdemont anuncia que podria declarar unilateralment la independència en els pròxims dies.
0: Estos colpistas ya no saben qué hacer. Quieren dividir España. Claro. No lo van a conseguir.
1: Catalunya guanya o firmeza frente al golpe. Són els titulars del diari Ara i La Razón. Només afegeixo que un any abans, l'1 d'octubre del 2016, Pedro Sánchez dimitia com a secretari general del PSOE. Ho va fer després de perdre una votació en què proposava celebrar un congrés express i unes primàries immediates. Això sí, va tornar al maig del 2017, per això està aquí. I a tot això, aquell 1 d'octubre del 2017, Jordi Sánchez, president de l'Assemblea Nacional Catalana, que va ser empresonat a causa del referèndum, feia 53 anys. Avui en fa 62. No sé si va tenir un bon o un mal animal. No sé com ho valorava.
0: Bueno, intens. Albert, aquí felicitem avui.
1: Doncs fa 52 anys aquest cantant.
4: Nivell de dificultat 6. Vocal.
0: Ara és quan rapeges tu, no?
1: Ara entro.
2: Un
1: 1 d'octubre de 1974 va néixer a Albacete Ignacio Fornés, més conegut com a Nach, rap espanyol, tot aquest Efectos Vocales. No direm el que opinem d'aquesta cançó, però Rolling Stones el posa com...
0: Amb la E com et surt, tu?
2: Impossible, no ho faré.
1: Ja. Igual.
2: No ho faré.
1: Rolling Stones el posa com el tercer millor raper de la història del rap en castellà. Només per darrere de Kase.O i de Canserbero. Aquesta cançó ho confirma. Sí. Finalment fa 37 anys aquesta actriu. Un 1 d'octubre de 1989 va néixer a Sacramento l'actriu estadounidenca Brie Larson, guanyadora d'un Oscar per la pel·lícula Room, de la qual estem escoltant la seva banda sonora. Una altra gran pel·lícula que tampoc he vist, però que també us recomano.
0: Ah, molt bé. Això és el que es dedica a fer l'Albert, perfecte. Eloi, efemèrides locals.
2: Doncs fa 60 anys que Sant Boi acollia la primera edició de la història del Campionat de Catalunya Absolut de Pentatló Femení. La competició es va disputar durant 2 dies a les instal·lacions de la Unió Esportiva Sant Boiana i d'aquesta manera, doncs, Sant Boi es convertia en l'escenari on naixia aquesta competició catalana d'atletisme. I fem un salt de 55 anys fins a l'1 d'octubre del 2026 perquè aquell dia el Parc Sanitari Sant Joan de Déu celebrava a Sant Boi un acte institucional per commemorar dues dates, els 125 anys de la presència de l'Horta Hospitalària Sant Joan de Déu a la ciutat i els 10 anys del nou hospital de Sant Boi.
0: I quina és la cançó del dia?
1: Doncs diumenge farà 7 anys aquest àlbum. Aquí.

4 d'octubre de 2019, el grup català Manel treu el seu 5è àlbum d'estudi titulat Per la bona gent, on estava aquesta cançó, Entusiasmats. Qui diria que acabaria sent el seu últim àlbum abans de separar-se l'any 2023. Escoltem Entusiasmats de Manel, que diumenge farà 7 anys.

0: tornaran o no?
1: No crec. Ho veig difícil.
0: Ho veurem. Avui, Albert, és el Dia Mundial de...
1: Avui és el Dia Internacional de la Música, així que us poso la cançó amb més reproduccions de la història de Spotify, Blinding Lights de The Weeknd, amb 5.600 milions de reproduccions. La de YouTube és Baby Shark, amb 17.000 milions, no l'he posat per raons òbvies.
0: T'ho agraeixo.
1: La millor, segons la gent, debat entre Thriller i Bohemian Rhapsody. Vosaltres decidiu el que vulgueu.
0: Team Bohemian Rhapsody.
2: Jo també.
0: Ara i sempre. Thriller. Tu Thriller, ja, és que tu tens a la sang.
1: Sí.
0: En una altra època tu haguessis estat, en fi, una atlètica estrella de...
1: No m'he cap.
0: Que cadascú imagini el que consideri. Avui, que és 1 d'octubre del 2026... Repassem els temes del dia. Avui Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de fortes pluges a bona part de Catalunya.
3: El Meteocat ha activat avisos de perill màxim en diverses comarques del sud i del litoral, mentre que el Baix Llobregat es manté en alerta taronja. Les tempestes poden deixar molta aigua en poca estona i provocar acumulacions importants. Per això, Protecció Civil demana evitar rius, rieres i zones inundables, reduir els desplaçaments i, si cal, agafar el cotxe, prioritzar les vies principals.
0: Aquí a Sant Boi, per tant, també hi ha alerta. En aquest cas, és alerta taronja, no comparable a la que vam tenir dimarts. Més coses, Podem i Esquerra Republicana votaran a favor dels dos decrets d'habitatge que aquest divendres arriben al Congrés, mentre que el PNB donarà suport al primer, però sembla que rebutjarà el segon. Amb aquest escenari, Junts torna a tenir un paper decisiu i encara no ha anunciat el sentit del seu vot.
3: El primer decret inclou mesures com ampliar fins al 2030 la protecció davant dels desnonaments, regular lloguers de temporada i d'habitacions i prorrogar durant 2 anys determinats contractes en vigor. El segon planteja la renovació automàtica dels contractes de lloguer i, segons el mateix govern espanyol, té més difícil aconseguir prou suports.
0: I el sindicat de llogateres s'assumarà aquest vespre a l'acampada pel dret a l'habitatge de la plaça Catalunya de Barcelona.
3: Això serà després de les cassolades convocades davant dels ajuntaments. A Barcelona la protesta es farà a la plaça Sant Jaume. L'entitat reclama més mesures per reduir els preus, frenar l'especulació i ampliar el parc d'habitatge públic. També manté la pressió sobre els partits abans de la votació dels dos decrets d'habitatge al Congrés i no descarta impulsar més endavant una vaga general per l'habitatge.
0: I pel que fa a l'actualitat local, Protecció Civil activa també a Sant Boi, com explicàvem, l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses al litoral de Catalunya durant tota la jornada d'avui 1 d'octubre.
3: Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i els 60 litres en 3 hores amb tempestes i ratxes fortes de vent. Es demana precaució en els desplaçaments, evitar les zones inundables i seguir sempre la informació dels canals oficials. A Sant Boi els serveis municipals estan pendents de l'evolució de l'episodi i la passera es tancarà si augmenta el cabal.
0: I les obres de la B25 han tornat a provocar cues de fins a 2 quilòmetres a Sant Boi en direcció a Castelldefels. Això per què?
3: Els treballs a les juntes de dilatació obliguen els vehicles a circular per un únic carril durant uns 400 metres a l'altura de la sortida 1 cap al polígon Salines i la C31C. La previsió és recuperar tots els dos carrils aquest dijous després que la pluja obligués a ajornar els treballs. Tot i això, encara quedarà una actuació al carril ràpid que requerirà noves regulacions de trànsit.
0: I l'Ajuntament de Sant Boi ha obert 2 línies d'ajuts al lloguer i a la rehabilitació d'habitatges amb una dotació global de 190.000 euros.
3: Sí, d'una banda es destinen 100.000 euros a subvencions per facilitar l'accés a l'habitatge i ajudar a pagar el lloguer. De l'altra banda, 90.000 serviran per finançar obres de rehabilitació, com millores d'accessibilitat, eficiència energètica o conservació dels edificis. Les sol·licituds es poden presentar fins al 27 d'octubre en el cas dels ajuts al lloguer i fins al 23 d'octubre per a les subvencions de rehabilitació.
0: I el Moviment per l'Habitatge ha convocat avui 1 d'octubre una concentració a les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi per reclamar l'aprovació del denominat Decret Mari Carmen.
3: La protesta forma part d'una mobilització convocada en diferents municipis i vol denunciar la situació de l'habitatge i l'especulació. A Sant Boi els convocants fan una crida a concentrar-se i participar en una cassolada a partir de les 8 del vespre.
0: És Jordi Fuentes, portaveu de l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge.
4: És necessari que demà s'aprovi el decret, perquè aquest decret podria haver evitat aquests assassinats que s'han dut a terme a Catalunya. Podria haver evitat moltes desgràcies i moltes situacions terribles per a classe treballadora. I és molt important entendre que aquest decret és només l'inici, no és la solució ni és el final. És una primera passa en el camí correcte, però hem d'anar molt més enllà. Hem d'acabar amb l'especulació, hem de protegir del tot el dret a l'habitatge.
0: I aprofundirem avui a partir de les 7. I avui, 1 d'octubre, se celebra el Dia Internacional de les Persones Grans.
3: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acollirà al migdia un acte festiu i reivindicatiu sota el lema Enjubilem de la feina, no de la vida, que comptarà també amb la presència de santboians i santboianes que aquest matí han marxat de forma unitària a la manifestació des de la ciutat.
0: És la regidora de Gent Gran, Antònia Barragán.
2: estat un acte molt numerós on, entre altres, ha intervingut el Joan Pera, que és un gran humorista, i ha fet la jornada doncs, molt més amena. La lectura del manifest porta per títol Ens jubilem de la feina però no ens jubilem de la vida, i crec que és un bon títol. S'ha de subratllar que jubilar-se no significa desaparèixer, ni deixar de participar, ni renunciar als nostres drets.
0: Els organitzadors també han animat els assistents a vestir de blanc com a símbol d'unitat. La manifestació ha estat convocada per la FATEC, la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, i saludem l'Assumpció González, que és la seva vicepresidenta. Què tal? Bona tarda, com estàs?
5: Bona tarda.
0: I benvinguda, gent de carrer. Quina valoració general feu des de la FATEC?
5: Des de la FATEC, juntament amb tot el reste de membres que han configurat la realització d'aquesta manifestació a nivell de la plaça de Sant Jaume, que són diferents entitats les que formen part de l'organització, la considerem un èxit. Realment, avui la plaça de Sant Jaume estava plena de gom a gom de persones grans que realment s'adeien i el seu sentiment així ho traspoaven amb el lema d'aquest manifest. Aquest manifest que es diu que ens jubilem de la feina però no de la vida. Aquí avui es traspoava aquesta sensibilitat cap a la importància que fer-se gran no vol dir deixar d'actuar, deixar de fer i deixar de tenir una vida plena.
0: Justament explicant també el lema d'aquest any, en aquest Dia Mundial de les Persones Grans, què diries que és necessari a nivell més concret que se segueixi reivindicant més enllà d'aquest lema que també explica una mica cap on va a les reivindicacions?
5: La reivindicació més que seria demanar que se'ns tingui en compte. Quan es dissenyen estratègies, quan es dissenyen accions i quan des de les diferents entitats, associacions i les institucions dissenyen estratègies, que tinguin en compte sempre el nostre talent, la nostra experiència a l'hora de dissenyar-les. Per què? Perquè nosaltres volem que es facin les coses amb nosaltres, no per nosaltres. Tenim molt a dir i tenim molt a aportar.
0: En aquest cas, vosaltres a vegades noteu que no us sentiu del tot escoltats o del tot escoltades?
5: No, escoltats sí, però és el passar que quan es dissenyen, quan les estan pensant, ens agradaria estar també presents per pensar-les conjuntament. Perquè nosaltres sabem molt bé el que volen les persones, ells també ho saben, però compartir-ho entre la mirada de dintre, de professional, amb la mirada de la persona que ha de rebre aquests serveis, és important tenir en compte aquesta mirada, perquè possiblement guanyarem tots. Sempre hi ha un lema que diu que sols podem arribar ràpid, però junts arribarem més lluny.
0: Doncs aquest lema també està molt present en aquestes manifestacions d'avui. Estàvem parlant amb l'Assumpció González, que és la presidenta de la FATEC. Moltes gràcies per atendre'ns avui a Gent de Carrer.
5: Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
0: Ens jubilem de la feina, no de la vida. Aquest és el lema d'enguany que ens explicava també l'Assumpció González. Nosaltres hem volgut sortir al carrer per conèixer un testimoni que ens parlarà justament d'això, de com Sant Boi acompanya quan et fas gran. Allà hi tenim l'Aimar Alemany. Què tal? Bona tarda.
6: Hola, John. Amb motiu del Dia de la Gent Gran i la manifestació d'aquest matí, som aquí amb Anna. Bona tarda, Anna.
7: Hola, què tal?
6: Què tal? Com ha anat avui el dia?
7: Molt bé.
6: Molt bé.
7: Hem vingut al cine i ara no tenien entrades i ara tornem.
6: Ara torneu. I vostè forma part d'alguna associació de gent gran de Sant Boi?
7: Ara no.
6: Ara mateix no, però ja ha format part?
7: Sí.
6: De quina?
7: De Casablanca.
6: I Sant Boi creu que és una ciutat que acompanya la gent gran?
7: Bueno, crec que sí, però...
6: Què falta?
7: Uah. Més ajuda.
6: Més ajudes, en quin sentit?
7: Per la gent que no pugui per si sola, jo crec que això sí que falta. Perquè nosaltres, encara que estem gran, doncs podem moure, podem fer coses, però hi ha gent que no. I jo suposo que això sí que, quan tu te quedes a casa, sola, jo crec que ahí sí que necessitaries ajuda. normalmente los familiares, pero bueno, sí que tendría que tenerlo en cuenta más.
6: Vale, doncs moltíssimes gràcies.
7: De res.
0: Doncs gràcies també a tu, Aymara. Ara ho escoltàvem, el que necessiten és més acompanyament, però justament també hi ha algunes entitats de la ciutat que es dediquen justament a això. Per exemple, és el que fan els casals de barri de la ciutat. Saludem ara mateix la Roser Caral, que és presidenta del casal de Barri Centre. Què tal? Bona tarda, com estàs?
8: Hola, bona tarda.
0: Benvinguda, gent de carrera. Escoltem un testimoni que ens deia això, que necessitava que la ciutat l'acompanyés d'alguna manera. Els casals de barri, diries que es dediquen justament a això, a fer aquest acompanyament?
8: Home, jo crec que sí, que també ajuden. Vull dir, com que es fan moltes activitats, després doncs també a les tardes es reuneixen, s'ajunten, vulguis o no, doncs, fan companyia, fan amistat. Jo crec que sí que ajuda en els casals, eh?
0: Des del casal de Barri Centre, en aquest cas, què és el que diríeu que feu per cuidar la gent gran que se senti també atesa?
8: Pues mira, fem moltíssimes activitats. Cada dia hi ha una activitat diferent. Després, per les tardes, cada tarda també hi ha jocs de taula, fan bingo. Després, cada dimarts, els dimarts a la tarda, tenim el ball social, que també pot vindre tothom. Vull dir, cada dia de la setmana hi ha activitats, hi ha coses perquè la gent vingui, participi i que no es trobi sola.
0: Hi ha molta gent que ve en aquest casal de Barri Centre, diries que cada dia hi ha moltíssima activitat.
8: Sí, home, estem contents perquè la veritat és que sí, participa bastanta gent. Després, a més, també tenim sortides, cada mes doncs fem alguna excursió d'algun cap de setmana, inclús fem circuits culturals de tant en tant. Vull dir, això, vulguis o no, doncs també ajuda a crear amistat. Vull dir, pràcticament la gent que va bastant sovint allà en el casal és que formen part com si fossin una família, ja agafen amistat, carinyo. Jo crec que ajuda moltíssim.
0: A vegades s'ha fet un comentari a la ciutat que volíem saber com es viu això des de dins, que a vegades hi ha gent que diu que els casals de barri que estan saturats, que hi va molta gent i que això es nota d'alguna manera. Vosaltres des de dins també teniu aquesta sensació o no és així?
8: No, a veure, aquí a Sant Boi som 7 casals de gent gran repartits en diferents barris i bueno, jo crec que això, que la gent se reparteix i tampoc estan saturats, eh? Vale, sí, hi ha gent, però vamos, que tranquil·lament no estan tan saturats. I van i ja dic, perquè és que som 7 casals també de gent gran. A part d'això, que també hi ha altres institucions, altres associacions i tal, però de gent gran som 7 repartits en diferents barris d'aquí Sant Boi.
0: Avui és el dia, ho explicàvem ara, internacional també de la gent gran. Què és el que t'agradaria reivindicar en un dia com avui?
8: Bueno, pues simplement vull dir això, que la gent gran, que sí és cert que hi ha molta gent pues que està sola, que es troba sola, pues, bueno, que vagi als casals, que veuran com allà doncs faran amistat, faran amics, sortiran, es distrauran, i bueno, tot això els ajudarà una miqueta al dia a dia.
0: Doncs avui en un dia també especial, t'agraem molt, Roser Caral, presidenta del Casal de Barri Centre, que ens hagis atès avui, que ens hagis acompanyat aquesta tarda a Gent de Carrer. Moltes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Nosaltres seguim saludant també més testimonis que ens ajudaran a donar una mica de context, també sobre el mateix. Avui saludem la Beatriz Goslino, que és la presidenta del casal també de barri, en aquest cas, de Vinyets Molivell. Què tal? Bona tarda, com estàs?
9: Molt bé, gràcies. I tu, què tal? Parlo, con John?
0: Sí, amb el John parles. No. Gràcies per atendre la trucada, a més que...
9: No, passa res, aquí estic a l'ordre.
0: Ens consta que has fet un esforç també tècnicament perquè et puguem justament conversar, per tant, doncs tu, agraïm moltíssim. Com d'important és aquest dia per tu avui, el Dia Internacional per la Gent Gran? Què t'agradaria reivindicar en aquest dia?
9: aquest dia per la gent gran. Avui hem anat a Barcelona, ja ho saps, a la plaça Sant Jaume. Ha estat molt bé. Hem tingut celebració d'aquest dia. Hem assistit al dia de la gent gran a la plaça, molt bé. Que hemos pasado compartiendo con personas de diferentes... Bueno, te parlo de castellano, que lo parlo...
0: Endavant, me explico. Cap problema.
9: Vale. Con personas de diferentes localidades, nos obsequiaron con unos regalitos muy bonitos. Mi inquietud en este día es que las personas mayores tengan, como ahora o un poquito más, la visualidad que nos están dando, lo del edadismo... todos los que nos brindan para poder seguir luchando, porque hemos dejado de trabajar, pero estamos vivos. Estamos aquí y a mí, yo estoy compartiendo, ayudando, estoy muy contenta de estar aquí. Es un reto para mí lo que estoy haciendo, poder hacer esta cooperación en este casal, que entré el día 8 de octubre, perdón, ahora va a ser un año, y bueno, y yo aspiro lo mejor para nuestra edad, dar calidad de vida, atención, que estén ocupados, que tengan un lugar donde ellos puedan compartir, que no se sientan solos, que puedan contar con nosotros, entre ellos, con ayuda nuestra. Bueno, lo mejor, la mejor calidad de vida, que en estos momentos hay gente que lo está pasando bien, hay gente que lo está pasando regular. No sé qué me deciste, lo mejor. Nosotros aquí hacemos de todo, actividades. Ahora mismo tengo una actividad de 20 y pico de personas que les encanta bailar, baile en línea. Bueno, mañana hay una celebración gastronómica. O sea que, bueno, le estamos allí brindando a las personas, yo de mi parte, todo lo que puedo, mi cariño, mi atención y lo que podamos hacer por todos. No sé què més dir-te.
0: Per tant, actualitat, activitats em referia de tot tipus. Estàvem parlant abans també amb la Roser Caral, que és la presidenta del casal de Barri Centre. Li preguntàvem, perquè és una cosa que a vegades s'ha dit a la ciutat, no? Que els casals de barri estan com molt saturats i que d'alguna forma o en feien falta més o que es gestioni d'una altra manera. En el teu cas, que ho vius des de dins, ella ens deia que hi havia suficients, que n'hi havia 7 a la ciutat i que, per tant, podia absorbir tot el volum d'activitat que feu. Després d'un any davant del casal que portes, el de Vinyets Bolivell, quina ha estat la teva experiència respecte a això?
9: Ah, molt bona. A veure, jo he arribat aquí, a veure, una miqueta per guia, perquè aquello que dice, bueno, s'ha acostumbrada a llevar agrupaciones en otro tiempo, de otro tipo, pero ponerme al momento las actividades, o sea, hacemos baile en línea, hacemos manualidades, hacemos taquilla, hacemos memoria, hacemos juegos de mesa, un bingo así, un poquito con premio, con una magdalena, y... Bueno, ahora empezamos la décima edición de la Escuela de Salud el día 13 de octubre. O sea, aspiraciones para mí, pues poder mantenerlo, poder seguir adelante, poder seguir trabajando mientras yo pueda en este puesto para poder hacer la vida de ellos más llevadera, más acompañada, más agradable. Y también pienso que nosotros aquí tenemos suficiente y tenemos todavía lugares y horas para hacer más cosas. Me encantaría hacer más cosas y lo estamos con el ayuntamiento y las técnicas que nos llevan y las regidoras de barrio, eso, poder introducir en nuestro casal. Yo les he pedido alguna actividad más para llenar más los lugares, a lo mejor las horas de la mañana, algunas de la tarde, que se está en proceso, se está estudiando y se va a hacer. Eso es lo que tengo en vista, así.
0: Doncs ja veiem que hi ha moltes coses per endavant. És Beatriz Goslino, que és la presidenta del casal de Vinyets Molivell. Moltes gràcies per atendre'ns avui a Gent de Carrer. Una abraçada.
9: Otra abraçada per ti, per a ti i per a tothom.
0: en cultura, aquest cap de setmana arriba una nova edició del Barrejant, Eloi.
3: Sí, torna a Sant Boi aquest festival, que enguany celebra 30 anys de trajectòria dedicada a la justícia global i als drets humans. La programació començarà divendres amb una xerrada del director d'Intermom Oxfam, Frank Cortada, sobre crisi global, drets i democràcia. Durant tot el cap de setmana hi haurà activitats culturals, familiars i de sensibilització, amb especial atenció a la situació de Palestina, les resistències feministes i els drets humans. A causa de la previsió de la pluja, Can Masellera serà l'epicentre de l'edició d'aquest any i acollirà també la Fira d'Entitats. Per cert, també per la pluja s'ha hagut de cancel·lar el correfoc d'enguany.
0: Ho ampliarem avui a partir de les 7, entrevistant el seu regidor responsable, l'Àlex Pérez, i també dues de les propostes artístiques que aterraran a Sant Boi aquest cap de setmana amb el concert de la Nayara Armendáriz i el David Fractals, i també l'espectacle teatral Allò Blanc de la Llimona. Aquesta és la primera recomanació cultural que us fem per aquest cap de setmana, però com cada dijous en tenim dues més.
10: Las artistas amateurs que van a hacer esta obra han querido mirar mucho y escuchar mucho todas las necesidades de todas las mujeres que pasamos en diferentes situaciones de nuestra vida.
0: Aquest dissabte 3 d'octubre, l'associació EVAS porta al Casal de Camps Blancs l'espectacle Les Comodones.
3: Sí, la proposta començarà a 6:45 de la tarda i combinarà humor, poesia i solidaritat. La recaptació es destinarà íntegrament a la campanya Joguines per a tothom. L'activitat tindrà lloc al Casal de Camps Blancs, al carrer Salvador Seguí, número 2, i funcionarà com a taquilla inversa, perquè cada assistent aporti la quantitat que consideri.
0: I la tercera recomanació, com sempre, ens la porta la Laura del Pino.
11: Demà divendres, dia 2, a les 8, al Centre Artesà Tradicional, al barri de Gràcia, se celebren els 50 anys del disc Bèstia de l'Oriol Tramvia. Hi participaran un munt de bandes i retran un homenatge a aquest disc enregistrat en directe a l'antiga Sala Celeste el 1976. El dissabte, dia 3 d'octubre, a 11:45, podeu portar els vostres petits i petites a l'hora del conte a la Boctiga, aquí a Sant Boi. I el mateix dissabte, dia 3 d'octubre, per si us lleveu amb ganes de ballar, ho podreu fer durant 8 hores a la sala Upload a Barcelona, el 5è All-Nighter de North and Soul. I això és tot per avui. Moltes gràcies i fins aviat.
0: Doncs ja veieu que qualsevol cosa menys avorrir-vos. I en esports...
1: La Unió Esportiva Santmoyana, després del debut il·lusionant que es va viure diumenge al Valdir i Leo davant del Salvador, s'anirà diumenge a Alacant per jugar al camp del rugbi La Vila, que ve de perdre de manera contundent al camp del Brac, principal candidat a guanyar la divisió d'honor. Ens explica què s'espera d'aquest partit del jugador Marçal Carreras.
12: Sabem que La Vila és un equip que té un rugbi molt bonic, que és de jugar molt a les mans, intentar jugar des de tots els cantons del camp, és igual la zona on estiguin, i sempre intenten trencar la línia. Però jo crec que amb aquest partit podem superar-los tant físicament com a les meles o les tutxes, i jo crec que això ens podrà donar bastanta vida. Llavors jo crec que serà explotar bastant la part aquesta física al contacte, intentar castigar-los allí, però també està molt atent a com ataquen ells i saber una mica la de joc que tenim i respectar-lo.
1: Del revant del Sant Boià visita la set del camp del Sant Feliuenc per intentar sumar la primera victòria de la temporada. El Ciutat Cooperativa torna al Dani Jarque per rebre el Vilaseca i refer-se de la dura derrota al camp del Bon Pastor, i el Mariano Bolet juga al Municipal davant de l'Atlètic Sant Just. Aquests tres últims duels els viurem a Sant Boià en Joc. Avui repassarem com es presenta la jornada del cap de setmana.
0: Ho farem a Sant Boià en Joc a partir de 6:45 de la tarda. 7 minuts i seran 3:15. Ho hem destacat abans, avui 1 d'octubre és el Dia de la Gent Gran. Un dels col·lectius que més preocupa quan parlem de determinades estafes i també de fraus és un problema que continua més creixent. Per exemple, l'any 2025 es van registrar més de 45.000 casos de frau online, que és un 19% més que l'any anterior.
3: Des de la Unió Extremenya de Sant Boi volen ajudar a prevenir aquestes situacions. Aquesta tarda acullen la xerrada La realitat dels serveis financers, organitzada pel Servei Públic de Consum de Sant Boi amb el suport de la Diputació de Barcelona, per explicar com detectar estafes, missatges fraudulents o intents de suplantació i com actuar davant aquests casos. Per parlar-ne una miqueta més, estem amb la Lorena Latorre, advocada i una de les persones organitzadores de la xerrada d'aquesta tarda. Què tal, Lorena?
13: Hola, bona tarda.
3: Per començar, què voleu que aprengui la gent que va avui a aquesta xerrada?
13: Bueno, nosaltres fem aquests tallers que van dirigits principalment a ser una activitat educativa. Llavors, això va encaminat a que la gent tingui nocions, indicadors o ítems concrets que permetin identificar situacions d'estafes, de fraus, no? per saber si realment pot ser una estafa o no i què han de fer i com han d'actuar.
3: Mm-hmm. Quines són les estafes o fraus més habituals que esteu detectant ara mateix?
13: Ara mateix les estafes i els fraus més habituals són, no?, les estafes informàtiques, no?, i també aquelles que es fan a través de la ciberdelinqüència, no?, com és també a través de missatgeria o a través de correus electrònics, no?, o a través de trucades telefòniques, que són les més habituals.
3: Cada cop, o és sensació també meva, és més difícil diferenciar el que és un missatge real amb un de fraudulent, no?
13: Sí, i ara amb la intervenció de l'intel·ligència artificial abans podies identificar una situació de frau, no?, perquè potser estava molt clar, perquè hi havia potser en el redactat faltes d'ortografia o era un redactat que era molt similar, que es veia que era una plantilla que es feia servir, no?, habitualment i de manera molt recurrent amb aquest tipus de missatges, però ara, clar, amb la intel·ligència artificial moltes d'aquestes coses ja desapareixen i llavors et costa identificar si realment hi ha una situació de frau o no, i llavors et fa plantejar-te si aquella trucada en la que has intervingut o aquell missatge que has rebut i has donat contesta era real o no, no? Llavors et genera molt de neguit saber si la teva actuació és correcta o has facilitat dades a una situació d'estafa.
3: Quins són els fraus que més preocupen? Perquè sobretot venen normalment d'estafes bancàries, no? No sé si són els que més preocupen.
13: Sí, sobretot, a veure, que ens afecten a tothom, no? Al final, tots, en certa mesura, som víctimes d'aquest tipus d'actuacions, però sobretot la gent més vulnerable, no? Gent gran, que no té contacte, hi ha una escletxa digital molt gran i que no té una relació directa, no? O tan habitual, tan sovint com nosaltres, no? Llavors, amb ells els costa més identificar i ser conscients d'allò, no? Llavors, la gent gran és la que realment preocupa.
3: Aquesta xerrada va dirigida sobretot a gent més gran?
13: No, va dirigida a tothom, a tothom, perquè al final, si mirem les dades, les víctimes d'aquest tipus de fraus i estafes són entre els 51 anys i 65 anys, vale? Aquesta franja, però clar, la gent gran està sotmesa a una situació més de risc, no? Perquè es refien, perquè no coneixen la manera d'actuar i de procedir, no? Sobretot les entitats financeres, no?, que faciliten dades i potser el fet d'accedir al que poden arribar a accedir als seus comptes bancaris o facilitar o autoritzar certes intervencions en els seus comptes els poden generar més neguit, que és el que al final n'aprofiten, no?, les persones que inicien aquest tipus d'actuacions, que és aprofitar-se de la por de la gent o de l'alegria, perquè potser t'informen que has rebut un premi, no?, i tu estàs desitjant amb aquella emoció d'aquell moment rebre aquell premi o saber què has de fer per poder aconseguir-lo o no. Llavors, clar, sense donar-te en compte estàs facilitant informació que el teu banc no et demanaria.
3: Clar, els joves, que són sobretot aquells que són natius digitals o pràcticament ho són o ho som, podem tenir a vegades una falsa seguretat, una falsa sensació de seguretat, no?, com de conèixer el món digital i que nosaltres no ens estafaran mai.
13: Sí, exacte, i no és així, perquè al final tots som víctimes d'aquesta pràctica que s'està fent molt recurrent i que fa molta por, no?, perquè al final hi confies i al final resulta que desconfies de tot i els joves, encara que estan o estem més habituats, no?, a fer servir les plataformes, a les aplicacions, no?, creiem que no ens passarà i ens passa igualment perquè és molt difícil detectar l'engany i l'estafa, perquè ja et dic, hi ha mecanismes, hi ha eines com intel·ligència artificial que es fan servir molt recurrentment per facilitar, no?, aquest tipus d'interaccions.
3: Hi ha una senyal que ens hauria de fer desconfiar immediatament d'un missatge o d'alguna cosa que ens arribi al nostre mòbil o al nostre ordinador?
13: Sí, sí, sí. A vegades nosaltres

0: Evidentment, el banc mai et trucarà per telèfon perquè tu facilitis dades personals teves, ¿vale? Mai et demanaran dades per telèfon. Però, clar, nosaltres un indicador és que has de contestar de manera immediata. La pressa o la situació de rapidesa en contesta en aquell moment és indicador de que pot ser un frau, no? Llavors, nosaltres la recomanació sempre és, ¿vale? Tu reps aquesta trucada, et genera un neguit, ¿vale? Un neguit que hem de controlar, pengem la trucada, respirem tranquil·lament i contactem amb el nostre banc per saber si això ha estat real o no i si realment hi ha una intervenció en els nostres comptes bancaris.
1: També tu, com a advocada, un cop nosaltres ja hem fet, ja hem clicat, ja hem donat alguna dada, si posteriorment ens adonem que això pot ser una estafa, quin hauria de ser el pas? Hem de denunciar? Què hauríem de fer?
0: Sí, sempre hem de denunciar. Més que res perquè hi ha registres des del 2016 de denúncies, no? I que ja es veu que ha estat augmentant, no?, aquest número de denúncies, que és veritat que des del 2025 al 2007, al 2026, perdona, hi ha hagut una baixada, però que igualment el número segueix sent molt alt de denúncies interposades. Sempre hem de denunciar. Per què? Perquè si no es denuncia no es farà res. I encara que pensem que encara que posis una denúncia, amb aquella persona no la localitzaran, no? I que no servirà per res, perquè ja t'hauran estafat, ja t'hauran tret els diners de la teva compte bancària, i creus que per tu personalment no servirà de res, sí que servirà per altres persones, sí que servirà perquè hi hagi un volum, un registre i una intervenció policial.
1: I ja per acabar, Lorena, algun consell, també fent relació amb aquesta xerrada, no?, d'algun consell o algunes idees claus per intentar evitar totes aquestes estafes?
0: Clar, sobretot és no perdre, no?, no perdre una mica no estar neguitosos, no?, ni posar-nos nerviosos, perquè clar, ells se n'aprofiten d'aquesta situació de vulnerabilitat. Vale, llavors és sempre calma, tranquil·litat, ens arriba al correu electrònic, ens envien un ens trucant, o ens envien un missatge dient que algú ha entrat a les teves comptes, o que no fa falta que siguin comptes, que potser és el teu correu electrònic, no?, i que autoritzis la intervenció amb aquest correu. Sempre és calma, vale? No fem res, respirem tranquils i mirem quina és la millor manera d'actuar. Vale? Llavors, nosaltres el que faríem és dirigir-los a l'OMIC, vale? A part d'interposar una denúncia, a Mossos d'Esquadra interposar una denúncia, anar també a l'OMIC, vale? Per oferir també aquest assessorament, per rebre assessorament, recolz, no?, i una miqueta saber què hem de fer.
1: Doncs Lorena La Torre, advocada i una de les persones que organitza aquesta xerrada a la Unió Extremenya, moltíssimes gràcies.
0: Vale, a vosaltres.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 7, ja veiem que aquí a Sant Boi no paren de passar coses. Per exemple, demà l'esport també serà protagonista aquí a la ciutat, però no només pel que passi sobre la gespa. De fet, el futbol servirà també per reivindicar la igualtat i donar visibilitat a una iniciativa solidària.
1: Sí, perquè l'associació EVAS organitza un partit solidari contra les veteranes de l'Espanyol sota el lema Juntes som més fortes. Serà demà divendres, 9:15 de la nit, a l'estadi municipal Joan Baptista Milà, una iniciativa que vol unir esport i igualtat i també servirà per donar a conèixer la tasca d'Evas, ara el coneixerem. A més, durant el partit, qui vulgui podrà col·laborar amb les seves campanyes solidàries a través dels seus monitos, les mascotes de l'entitat. I avui volem conèixer una miqueta més qui hi ha darrere d'aquest partit i per això ens acompanya la Patrícia Rodrigo, la presidenta d'Evas. Què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Primer, Patrícia, ens has d'explicar moltes coses, però com arribeu a fer aquest acord amb l'Espanyol?
3: Pues la verdad es que hace unos meses atrás hicimos el cofre de la mujer empoderada, donde muchas de las chicas que vinieron escribieron sus deseos allí en el cofre, y uno de ellos, Eloy, era el hecho de poder hacer un partido, ¿no? Mujeres que de mediana edad que quisieron en su tiempo ser futbolistas, pero por aquel entonces, cuando ellas eran más pequeñas, era como más un juego más de chicos, pues como que no se habían integrado muy bien, ¿no?, el hecho de poder jugar en cualquier club. Y bueno, pues ellas lo pusieron en el cofre, y cuando ahora hemos retomado para mirar todas las iniciativas que ellas escribieron, dijimos, ostras, ¿por qué no lo hacemos? Y más para campañas solidarias, ¿no?, que Evas funcionamos mucho haciendo campañas. Y bueno, pues fue me puse a llamar por teléfono, dijo la coordinadora del fútbol del Español, de femenino, hablé con la directora también, y la verdad es que súper bien.
1: i vas per

0: Bona tarda, són les 7 en punt. I a aquesta hora actualitzem de manera breu la situació del trànsit i la mobilitat del país. Aquí enviar-hi Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Un accident provoca complicacions a la C31 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, en totes dues direccions. També hi ha cues d'hora punta a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. I pel que fa a la situació del transport públic, recordem que ha quedat suspesa la circulació de trens entre les comarques del sud de Tarragona i del País Valencià per les fortes pluges i per l'alerta vermella.
0: Protecció Civil manté l'avís per temps violent a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Poden caure més de 200 litres en menys de 24 hores i per això diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre han suspès les classes. Es recomana als veïns minimitzar els desplaçaments. Al nord del País Valencià està també en alerta vermella per pluges molt intenses. S'han suspès les classes i fa poc també s'han suspès el servei de Rodalies i la mitjana i la llarga distància que va cap a Barcelona. Esquerra i els comuns salven el president Salvador Illa de sortir reprovat pel Parlament al debat de política general. El govern, en canvi, s'ha quedat en minoria defensant les noves mesures per fer front a la crisi de l'habitatge. L'abstenció dels comuns, un dels seus socis preferents, ha tombat la compra compartida de pisos anunciada ahir pel president Illa. I Pedro Sánchez apel·la a la responsabilitat de tots els grups parlamentaris i sobretot de Junts perquè demà al Congrés votin a favor i convalidin els decrets d'habitatge que el govern espanyol ha aprovat aquesta setmana. Els vots dels de Puigdemont són decisius després que Podem hagi avançat que avalarà totes les mesures i que el PNB hagi anunciat un sí crític només al decret que protegeix les persones vulnerables. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pompidó, diu que la seva sentència a l'amnistia serà tan clara que el Tribunal Suprem no podrà retardar-ne l'aplicació i, per tant, que haurà d'aplicar-la sense més dilacions a Puigdemont, Junqueras i la resta d'exconsellers. Coincidint amb el 9è aniversari de l'1 d'octubre, el president del Parlament, Josep Rull, ha avisat que l'aplicació de l'amnistia no posarà fi al conflicte polític. Gabinet de crisi a França per la tensió provocada per les mobilitzacions dels estudiants que demanen més recursos. Han clavat foc a un camió de bombers a Marsella i han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut. El govern presenta avui un esborrany de pressupostos que proposa retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics.
2: Esports. La UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Reial Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça, en un comunicat, recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, arribarà aquesta tarda a Barcelona. El jugador passarà més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. Afegir que el Barça d'handbol s'enfronta d'aquí a menys d'una hora a les 8 del vespre al vespre hongarès a la final del Mundial de Clubs d'Egipte i que Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus de ciclisme per culpa d'un virus que arrossega des del Mundial de Montreal.
0: I avui molt pendents del temps, els xàfecs ens acompanyaran fins a final d'aquest dia, més concentrats sobretot al Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre. Localment, avisem, tindran caràcter torrencial. Les següents tongades de pluges torrencials arribarà a partir d'aquesta matinada i afectarà les Terres de l'Ebre. Són unes precipitacions que durant el matí es mouran cap al Camp de Tarragona.
3: Trescat Info.

0: Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants. Amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes de Nita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu. Ràdio Sant Boi.
1: I pel que fa a l'actualitat local, aquest vespre hi ha concentració a la plaça de l'Ajuntament per reclamar l'aprovació del denominat Decret Mari Carmen.
2: La mobilització començarà a les 8 del vespre i forma part de les protestes convocades en diversos municipis per denunciar la situació de l'habitatge i l'especulació, i aprofundirem aquesta tarda a gent de carrer.
1: I l'Ajuntament ha obert, relacionat també amb això, dues línies d'ajuts al lloguer i la rehabilitació d'habitatges.
2: En total, s'hi destinen 190.000 euros, 100.000 per facilitar l'accés i el pagament del lloguer i 90.000 per a obres de rehabilitació, accessibilitat o eficiència energètica.
1: I avui també se celebra el Dia Internacional de les Persones Grans.
2: Sabollans i sabollanes s'han desplaçat aquest matí fins a Barcelona per participar en l'acte reivindicatiu convocat per la FATEC sota el lema Jubilem de la feina, no de la vida.
1: I en cultura, aquest cap de setmana torna al Barrejant.
2: La trobada celebra 30 anys de trajectòria dedicada a la justícia global i als drets humans. A causa de la previsió de la pluja, Can Masellera començarà a concentrar bona part de la programació i acollirà també la Fira d'Entitats. El correfoc previst per dissabte ha quedat cancel·lat.
1: I també aquest dissabte, Eva es porta l'espectacle Les Comodones al Casal de Camps Blancs.
2: Començarà a 6:45 de la tarda i combinarà humor, poesia i solidaritat. La recaptació amb taquilla inversa es destinarà íntegrament a la companya Joguines per a tothom.
1: Passant 6 minuts de les 7, el Moviment per l'Habitatge ha convocat avui 1 d'octubre una concentració a les 8 del vespre, ara ho explicàvem, a la plaça de l'Ajuntament per reclamar l'aprovació d'aquest denominat Decret Mari Carmen.
2: La protesta forma part d'una mobilització convocada en diferents municipis i vol denunciar la situació de l'habitatge i l'especulació. A Sant Boi els convocants fan una crida a concentrar-se i participar en una cassolada a partir de les 8 del vespre.
1: És Jordi Fuentes, portaveu de l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge.
3: És necessari que demà s'aprovi el decret, perquè aquest decret podria haver evitat aquests assassinats que s'han dut a terme a Catalunya. Podria haver evitat moltes desgràcies i moltes situacions terribles per a classe treballadora. I és molt important entendre que aquest decret és només l'inici, no és la solució ni és el final. És una primera passa en el camí correcte, però hem d'anar molt més enllà. Hem d'acabar amb l'especulació, hem de protegir del tot el dret a l'habitatge.
1: Fins allà s'ha desplaçat la Marina Blanco. Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, John. Doncs ara mateix ens trobem a la plaça de l'Ajuntament, on cada cop hi ha més ambient, i estan també els Mossos d'Esquadra, la policia local, i aquí en una hora, a les 8, hi ha prevista una concentració per reclamar el dret a un habitatge digne i exigir l'aprovació del decret Mari Carmen. No és la primera manifestació que hi ha hagut aquests dies, aquí no sembla que serà l'última, segons l'avança l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge. La convocatòria impulsada pel Moviment per l'Habitatge forma part d'una mobilització que tindrà llocs a diferents localitats per denunciar l'especulació immobiliària i les dificultats per accedir a un habitatge. Una manifestació que a Barcelona està previst que acabi a la acampada de Plaça Catalunya, a la que segueixen sumant-se manifestants. A falta d'una hora per l'inici de la protesta, els veïns es preparen per a una manifestació que començarà a les 8 del vespre aquí a la plaça de l'Ajuntament a Sant Boi.
1: Deies que hi havia policia, però ara mateix manifestants encara no n'hi ha, entenc, llavors.
4: No, o sigui, està la plaça amb bastant gent, a les taules i les terrasses, però no, encara no hi ha gent, manifestants.
1: Començarà d'aquí una hora a partir de les 8, Marina Blanco, gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Parlem molt d'aquest decret Mari Carmen, que ara mateix està en forma de decret llei, que té moltes implicacions que analitzarem també tot seguit. Carlos Ruano, què tal? Bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda.
1: I benvingut a Gent de Carrer, debut aquesta temporada, per analitzar en clau local algunes coses que ens afecten i algunes coses que també a vegades ens costa una mica d'entendre, com podria ser tot el que envolta aquest decret. Però avui també ho explicarem d'una forma que ho puguem entendre, diguéssim.
5: Sí, exacte. Sí.
1: Clar, en aquest cas hem de parlar de l'origen, d'on ve tot això.
5: No, doncs l'origen és la Constitució del 78, que és que quan s'estableix aquesta Constitució es crea el dret d'habitatge, però aquest dret d'habitatge no forma part dels drets fonamentals, que són de l'article 15 al 29, sinó que forma part de l'article 47. Per tant, no està protegit de manera fonamental, no? O sigui, no és un dret fonamental, per tant no està protegit de manera fonamental, sinó que simplement és un principi rector al qual l'Estat es compromet a intentar lluitar per això, però no està garantit. Per tant, no es pot protegir per llei orgànica, no? Perquè molta gent doncs, demana que... per què no es fa una llei orgànica d'habitatge, no? Com existeix la llei orgànica del Codi Penal.
1: Sí, hi ha moltes altres qüestions. Sí,
5: exacte,
1: sí.
5: Doncs, bàsicament, jurídicament, ara mateix és impossible, ja que una llei orgànica exigeix, primerament, que sigui un dret fonamental, per tant, s'hauria de reformar la Constitució. Què implica reformar la Constitució? Doncs implica utilitzar l'article 168. Mm. Aquest article consta, bàsicament, de... una reforma molt, molt, molt difícil, la qual consta de que el Congrés dels Diputats, vale? Tu t'imagines el Congrés dels Diputats ara mateix,
1: sí, sí.
5: Doncs que dos terços del Congrés estiguin d'acord, vale? En què s'ha de reformar.
1: Un Congrés que ara mateix doncs, es posen tots d'acord fàcil i que, sí, sí, que tot funciona.
5: Després d'aquesta votació, el Senat ha de tornar a votar i que dos terços donin l'aprovat. Vale? Després es dissolen les Corts, es fan eleccions, per tant s'ha de tornar a votar i que la gent voti aquests partits que doncs volen, doncs volen això, volen també la reforma.
1: Clar, per tant, ara mateix això és inassumible.
5: És inviable, tenint en compte que ara mateix és 50-50, l'espectrum polític d'ara és 50-50, és molt difícil per no dir impossible, és a dir, hauria de ser una carambola de sort, d'equivocacions, de consens, i bueno... no m'he explicat que és un decret llei, no? El decret llei, bàsicament, és una norma en rang de llei, la qual a l'executiu, és a dir, al govern, activa de manera urgent, no? Sempre s'activa de manera urgent, però que després, durant els pròxims 30 dies, que és el que passarà demà, es debat al Congrés i s'aprova o no.
1: Per tant, com més urgent, això s'aplica d'alguna forma, ja va directament. El que passa que després s'ha de votar si això després perdura en el temps o no.
5: Exacte, de fet fa uns mesos es va... de fet fa un mes o alguna cosa així, el propi Congrés es va proposar un decret llei, el qual era bàsicament prohibir a empreses que tinguessin pisos, i com era un decret llei es va aplicar, però al moment es va votar i es va denegar. No, doncs el mateix pot passar aquí, que per molt que s'estigui dient que el decret Mari Carmen salvarà o ajudarà les persones que estan de lloguer, fins que no s'aprovi, fins que no hi hagi un consens de la majoria absoluta, és a dir, 50-1, no es podrà aplicar.
1: Per resumir-ho, quina seria la diferència clau, per tant?
5: Doncs la diferència clau és que una llei orgànica és molt, per començar, ha de formar part d'un dret fonamental, és a dir, l'habitatge ara mateix no és un dret fonamental. Per tant, s'hauria de primer, en comptes de fer decrets lleis als quals ho pot derrogar al propi Parlament en qualsevol moment si es canvia de govern, doncs s'ha de primer lluitar per això, perquè sigui un dret fonamental, és a dir, hi ha consensuar un vot i consensuar doncs consensuar un govern el qual sigui fort per poder desmantelar les Corts i un govern que vulgui desmantelar les Corts per poder doncs reformar la Constitució, i doncs de cara a un futur pròsper a nivell d'habitatge, doncs lluitar d'aquesta manera en aquest consens polític, no? O sigui, la clau és el consens el polític, és a dir, que la gent es posi d'acord a l'hora de votar i no votin cap als extrems, perquè els extrems faran que l'habitatge continuï pujant.
1: Clar, el tema aquí és que hi ha una cosa que s'ha dit molt, és el problema és molt greu i aquí esteu volent posar una tirita. Això diries que és així?
5: Doncs sí, perquè com he dit, el decret llei el pot derrogar el Parlament a majoria 50-1, és a dir, no he dit absoluta, no, perdó, és majoria simple. És a dir, que ara mateix, per exemple, PP i Vox amb Junts podrien votar en contra o no, i ja està. O sigui, es podria derrogar el dia següent, saps? Si es proposa derrogar-la. O quan, per exemple, les pròximes eleccions, si el PP guanyés, en majoria ho podria derrogar el següent dia. No? Per tant, és una solució molt volàtil, la qual fa prorrogar l'inevitable, no? Que és que encara el lloguer pugi i hi hagi encara més desigualtat social, etc.
1: Però alhora és l'única opció que hi ha disponible.
5: Ara mateix, per desgràcia, l'única opció viable és això, a base de decrets llei, com ha estat fent l'executiu des de que governa, no? Doncs intentar solucionar a poc això, però s'ha de buscar una solució a llarg termini i una de curt termini.
1: Veurem el que passa, això és votada demà, també tindrem temps de parlar-ne tot això el dilluns. Carlos Ruano, moltes gràcies per tornar de nou a Gent de Carrer.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

0: Tambor, To Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Radio San Boy.
3: Aquest cap de setmana arriba una nova edició del Barrejant. Torna a Sant Boi aquest festival que enguany celebra 30 anys de trajectòria dedicada a la justícia global i als drets humans. La programació començarà divendres amb una xerrada del director d'Intermón Oxfam, Frank Cortada, sobre crisi global, drets i democràcia, i durant tot el cap de setmana hi haurà activitats culturals, familiars i de sensibilització amb especial atenció a la situació de Palestina, les resistències feministes també i als drets humans. A causa de la previsió de la pluja, Can Massallera serà l'epicentre d'aquesta edició i acollirà també la Fira d'Entitats. Ara en parlarem amb l'Àlex Pérez, regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau, que és aquí a l'estudi Agenda Carrer. Què tal? Bona tarda, Àlex.
4: Hola, bona tarda.
3: Aquest any m'estaves parlant que està sent un any estrany, sobretot per les previsions de pluja.
4: Sí, clar, aquest any hem tingut aquest problema, aquest hàndicap de que teníem unes previsions de pluja. Hem estat esperant fins a l'últim moment, consultant totes les prediccions que hem pogut veure, però davant d'aquesta predicció quasi segura de pluja, sobretot dissabte, doncs al final hem optat per assegurar el Barrejant. Intentarem fer totes les activitats, de fet les farem totes a dins de Can Massallera, i això ens facilitarà poder tirar endavant aquest barrejant que a més és de celebració dels 30 anys. I l'únic que sí que és veritat que l'espectacle de foc i el cercavila doncs no es podran fer, evidentment, però bueno, en qual el que és l'espectacle de foc, doncs intentarem buscar que no s'anuli, sinó que s'ajorni i poder fer aquest espectacle en un altre moment o en un altre esdeveniment de ciutat.
3: Per tant, correfoc i cercavila queden suspesos de les activitats d'aquest any, entenc.
4: Sí, de moment queden suspesos per poder tirar endavant tota la resta d'activitats que teníem previstes.
3: Suposo que el Barrejant és una organització de molts mesos, no? Quan canvia amb les pluges i les previsions, com s'organitza en tan poc temps una cosa que porta tant de temps, no? És un espai molt curt de temps per gestionar-ho tot.
4: Sí, jo crec que precisament el Barrejant, un dels tres identificadors que té, és precisament aquesta capacitat per adaptar-se, no?, als contextos, i jo crec que aquest any ha sigut com una prova de foc, no?, de veure com ens adaptàvem. Evidentment hi ha un treball de moltíssim temps enrere, de gestionar doncs totes les activitats que es faran amb les entitats, com s'elabora tot el que és el Barrejant, i evidentment avui ha sigut un dia complicat perquè des de primera hora del matí doncs hem estat aguantant per veure fins en quin moment doncs preníem la decisió, i una vegada presa la decisió doncs és veritat que hem començat doncs a trucar, no?, a totes les entitats, als proveïdors, a totes les companyies que havien de venir per tal de poder doncs tenir-ho tot enllestit durant el dia d'avui, no? Per tant, jo aquí el que sí que vull és agrair sobretot i felicitar la tasca a tot l'equip tècnic, perquè la veritat és que com sempre s'han deixat la pell més enllà de les seves funcions, fent més enllà, o sigui, demostrant un compromís per poder tirar endavant el Barrejant, i la veritat és que això és el que facilita que al final doncs haguem pogut adaptar-nos a aquesta nova situació.
3: Com ha estat traslladar aquestes activitats a Can Massallera?
4: Bueno, és veritat que nosaltres normalment al Barrejant el que fem sempre és reservar un espai a cobert per si hi ha alguna inclemència meteorològica o alguna raó que ens obligui a fer-ho, i és veritat que des de fa un parell de dies o tres ja havíem començat a treballar en un pla B perquè, bueno, ja vèiem que la previsió podia ser de pluja. Llavors, més o menys ja entre ahir i abans d'ahir ja ho teníem més o menys enllestit com seria si haguéssim de prendre la decisió, i avui més que res ha sigut un dia doncs de trucades, de coordinar-nos amb tots els actors que havien d'estar presents al Barrejant.
3: Aquest any el Barrejant celebra 30 anys, que significa per Sant Boi 3 dècades de Barrejant.
4: Bueno, jo crec que 30 anys jo ho vinc dient, eh? Jo, personalment, per mi és un privilegi poder viure el Barrejant des de dins, la veritat, ho he viscut com a veí, com a visitant, com a activista, i ara, doncs, sense deixar de banda aquesta vessant, doncs també tinc la possibilitat de viure-ho des de dins, i la veritat és que 30 anys que poden semblar pocs per un territori, per una ciutat, per un país, però 30 anys un projecte, la veritat és que són molts, i sobretot un projecte com aquest, no? I la veritat és que a mi em fa sentir molt orgullós de ser santboià, el fet de que Sant Boi, no?, com a ciutat, com a marca de ciutat, tingui el Barrejant, tingui aquests valors de la justícia global, de la cooperació, de la cultura de pau, i per tant doncs, haver arribat aquest 30 anys jo crec que és una fita molt important i per tant doncs, tenim la responsabilitat de que això continuï.
3: Hi ha activitats especials per aquests 30 anys?
4: Sí, hi ha moltes activitats especials, hi haurà algunes sorpreses que encara no puc dir, però sí que hi haurà doncs, coses especials. Evidentment, la inauguració ja és especial, perquè a més de la inauguració institucional doncs, tindrem després un brindis, tindrem una exposició, tindrem un espectacle de teatre, no? Allò Blanc de la Llimona, amb el que acabarem demà doncs, a la nit, allà a Massallera, tot el que és la inauguració. Però després tenim moltes activitats, com per exemple dissabte, que tenim un sopar, que és el sopar de la trentena, no? I que aquest any a més doncs, anirà amb solidaritat amb Venezuela pels terratrèmols que van patir, tot el que recaptem doncs, aniran cap a Venezuela i per tant doncs, bueno, un seguit d'activitats que van relacionades amb aquests 30 anys, sobretot de celebració i també de posar en valor totes les persones, tots els col·lectius, totes les organitzacions, les entitats que han fet possible doncs, tot aquest camí de 30 anys.
3: Enguany es parla de Palestina, de moviments migratoris, també feministes, has dit també has mencionat a Venezuela, com es decideixen els temes dels anys de Barrejant?
4: Sí, això és veritat que, bueno, que també tenim en compte doncs, el que hagi pogut anar passant en els darrers temps, no? Però sobretot també jo crec que és una tradició del Barrejant doncs, a estar sempre immersos en tot allò que es va succeint arreu del món i per tant bueno, anem no? Posant els temes sobre la taula, aquells que d'alguna manera no? estan d'actualitat o tenen més rellevància, però també altres temes i altres qüestions que segurament ara no tenen tanta actualitat simplement perquè no tenen les càmeres allà, no? Jo posava l'exemple de Venezuela. Venezuela ara mateix sembla que no hagi passat res perquè ja no surt a la tele, no surt, però en canvi estan en un procés ara mateix d'emergència humanitària per fer una reconstrucció que per tant mereix també doncs, que estiguem a sobre i llavors bueno, això, anem alternant i fent equilibris, no? Entre aquests temes que estan més d'actualitat i temes que no volem que s'oblidin perquè continuen en cama encara latents.
3: I participen una vintena d'entitats d'aquí Sant Boi. Quin paper en tenen dins del Barrejant?
4: Pues són el motor. Al final, les entitats de la nostra ciutat de Sant Boi són el motor que ha fet possible que això continuï 30 anys i, per tant, és d'agrair la tasca que porten fent des de sempre i jo crec que és, com deia, el motor del Barrejant, però el motor també de que aquests valors de la justícia global, de la cooperació, de la solidaritat estiguin tan impregnades, no?, en la nostra ciutat i en la nostra ciutadania.
3: Suposo que també és una manera de donar-los visibilitat, no?, al Barrejant. És una oportunitat per ells.
4: Sí, el Barrejant és, diguem-ne, doncs, també una forma de sanificar, no?, tot aquest treball que estan fent aquestes entitats i també doncs, bueno, que la ciutadania pugui saber doncs, on estan en aquell moment, no?, en el Barrejant, a trobar-los en aquesta fira d'entitats, que aquest any al final la portarem a Massallera, però que es farà, i per tant doncs, que totes les entitats doncs, puguin tenir aquest contacte amb la ciutadania per tal de visibilitzar tota aquesta tasca tan important i tan necessària que estan fent i que la ciutadania a la vegada també doncs, es pugui també d'alguna manera doncs, bueno, fer protagonista també i incloure'n doncs, en totes aquestes activitats.
3: Creus que la ciutadania percep l'event com un festival o realment el percep com una identitat social de la ciutat?
4: Bueno, jo crec que és una mica de tot. Jo crec que el Barrejant ha aconseguit doncs, que a través d'aquestes reivindicacions, d'aquestes, no, d'aquesta sensibilització i visibilització de totes les situacions que estan passant al món, no, i d'aquesta mirada crítica de tot el que està passant, s'equilibra també doncs, evidentment doncs, amb uns moments festius, perquè és veritat doncs, que també fent servir la cultura com hi ha concerts, hi ha circ, hi ha absolutament de tot tipus d'activitats, hi ha activitats per la canalla, hi ha activitats més familiars, hi ha activitats de xerrada, i jo crec que això és el que li dona aquest caire transversal que ajuda doncs, que no és només la reivindicació i diguem-ne posar sobre la taula tot el que està passant al món, sinó també fer-ho doncs, d'aquesta vessant d'esperança, d'il·lusió, que és la que ens ajuda també doncs, a aconseguir aglutinar encara més gent doncs, per poder ajudar.
3: Ara mateix segurament estiguis en contacte amb moltes entitats per canviar tot lo de Can Massallera, no?
4: Sí, ja et dic, avui ha sigut un dia doncs, d'això, de correcuita, doncs, anar trucant a tothom, no només a les entitats, sinó també doncs, a diversos proveïdors, a companyies que havien de venir, a actors que havien de participar, no? Ponents, i ha sigut un dia d'això, doncs, d'estar penjat al telèfon, i l'equip tècnic ha estat penjat al telèfon avui tot el dia, doncs, per poder, doncs, avisar a tothom, per poder mantenir totes les activitats que teníem en interior, i crec que per això deia que és d'agrair, perquè la veritat és que es deixen la pell cada dia, però avui la veritat és que ha sigut un dia de molt esforç.
3: Doncs hem parlat d'aquesta importància de les entitats de Sant Boi, i una de les entitats que participarà aquest cap de setmana al Barrejant és l'Assemblea de Cooperació per la Pau, l'ACPAU, que seran presents a la Fira d'Entitats de Cooperació, Solidaritat i Pau dissabte durant tot el dia, diumenge al matí, com un espai que permet conèixer de prop els projectes que aquestes organitzacions desenvolupen durant tot l'any. En parlem amb la Cristina Ciutat d'ACPAU. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
3: Què portareu, Cristina, aquest any al Barrejant?
2: Doncs mira, aquest any tenim present una obra de teatre que es diu Allò Blanc de la Llimona. Actualment està en gira per diferents municipis i és un projecte que ve de lluny, no? No només és una obra de teatre com a tal. Neix dins d'un altre projecte que es va desenvolupar per l'Associació Catalana per la Pau, actualment ACPAU, que fa molt poquet que hem fet el canvi de fundació, que es diu Som Constructores, que treballava ja la cultura com una eina de sensibilització i transformació. I dintre d'aquest projecte, doncs, es va fer uns tallers de teatre polític amb l'Ahmed Tobasi, que és un dels directors de l'obra, que aleshores era director artístic del Freedom Theater de Jenin, i un d'aquests tallers es va fer a Arsènic, justament a Granollers, i a partir d'aquí es va generar com una relació entre els joves artistes catalans i palestins, que va desembocar en un primer projecte conjunt i que va anar una mica més enllà amb l'obra que presentem aquest cap de setmana.
3: Què podrà trobar, per tant, la gent que s'acosti al vostre espai, en aquesta fira d'entitats?
2: Doncs mira, el que volem transmetre una mica amb Allò Blanc de la Llimona i també amb la nostra feina en general és utilitzar l'art, no?, per acostar-nos una mica a una realitat que a vegades, doncs, coneixem a través de les notícies, no?, dels titulars. I nosaltres volem reivindicar l'art com una forma de resistència i d'enfocar, doncs, tota aquesta realitat des d'una altra banda, no? En aquest cas, per exemple, l'obra, doncs, parla evidentment de Palestina, de la violència, de l'opressió al que està sotmès el poble palestí, de la culpa, de la resistència, però sobretot també ho fa de les persones, no? Dels seus sentiments, dels dubtes, de les pors, una mica dels desitjos, les contradiccions que senten, i això és una manera d'acostar certes realitats, doncs, a uns públics que potser d'altres vies, doncs, sempre és més complicat o més complex.
3: Aquesta és una feina que moltes vegades queda lluny de la ciutadania durant el dia a dia. És el barrejant una ajuda per explicar el que feu durant tot l'any?
2: Sí, jo crec que són aquests espais totalment necessaris, no?, per donar visibilitat a una feina que com et deia, a vegades és difícil de comunicar, però que és una feina molt important. Llavors és d'agrair que des dels diferents municipis sempre se'n cedeixin aquests petits espais per nosaltres poder explicar, entrar en contacte amb la gent i d'una manera o una altra, doncs, acostar a aquestes realitats, a aquestes problemàtiques, i també, doncs, donar a conèixer el que fem, doncs, per treballar-ho, no?, des de la nostra part i des del nostre punt de vista.
3: Què aporta, Cristina, també que totes les entitats estiguin juntes i puguin cooperar durant un cap de setmana?
2: Realment, jo crec que la sinergia és molt important, no?, en aquests casos, i treballar en conjunt, doncs, sempre pot donar més resultats positius, evidentment, i més abast. Llavors, sempre posant en contacte diferents entitats, associacions que treballen amb un mateix objectiu o un mateix propòsit, doncs, pot donar peu, doncs, com dèiem, a relacions i a sinergies que poden portar, com en aquest cas, per exemple, doncs, projectes més enllà, no? I arrel d'aquesta fusió de propòsits i objectius, doncs, sempre poden sortir coses molt interessants.
3: Cristina Ciudad, de H. Pérez, moltíssimes gràcies i molta sort al Barrejant.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.
3: Àlex, el Barrejant té una consciència social molt gran. Quin és el principal repte perquè el Barrejant continuï connectat amb la realitat social de la ciutat?
4: Bueno, jo crec que, bueno, és continuar amb el que hem estat, que és aquesta capacitat per adaptar-se, no?, als contextos, a les realitats que es van succeint, i estar sempre, doncs, amb aquest peu, no?, sempre connectat amb la necessitat de la cooperació, de la solidaritat, de la cultura de pau, i després, doncs, trobar els actors que realment et puguin portar, no, la realitat de primera mà, no? Jo sempre dic que al final, quan t'arriba una persona, no, o un defensor, una defensora de drets humans, no, i explica de forma directa, no, el que està passant, doncs, al seu territori o les lluites que tenen, aquest, això té un impacte molt gran, perquè no t'estan, no t'ho està explicant ningú que no ho sàpiga, sinó que ho està explicant algú que ho està vivint sobre el terreny, no? I per tant, jo crec que aquesta peça és absolutament imprescindible, no? I com deia, al final, doncs, és aquesta capacitat que el Barrejant ha tingut al llarg de 30 anys i per això ha pervivit, doncs, durant aquests 30 anys, que és aquesta capacitat, no, de, per adaptar-se cada any a les noves realitats, a un context canviant, a un món com el que estem, doncs, que va canviant, i aquesta capacitat d'adaptació és la que fa, doncs, que portem 30 anys i totes que queden.
3: Després de 30 anys de Barrejant, quins reptes té encara Sant Boi en matèria de cooperació, de drets humans?
4: Bueno, tenim molts reptes perquè el món és el que és i el context actual és el que és, no? I davant un món en el que ara mateix sembla que s'estigui normalitzant la vulneració de drets humans, la vulneració del dret internacional, no? Que són els mínims que ens havíem donat i que no es podien vulnerar, i davant que sembla ser que l'anomenada comunitat internacional no té mecanismes per fer front a aquestes vulneracions, doncs els reptes que tenim per davant és continuar pressionant, continuar visibilitzant tot el que està passant al món, perquè és veritat que estem en un context global de policrisis, on s'estan entrecreuant, doncs, crisis humanitàries, crisis democràtiques, crisis ecològiques, i per tant el repte que tenim per endavant és visibilitzar tot el que està passant al món, no normalitzar la vulneració de drets humans i del dret internacional, i continuar pressionant perquè aquesta anomenada comunitat internacional activi mecanismes per frenar aquesta vulneració.
3: En el cas de la música, és molt important, i dissabte hi haurà moltes propostes vinculades a moltes cultures diferents. És important que aquesta diversitat també es noti a l'escenari?
4: Sí, és que precisament el que sempre hem defensat és que aquesta diversitat és un tresor que hem de consolidar, que és un tresor que, per molt que hi hagi qui vol acabar amb aquesta diversitat i que vol que tot sigui uniforme, la diversitat és precisament el que fa, doncs, que siguem com som, que ens puguem nodrir de diferents cultures, de diferents llengües, de diferents formes de pensar i de veure les situacions, i per tant, per nosaltres, posar en valor tota aquesta diversitat és absolutament imprescindible, i per això intentem precisament que al Barrejant, doncs, conflueixin diferents cultures, diferents llengües, diferents situacions de diferents territoris, que precisament el que busquen és això que diem sempre, que és la solidaritat entre tots els pobles del planeta.
3: Sumem una altra veu que també serà protagonista del Barrejant d'aquest any. Dissabte, a 2:15, Nayara Armendáriz i David Fractals faran una actuació que, per cert, ha canviat d'ubicació amb els rics de pluges i es farà a Can Masellera. Parlem amb la Nayara. Què tal? Bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Què significa per tu participar en una proposta com el Barrejant?
5: Bueno, és un gust, la veritat, de participar. I bueno, la veritat és que és la primera vegada que anirem en aquest evento. Mm-hmm. I bueno, descobrirem allà com va tot, però bueno, ja la comunicació amb les organitzadores i tot va ser super, super maca, i és una proposta que sembla molt interessant, també.
3: Quan t'ho van proposar, de fer el Barrejant? De participar-hi, vaja.
5: I va ser, crec que fa uns 4 mesos, més o menys.
3: Mm-hmm. Qui t'agradaria que s'endugués al públic després d'aquest concert?
5: Bueno, el nostre repertori està molt, molt connectat amb la natura. Són un conjunt de cançons de diferents indrets del món que estan molt, molt vinculades a les flors, al riu, amb aquesta connexió, no, de respecte amb la natura i amb la sensibilitat també. Llavors jo crec que cada vegada que toquem, el públic sobretot connecta amb aquest sentiment, no? De reconexió entre les persones i entre les persones i el context, no? I el context a l'entorn, o sigui, d'estar més connectats amb la natura i amb la sensibilitat. Llavors, jo crec que això seria una de les coses. En aquests temps, que són una mica de desconnexió de vegades, Crec que és una via, no? És un vehicle, la música i la poesia d'aquestes cançons per fer-nos recordar aquestes coses.
3: David Fractals, també estàs en aquesta trucada. Què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda, com anem?
3: Qui és per tu també participar en un barrejant?
6: Pues la veritat és que és una molt bona oportunitat. Estem supercontents que comptin amb nosaltres. És una proposta diferent, com a poc, i bueno, a vegades costa trobar els llocs i els espais on acollir-la, i bueno, estem supercontents, la veritat.
3: Quina importància tenen per a tu les arrels, la cultura popular i la barreja d'aquestes músiques en el projecte?
6: Pues mira, jo crec que la que porta més el tema popular i folklòric, crec que la que ho té més en vena i en pell és la Nayara. Jo sóc una mica el que estic en el gran més contemporani, però al final els dos portem una mica de cada cosa. I a mi la part més folklòrica, pues, m'ha vingut pues, més tard, més en el descobriment de diferents estils i tot. Pues, m'he anat reidentificant, però ha sigut com en una part final del viatge, diguéssim, en els últims temps, diguéssim.
3: La vostra actuació també ha canviat per culpa del risc de les pluges. No sé si això canvia l'actuació, Nayara.
5: Bueno, no, la proposta serà la mateixa, però bueno, estarem al cobert. però sí, serà la mateixa proposta, sí.
3: Doncs Nayara i David, moltíssimes gràcies.
6: Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a tu, bona tarda.
3: Àlex Pérez, regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau. Primer, i ja per acabar, repassem quines activitats finalment han estat suspeses i quines s'han posposat o s'han traslladat a Can Masellera.
4: Sí, en principi ho hem traslladat a tot el gruix a Can Masellera, i el que sí que és veritat és que hem hagut d'anul·lar el que era el Cercavila pel tema de la pluja, i també l'espectacle de foc, no?, dels Diables de Casablanca. Llavors, bueno, el que intentarem és aquest espectacle de foc, intentarem veure si en comptes d'anul·lar és ajornat i trobem una data, un esdeveniment de ciutat en el qual puguem portar a terme aquest espectacle de 30 anys de barrejant, perquè s'ho han preparat molt com cada any, i llavors intentarem veure si som capaços de trobar aquest encaix, que jo crec que segur que sí.
3: Queda feina encara per endavant?
4: Sí, queda feina. Jo crec que avui, després del dia d'avui d'haver de canviar tot a l'interior, jo crec que ha sigut el dia més estressant, i ara doncs, bueno, queda doncs, la preparació demà de tot el que és l'espai per adequar-lo, però després ja una vegada comenci és gaudir de totes les activitats.
3: Àlex Pérez, regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres, com sempre.
3: Petita pausa i continuem amb més gent de carrer.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.
7: Habla bota dreta, Biel Blanco. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Salió Linares, segon pal, Miranda. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
8: Ara sí!
9: Ara sí, cap a dins! Nico Boletti ha entrat, ha fet un estat increïble. Quina combinació entre jugadors.
10: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc. L'esport de casa, a casa teva.

0: 5 minuts i seran 3 quarts. I avui és un dia alegre per gent de carrer perquè avui presentem secció des d'ara i fins que acabi l'any. I a més ho farem molt ben acompanyat. Saludem al Marcel i l'Andreu del projecte Zona Zero. Què tal, com esteu?
1: Hola, hola, aquí, un plaer, tio.
0: Bona tarda als dos i benvinguts a gent de carrer. Em sembla que tenim un altre company per aquí.
1: Sí, tenim el soci aquí, el meu cosinet.
0: A veure, a veure.
2: Hola.
0: Els has acompanyat avui, no?
1: Sí, ens acompanyes.
0: Era un dia assenyalat perquè és el que expliquem. Presentem una nova secció. A veure, expliqueu-me de què anirà això, perquè serà un concurs.
1: Serà un concurs, exactament. És un espai, una nova oportunitat per artistes emergents de la zona, on bàsicament l'artista es presentarà al concurs, se li farà una entrevista aquí a Ràdio Sant Boi, un espai que d'entrada ja et donarà una visibilitat important. I a part tenim el premi de fer la producció d'un tema, una cançó completa. I res, i a part de la visibilitat que guanyes, la promoció, pues, també tens una producció completa.
3: Sí. La idea seria això, cada 15 dies fer una entrevista aquí a la Ràdio Sant Boi, també que cantin o presentin aquí una cançó, i nosaltres veríem tot el que estan fent tots els artistes i miraríem qui guanya d'ells, no?
0: Per tant, cada 15 dies un artista vindrà aquí a aquests estudis, a l'estudi Amegrima, el coneixerem, ens presentarà alguna cosa que hagi fet musicalment, aniran passant diferents fins que acabi l'any, i des de Zona Zero escollireu quins seran els guanyadors, quins seran les guanyadors, en aquest cas un artista, i el premi final, tal com explicàveu, és que hi hagi una producció feta per vosaltres. Com funcionarà això?
3: Bueno, això el que farem és una cançó produïda, mesclada i de forma professional, no? Perquè tinguin algo professional.
1: Exacte, que moltes vegades quan ets artista emergent et costa trobar ja sigui per recursos econòmics o contactes i tal, et costa trobar un espai realment on treguin un so professional, diguéssim, parlant d'emergents, i crec que és un premi molt guapo, tio. Jo em poso en la meva pell de quan vaig començar a fer música i, hòstia, et dona una oportunitat molt guai, et fa escoltar-te tu amb un so que no estàs acostumat, produir un tema des de zero. Si tu no produeixes, val pasta, saps? O si ningú col·lega teu produeix, val pasta. Llavors, el típic és tirar de bits de YouTube. Però quan realment fas un tema de zero pel primer cop és com heavy de dir, uau, jo què sé, hem fet tot el que jo he volgut, saps? El que estava al meu cap ara està realment materialitzat, no? És guai.
0: Per si algú no us coneix, què és Zona Zero? Com treballeu?
3: Nosaltres fem unes classes els dimecres, que és un acompanyament artístic a tots els joves que volen començar a fer música, tant fer produir, a gravar veus, a donar tot el suport des de que es comença fins que puges la cançó a Spotify, a qualsevol xarxa que tu vulguis, no? Llavors fem el
1: el recolzament, no?
3: Això,
1: gràcies. L'apoyo.
3: De tot el camí aquest, que és molt difícil, no? Que t'ho ensenyin i que et diguin com va tot això. I també el que fem és que tots facin alguna cosa en conjunt, no? I de vegades t'agrada cantar, però no tens música per cantar. Necessites una mica de gent al teu a prop que també que el recolzin.
0: Per tant, Andreu, per resumir-ho molt, en què consistirà la secció? Explica'ns-ho.
3: La secció... Ara no sé com explicar-ho.
1: Bueno, la secció bàsicament són entrevistes cada 15 dies d'artistes emergents que es presentin al concurs, i nosaltres al desembre farem, pues, el resultat final, no? La sentència de qui és el guanyador, i aquest guanyador s'emportarà un premi a part de la visibilitat que guanyen tots els que han participat. Vull dir, jo considero que participar ja és un premi. Que vagis a una ràdio sent artista emergent està de lujo, saps?
3: És important també saber que no busquem artistes que tinguin coses gravades, que això també, no? Però també hi ha gent que no té res gravat, i és important també donar-li recolzament, no? A lo millor algú que fa freestyle, doncs, també ens interessa.
1: Exacte, sí, sí. I jo

0: Anem directe als esports perquè hem de repassar la jornada del cap de setmana que tenim a Sant Boi en joc. Aquesta jornada tenim 19 partits, 8 fora de casa i 11 els viurem aquí a Sant Boi. I ara ha arribat el moment de repassar-los. I com sempre comencem parlant de la Unió Esportiva Santboiana, que després del debut il·lusionant que es va viure el Valdrileu davant del Salvador, diumenge a les 12 visita el camp de la Vila, que ve de perdre de manera contundent el camp del vigent campió, el BRAC. El jugador Marcel Carreras ens explica què s'espera aquest rival.
1: Sabem que la Vila és un equip que té un rugby molt bonic, des de jugar molt a les mans, intentar jugar des de tots cantons del camp, és igual la zona on estiguin, i sempre intenten trencar la línia, però jo crec que amb aquest partit podem superar-los tant físicament com a les meles o les tutxes, i jo crec que això ens podrà donar bastanta vida. Llavors jo crec que serà explotar bastant la part aquesta física al contacte, intentar castigar-los allí, però també està molt atent a com ataquen ells i saber una mica la de joc que tenim i respectar-lo.
0: La Santboiana es posa momentàriament cinquena, mentre que la Vila es troba penúltima després de la primera jornada de la Divisió d'Honor.

0: I seguim repassant la jornada perquè aquest cap de setmana tindrem especial futbol a Sant Boi en Joc. Dissabte a les 6 viurem el duel entre el Ciutat Cooperativa i el Vilaseca. La Cope vol refer-se de la dura derrota al camp del Bon Pastor i sumar la segona victòria consecutiva a casa. Ens explica com afronta l'equip aquesta setmana el jugador Adrián Sánchez.
1: Ara toca tornar a treballar i reflexionar perquè aquest resultat no és el que toca. Treballar, que és el que toca, i poca cosa més. O sigui, hi ha que tirar el cap cap amunt i disfrutar de la setmana perquè després arribem al cap de setmana i no torni a passar això i competir al 100%.
0: D'altra banda, el Futbol Club Sant Boià visita dissabte a les 7 al camp del Sant Feliuenc, co-líder de la primera catalana. Un repte exigent per l'equip d'Alberto Triguero que vol sumar els primers punts en aquesta tercera jornada. Ens explica com es troba l'equip el capità Joan Avellanet.
2: L'Alberto ens anima. Al final, ell sap l'equip que som, sap que hi ha un ambient increïble, que tots els jugadors estan molt contents, i això ens anima a seguir. Al final, és començar a jugar com a la segona part. L'únic que ens diu és això, podem tirar el partit els primers 15 minuts, que ja ens ha passat dos cops i el tercer no pot ser. Llavors, aquesta tercera jornada hem d'anar per totes, els primers minuts estar intensos i que no ens marquin aquests gols tan aviat que ens fan tirar el partit en l'aire.
0: I finalment, a Sant Boi en Joc, dissabte a les 6, també estarem presents al Municipal de Marianao per viure el partit entre el Marianao Bolet davant del filial de l'Atlètic Sant Just. Un duel de Sant Boi volen refer-se de la derrota del Prat i tornar a guanyar a casa com van fer a la primera jornada. I per saber com es troba l'equip tenim en trucada el Carlos Cabello, porter del Marianao Bolet. Bona tarda, Carlos, com estàs?
3: Buenas tardes, muy bien, vosotros?
0: Tot bé, no sé com es troba l'equip per aquesta setmana, per al duel que teniu dissabte.
3: Bien, con ganas de afrontar el partido después de haber perdido el otro día y con ganas de resarcirse, la verdad.
0: Va ser una derrota 2-1 al camp del filial del Prat, on no es veu posar per davant, però es van remuntar. No sé com el vas viure, Carlos.
3: Bueno, un partido de tú a tú. Al final, minuto 20-25, nos expulsan a uno y juegas ya todo lo que queda con uno menos. Y bueno, bastante bien en general, lo que pasa que bueno, son dos fallitos que tenemos nosotros que al final, pues en esta categoría, si fallas, se acaba.
0: Ara mirem cap endavant perquè són un equip molt nou, nou entrenador, molts fitxatges, tu ets un d'aquests fitxatges. No sí. Sé com estan en general aquest inici de temporada, com està sent l'adaptació entre tots.
3: Bien, la verdad que muy bien, para ser todo prácticamente nuevos, nos hemos adaptado bien, hemos hecho un grupo muy bueno. Nos llevamos todos muy bien y la verdad que somos una piña.
0: No sé qué os va a decir el David después de aquel partido al Prat.
3: Bueno, no, lo que te he comentado, al final se hace bien las cosas, pero bueno, son dos fallos que al final mejor fallar en la segunda jornada que no cuando ya te estás jugando algo.
0: Claro, claro. Per cert, Carlos, tu tornes a Sant Boi, tens passat a l'Alcia Cooperativa, ja ens ho vas explicar fa uns mesos, però com t'estàs sentint a nivell personal a la porteria del Marianao?
3: Bien, muy bien. Al final, bueno, es un cambio, aunque esté aquí. Yo estuve de pequeño, o sea, yo estuve de infantiles hasta juveniles, estuve en Marianao ya.
0: Hostia, entonces...
3: Así que al final ya sé lo que es y ahí sí está muy bien, la verdad.
0: No sé què esteu treballant aquesta setmana, quines coses o errors, per dir-ho d'alguna manera, s'han d'evitar de cara a aquesta nova jornada.
3: Sí, bueno, al final un poquito los errores que hemos cometido, seguir con lo nuestro igual, que es jugar, intentar jugar bien y no todo balonazo. Y bueno, al final es eso, con los fallos se aprende.

0: ens anem a la pista per parlar de l'handbol cooperativa Sant Boi. El primer equip masculí juga diumenge a 5:45 a la pista de la Roca, que ve de perdre a casa contra el Joventut Mataró, que és el líder provisional de la Lliga Catalana d'Or. Ens explica com afronten aquesta nova temporada l'entrenador de l'equip, el Samu Rodríguez.
1: Como objetivo aquí siempre en Sant Boi tenemos el mismo. La Copa se tiene que quedar en Lliga, es nuestro objetivo, la permanencia, si lo queremos llamar, pero sí que es verdad que es la permanencia luchando en el grupo arriba. Una vez que ya tengamos esas... estar entre los cuatro primeros, ver cómo estamos y ver si podemos aspirar a algo más. El año pasado hicimos una gran primera fase y después por diferentes temas que pasan en equipos y en las temporadas son muy largas y se nos complicó mucho la segunda. Así este año podemos repetir la primera y mejorar la segunda.
0: D'altra banda, el primer equip femení juga diumenge a 12:00 al Pau Gasol davant del filial de l'Handbol Sant Quirze. Les santboianes juguen el tercer partit consecutiu a casa amb ganes de sumar la segona victòria d'aquesta nova temporada a la Lliga Catalana d'Or. I per saber com es troba l'equip, tenim en trucada l'Aina López, jugadora de l'handbol cooperativa Sant Boi. Bona tarda, Aina, com estàs?
2: Bona tarda.
0: No sé com es troba l'equip aquesta setmana després de la derrota contra Sant Vicenç, el dissabte.
2: Bueno, jo crec que aquesta temporada estem aprenent molt. Som un equip que, bueno, moltes jugadores són noves o que fan molts anys ho han deixat i estem tornant. Però bé, afrontem el partit contra Sant Quirze amb ganes i amb la mateixa il·lusió que el primer.
0: Volia preguntar, com a curiositat, no sé com s'ha donat això de jugar tres partits seguits al Pau Gasol, perquè Sant Vicenç havia de jugar fora, no?
2: Sí, bueno, van demanar un canvi i, bueno, sempre va bé jugar els primers a casa per agafar una sensació i sentir, doncs, el suport de, bueno, la teva grada i, bueno, després jugarem tres seguits fora i a veure què tal.
0: Doncs això ja ho veurem en un futur. Tu has dit, Aina, nova temporada, nou entrenador, està l'Albert Ruart, noves jugadores, algunes pujan al juvenil, algunes tornen. No sé com ho estàs vivint tu personalment.
2: Bueno, és un canvi molt diferent. Jo l'Albert ja ho he tingut fa molts anys i, bueno, a mi superbé. I les jugadores, doncs, bé, incorporant-se, retomant les que feia temps que ho havien deixat i les juvenils, doncs, aportant des del minut 1 i sabent que la prioritat, òbviament, és el sènior i volem la permanència.
0: No sé quines aspiracions teniu aquest any. L'any passat us veu salvar amb molt de marge perquè us veu classificar el grup de dalt. No sé com ho veus tu per aquest nou.
2: Bueno, aquest any jo crec que l'any passat sí que era com que estàvem més relaxades, la dinàmica del grup era com més compacta, estàvem com més juntes i doncs aquest any doncs és... L'objectiu és la permanència i, bueno, i al final aguantar tota la temporada juntes.
0: Doncs tant de bo sigui així. No sé què esteu treballant aquesta setmana, que és el que potser va fallar a Sant Vicenç, va ser tema de defensa, potser poc error en els tirs en atac. Què esteu treballant?
2: Estem treballant una mica de tot, O sigui, no som un equip que només treballi una cosa a la setmana ni una cosa per millorar, sinó que si fallem potser una cosa en defensa, una cosa en atac... entrarem les dues juntes i bueno, ja veurà què tal va contra Sant Quirze.
0: Doncs diumenge a 12:00 Pau Gasol contra el Sant Quirze, que ve de perdre contra Mataró, si no m'equivoco és un equip que puja, no sé si coneixes alguna cosa del rival, Aina.
2: Bueno, és un equip que puja, tenen molts nous fitxatges i bueno, també tenen com aquestes ganes de competir, encara que elles, o encara que quedin primeres de Lliga, no podrien pujar, ja que tenen un equip a la categoria superior. Aleshores, jo crec que, bueno, que és un equip que podem guanyar i, bueno, a veure què tal se'ns dona.
0: Doncs tant de bo sigui així, per acabar, Aina, després tenim setmana de descans i el 18 visiteu la pista de l'Handbol Sants, que sí que les coneixeu, de moment van líders. No sé què t'esperes d'aquell pròxim partit.
2: Bueno, aquell partit juga una jugadora que l'any passat estava amb nosaltres.
0: Hòstia, hòstia.
2: Bueno, sí, però és... està bé, o sigui, no passa res. I, bueno, és un dels equips forts d'aquest any. I, bueno, a veure, és que a l'handbol mai es sap. Un equip pot tindre un mal dia i l'altre que li entri tot i l'altre falla tot. O sigui que, com no sap, doncs tampoc hi ha que pensar encara en el que passarà i centrar-nos més en Sant Quirze, anar pas per pas.
0: Doncs ja ho veurem el dia 18. Aina López, jugadora de l'handbol cooperativa Sant Boi, gràcies per parlar amb nosaltres i molta sort aquest diumenge.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I comentem ara quan juga el bàsquet de la nostra ciutat. El bàsquet Sant Boi té doble jornada a la parellada. El primer equip masculí juga diumenge a 5:45 davant del Torreforta. Buscarà la primera victòria d'aquesta nova temporada. M'explica com es troba l'equip el jugador Gerard Alexandrescov.
3: Les sensacions de l'equip cap a la temporada no són dolentes, però bueno, aquest partit va ser a lo millor un cop de realitat per posar-nos més les piles, fer més esforços a l'entrenament i cap al segon partit no començar tan desconnectats i tractar de millorar a lo millor conceptes ofensius, fer més forts al darrere i no permetre tantes cistelles fàcils. Però bueno, l'equip està bé, està amb confiança, ha pensat la segona jornada, seguir lluitant i a seguir amb la temporada.
0: El primer equip femení juga tot seguit, diumenge a 8:15, quan rep la parellada el Xamba, que ve de pujar de primera territorial. Ens explica què s'espera del partit la jugadora Paula Sánchez.
4: Sí, som un equip molt jove, la veritat, perquè tenim una mitjana d'edat de 23 anys, però bueno, jo crec que podem fer cosetes, podem tenir ritme. Jo crec que podem estar bé a la Lliga. Ojalá pujar, seria superguai, però bueno, això també ho hem de currar i bueno, ja veurem. Espero que sent el primer partit a casa guanyem també, no? Sí que és cert que no sabem com és l'equip perquè com és nou no tenim ni idea, però bueno, jo suposo que treballarem aquesta setmana doncs, per poder guanyar i a tot.
0: Finalment, el bàsquet York juga dissabte a 8:15 a casa, quan rep la visita del bàsquet Cornellà. Els santboians buscaran la primera victòria en aquesta primera territorial després de perdre la jornada inicial.

0: Repassem la jornada del Volei Sant Boi. El primer equip femení juga el seu primer partit a l'Olivera, quan diumenge a 2:15 al matí rep el Club Natació Sabadell, on buscarà la primera victòria d'aquesta nova temporada a la primera categoria. Ens explica què s'espera la directora tècnica del club, la Laura Cores.
1: La realitat és que después de esto que nos pasó de que bajamos de categoría, decir que buscamos un ascenso sería un poco difícil, pero sí es verdad que con los refuerzos que hemos tenido, nuestra ilusión y nuestro objetivo es poder quedar arriba de los cuatro para competir. Esperemos podamos cumplir este objetivo, estamos trabajando para eso. Tenemos este fin de semana un partido muy importante en casa contra Sabadell, que jugamos el domingo a las 10:30, con muchas ganas de enfrentarnos y poder cumplir el objetivo, que es llevarnos los tres puntos.
0: Per la seva banda, el primer equip masculí juga tot seguit, diumenge a 12:45, quan rep la visita al filial del Barberà. L'equip va sumar un punt a la jornada inicial i ara vol sumar 3 en aquesta segona jornada a la segona categoria. Amb aquest i la resta de partits que jugaran aquest cap de setmana, tindrem un total de 19, on a Sant Boi tindrem un derbi sumat de 3 partits més de futbol, 3 de bàsquet, 2 de vòlei, 1 d'handbol i 1 de futbol sala en un cap de setmana ple d'esport a la nostra ciutat. I amb això acabem el programa Agenda Carrer d'avui i també acabem la setmana. Ens tornem a escoltar a les 6 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi el dilluns. Que vagi molt bé.

0: Estils. Un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Estils, tu estilo es el protagonista. Presentado y dirigido por José Luis Díaz.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la ciutat cooperativa.
3: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Bona tarda, us saludem en una nova edició dels informatius vespre de Ràdio Sant Boi. Avui amb la notícia de que el Barrejant d'enguany, la seva 30a edició, serà a Can Massallera per l'alerta de pluges que avui també ha posat en alerta tota la comarca del Baix Llobregat. Avui és dijous, 1 d'octubre del 2026. Jo soc el Dani Teruel. Analitzem el que és notícia punt per punt. Sant Boi celebra els 30 anys del Barrejant, la trobada per la justícia global i els drets humans. Aquesta 30a edició se celebra del 2 al 14 d'octubre de demà fins al 14 d'octubre, ara amb totes les activitats a Can Massallera per la predicció de pluges. La cercavila i el correfoc han quedat cancel·lats. Enguany, el Barrejant commemora 3 dècades de trajectòria amb un llibret de memòries i un mural col·laboratiu que es farà durant el cap de setmana. L'objectiu és recordar el recorregut de la trobada i el paper de les entitats i persones que hi han participat. El 6è tinent d'alcaldia, regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau, Àlex Pérez, valora aquests 30 anys de Barrejant a la República Santboiana.
1: Són 30 anys i 31 edicions, perquè va haver un any que es van fer dues edicions, i efectivament això parla, jo crec que molt i molt bé, de la nostra ciutat i d'aquest compromís, no?, des de l'any 96 per aquesta gran fira de la cooperació i la solidaritat, i any rere any reinventant-se i sense perdre aquesta força, aquest motor, doncs jo crec que és molt i molt important.
0: Aquest calendari d'activitats s'ha reconfigurat. Ara l'acte inaugural serà aquest divendres 2 d'octubre, com estava previst, a 6:45 de la tarda, a Can Massallera, amb una conversa sobre crisis globals, drets i democràcia. A les 8 hi haurà un brindis per celebrar els 30 anys i la inauguració de l'exposició Sota el teixit de la cofilla. I aquest festival, el Barrejant, també inclourà durant els pròxims dies exposicions, cinema i activitats educatives amb alumnes de secundària i batxillerat. També Àlex Pérez explica a Gent de Carrer l'orgull d'un projecte amb 30 anys a les esquenes posicionant-se per la pau.
1: Però 30 anys un projecte, la veritat és que són molts, sobretot com un projecte com aquest, no? La veritat és que a mi em fa sentir molt orgullós de ser santboià, el fet de que Sant Boi, no?, com a ciutat, com a marca de ciutat, tingui el Barrejant, tingui aquests valors de la justícia global, de la cooperació, de la cultura de pau. I per tant, doncs, haver arribat a aquest 30 anys, jo crec que és una fita molt important, i per tant, doncs, tenim la responsabilitat de que això continuï.
0: Ho recordem, ara les activitats seran a Can Massallera per l'alerta de pluges. Per tant, el Barrejant arrencarà igualment demà divendres, 2 d'octubre, i s'allargarà fins al 14, amb el grup de les activitats concentrats en aquest cap de setmana. Més notícies. Passa endavant a la instal·lació de 7.000 panells solars a l'aparcament del centre comercial al Campo Sant Boi. La meitat de l'actuació ja s'ha completat i d'aquesta part l'aparcament s'ha senyalitzat i obert al públic. Albert Vilà.
2: Ara han començat els treballs dels dos sectors restants. Amb 15.000 metres quadrats de plaques tindrem la instal·lació d'energia fotovoltaica sobre pèrgola més potent de l'entorn metropolità i la cinquena autoconsum més gran de tot Catalunya. El 6è tinent d'alcaldia, Àlex Pérez.
3: Serà la instal·lació fotovoltaica més potent de l'àrea metropolitana i, de fet, serà la cinquena més potent de tota Catalunya. Són 15.000 metres quadrats de captació d'energia neta, i per tant això en un primer moment el que facilitarà serà poder compartir aquesta energia amb 39 equipaments municipals, i de fet amb aquesta instal·lació fins i tot serem excedentaris, no? Produirem més energia de la que gastarem a nivell diurn i a nivell municipal.
2: L'energia generada vestirà 39 instal·lacions públiques de la ciutat i en el futur també es compartirà amb la ciutadania.
0: Paral·lelament a la instal·lació dels panells, les obres del centre comercial milloraran l'entorn amb més ombres, zones verdes i d'estada, nou asfalt i punts LEDs. El nombre de places d'aparcament, això sí, es mantindrà. I a més, a les darreres hores, des de la regidoria d'obres hem conegut que després d'emprendre accions legals contra l'empresa que va instal·lar l'ascensor de Molí Nou, que ara torna a prestar servei després d'interrupcions, a més d'actes de vandalisme.
2: L'ascensor es va construir durant la reforma de l'entorn dels blocs 77-79 i del carrer de Joan Burgada. Era una de les actuacions més destacades del projecte. Alhora, s'ha encarregat a una enginyeria experta en ascensors públics un nou projecte tècnic que pauti la reforma definitiva d'aquest ascensor.
0: I avui dijous, tot i que encara estem a les acaballes, avís per pluja torrencial a la meitat sud en 6 comarques a la tarda i 3 a partir del vespre.
2: Les precipitacions afectaran les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, el Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, l'Alt Camp, l'Alt Penedès i el Garraf. També el Baix Llobregat es troba en alerta alta, però compta amb els desplaçaments. A Sant Boi, durant tot el dia d'avui també tenim alertes per pluges, precipitacions, que poden anar acompanyades de tempesta i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent.
0: Ho vam conèixer ahir, l'Ajuntament anuncia dues noves convocatòries de subvencions destinades al lloguer i a la rehabilitació. Pel que fa al lloguer, es fa per alleugerir la càrrega econòmica en l'accés a l'habitatge i en el pagament de la mensualitat, i estarà disponible fins al 27 d'octubre. I, en canvi, pel que fa a la rehabilitació, es produeix per finançar obres d'accessibilitat, eficiència energètica o conservació de façanes, entre altres. Aquesta ajuda es pot demanar al BRE fins al 23 d'octubre.
2: Podeu consultar els requisits i fer el tràmit a santboi.cat/ajuts-habitatge.
0: L'Assemblea Educativa de Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló ha fet públic un calendari de trobades per debatre la situació de l'educació i coordinar així les pròximes accions del col·lectiu docent.
2: La propera convocatòria serà el 7 d'octubre en una assemblea conjunta de Sant Boi i Santa Coloma, centrada en posar comú els resultats i els objectius. Posteriorment, el 13 d'octubre, hi haurà una nova trobada al Baix Llobregat per fer balanç dels resultats municipals.
0: Parlem de la mobilitat perquè aquest dijous 1 d'octubre entren en vigor una sèrie de canvis en el Reglament General de la Circulació. L'objectiu de la DGT és protegir les persones més vulnerables en els desplaçaments per carrers i carreteres. Ho repassem pel que fa als patinets elèctrics.
2: Ara l'edat mínima per circular-hi és de 15 anys. L'ús de casc i armilla reflectant de nit i amb poca visibilitat és obligatori i sempre per als repartidors professionals. Cal portar sempre els llums encesos i en vies interurbanes només poden circular si hi ha carrils segregats, és a dir, un carril bici o similar.
0: I pel que fa a les bicicletes?
2: Doncs es suprimeixen les exempcions i tots els ciclistes han de portar casc en vies interurbanes. Els repartidors professionals han de portar sempre casc i armilla reflectant. Avançar un ciclista en via interurbana s'ha de fer a 20 km per hora per sota del límit de la via. En vies urbanes, els ciclistes aniran preferentment pel centre del carril i els vehicles de motor se situen com a mínim 5 metres al darrere. Els ciclistes podran circular en els dos sentits a les vies urbanes d'un sol sentit amb límit de 30 km hora.
0: També tindrem canvis pels motoristes, conductors i passatgers hauran de portar guants de protecció en vies interurbanes i calçat tancat a tot arreu. És a dir, no es podrà conduir amb xancletes ni sandàlies. Les motos podran circular pel voral quan hi hagi retencions, però un màxim de 30 km per hora. Aquest canvi, això sí, no s'aplica a Catalunya, però sí a la resta de l'Estat. Els cascs dels usuaris de ciclomotors hauran d'estar homologats, no hi haurà prou amb que estiguin certificats, com era abans. Els repartidors professionals amb moto hauran de portar sempre armilla reflectant. I avui és 1 d'octubre, se celebra el Dia Internacional de les Persones Grans.
2: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume ha acollit un acte festiu i reivindicatiu sota el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida», que ha comptat també amb la presència de santboians i santboianes que aquest matí han marxat de forma unitària a la manifestació des de la ciutat.
0: Regidora de Gent Gran, Antònia Barragán.
4: Ha estat un acte molt numerós on, entre altres, ha intervingut el Joan Pera, que és un gran humorista, i ha fet la jornada doncs, molt més amena. La lectura del manifest porta per títol «Ens jubilem de la feina, però no ens jubilem de la vida», i crec que és un bon títol. S'ha de subratllar que jubilar-se no significa desaparèixer, ni deixar de participar, ni renunciar als nostres drets.
0: Parlem d'un comerci premiat. Sant Boi també ha estat present entre els finalistes del concurs internacional que busca algunes de les millors patates braves.
2: Ha sigut el Rebo Restaurant i la xef Evelyn Fortuny, conegut com la Tortillera. Han arribat a la gran final del 7è concurs internacional Palència Brava amb les seves braves Evelyn. Escoltem a Cristian Casino del restaurant Rebo.
5: Hem estat reconeguts com la millor brava de Catalunya. Aquesta brava el que fa única són les seves salses. Porta una brava, una fumada i una altra picant. Per nosaltres és un reconeixement molt gran. I la veritat que, aunque no hem guanyat l'internacional, guanyant la Catalunya ja és suficient i estem molt contents i reconeixen el nostre treball, que és casolà. Per Sant Boi, pues, la veritat que és un orgull tindre aquest reconeixement i tots els veïns puguin gaudir d'aquests plats nostres.
0: Moment de la cultura, perquè The DJ's Factory torna aquest octubre a Sant Boi amb noves sessions de música a càrrec de DJs locals dins de l'oferta d'oci nocturn alternatiu per adolescents i joves.
2: La iniciativa municipal dona visibilitat al talent musical jove a Sant Boi i està adreçada a nois i noies d'entre 16 i 20 anys. Les sessions són gratuïtes i es faran entre les 11 de la nit i les 2 de la matinada. La proposta aposta perquè els joves DJs del municipi siguin protagonistes de la programació d'oci nocturn local. Així ho explica la Iaiza Moreno de Joventut Sant Boi al Dies de Ràdio.
6: Es pot tenir aquesta demanda de l'oci nocturn pels joves aquí al nostre municipi. Llavors, doncs, des de joventut, el que hem fet és aquesta proposta de DJ's Factory. I intentarà que sigui un cop al mes oferir a Cal Niño una sessió de DJ. Aquest 24 d'octubre, per exemple, vindran DJ Xura i DJ Delius, que són DJs d'aquí de Sant Boi, per sí. Venir a ballar i a donar-ho tota la pista. Sí que has de fer un formulari, que com tots els formularis d'inscripció relacionats amb joventut, els podran trobar a l'Instagram.
0: Més coses, l'associació EVAS presenta aquest dissabte 3 d'octubre l'obra Les Comodones, con dos cojines o varios poemes, una proposta que combina humor i poesia.
2: L'acte començarà a 6:45 de la tarda al Casal Camps Blancs de Sant Boi, ho explica la seva presidenta, la Patricia Rodrigo.
7: Las artistas amateurs que van a hacer esta obra han querido mirar mucho y escuchar mucho todas las necesidades de todas las mujeres que pasamos en diferentes situaciones de nuestra vida. Y entonces pues quisieron poner, darle un toque ahí irónico, pero a la vez un toque de realidad donde se verá, se podrá escuchar diversidades de situaciones, ¿no? Les darán un toque de humor, un toque de tristeza, un toque de ironía. Es para venir a ver.
0: L'activitat té a més una finalitat solidària. Tot el que recapti es destinarà a la campanya Joguines per a tothom.
8: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Als esports, repassem el que ve a Sant Boi en joc, com es presenta la jornada del cap de setmana. Comencem parlant del rugbi, perquè la Unió Esportiva Santboiana, després del debut il·lusionant que es va viure diumenge al Valderi Aleu davant del Salvador, s'anirà diumenge a Alacant per jugar al camp del rugbi La Vila.
2: Sí, ve de perdre aquest rival de manera contundent al camp del Brac, que és el principal candidat a guanyar la divisió d'honor. Ens explica com es troba l'equip un dels capitans, el Pau Massoni.
9: Estic molt il·lusionat perquè al final és un equip molt jove, estem tots en la mateixa òrbita, llavors estem molt cohesionats, molt units, veritat que zero mal rotllos, els entrenos els disfrutem molt, també sempre després intentem fer el màxim de coses junts, llavors jo crec que això també ens anirà molt bé de cara per afrontar la Lliga i per crear un grup que de ben segur que els anirà tot bé. Igualment hi ha coses per polir i ara seguir treballant per la setmana que ve, que tenim partit a Alicante contra la Vila.
0: I en futbol, això us ho explicarem el dissabte a la tarda, Sant Boi en joc. Albert.
2: El Sant Boi ha visitat la set al camp del Sant Feliuenc per intentar sumar la primera victòria de temporada, mentre la Ciutat Cooperativa torna al Dani Jarque per rebre el Vilaseca i refer-se de la dura derrota per 5-0 al camp del Bon Pastor. I a més estarem presents al municipal de Marianao per viure el duel del Mariana Bolet contra el filial de l'Atlètic Sant Just. Ens explica com afronten aquesta setmana el jugador del Ciutat Cooperativa, l'Adrián Sánchez.
10: Ara toca tornar a treballar i reflexionar, perquè aquest resultat no és el que toca. Treballar, que és el que toca, i poca cosa més. O sigui, hi ha que tirar el cap cap amunt i disfrutar de la setmana, perquè després arribem al cap de setmana i no torni a passar això, i competir al 100%.
0: Pel que fa al temps, recordem que seguim amb aquesta alerta de precipitacions durant tot el dia d'avui, que poden anar acompanyades de tempesta i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent. A Sant Boi acabem el dia ara a les 8 amb 23 graus i alguns intervals de núvols, però sense pluja. Durant les properes hores la temperatura continuarà baixant i aquesta nit ens mourem al voltant d'uns 20 graus. Demà divendres tindrem un canvi de temps. El cel es presentarà molt ennuvolat durant bona part del dia i a partir del vespre poden arribar alguns ruixats i tempestes. La temperatura, això sí, puja fins als 26 graus. I dissabte el temps es complica una mica més, amb cel molt ennuvolat i precipitacions, especialment durant la tarda, que poden anar acompanyades de tempesta. Els termòmetres es mantindran suaus entre els 19 i els 26 graus. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dijous 1 d'octubre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de 2:15, en uns minuts, amb En Femení. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius demà divendres, al punt de la 1 del migdia. Molt bona tarda a tothom.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Amb la bota dreta, Biel Blanco. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Saliu Linares, segon pal, Miranda. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
3: Ara sí!
4: Ara sí, cap a dins! Nico Boletti ha entrat, ha fet un estat increïble. Quina combinació entre jugadors.
5: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc. L'esport de casa, a casa teva.
6: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Avui tindrem una xerrada sobre la sexualitat femenina a les joves i compartirem experiències que ens afecten el dia a dia a totes les dones. Per fer això, avui ha vingut aquí l'Eugènia Soler, amiga i companya meva, i juntes compartirem les nostres experiències i reflexionarem sobre diferents temes. Amb tot presentat, que comença el programa.

0: Bar to Be Bar. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to Be Bad with Nervous.
2: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

0: en aquesta zona més de 200 litres, que estiguem molt amatents, primer, dels consells que donem des dels canals oficials de Protecció Civil.
1: Tornem a un dijous més, tot i que mai hem marxat. Venim perquè mai ens hem anat. Estem aquí amb tots vosaltres i si ens feu confiança serà fins a les 12 de la nit en aquest moment màgic en el que el dijous esdevé divendres. Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que tant t'agrada i tant necessites.

Bé, si ens coneixeu prou, ja sabeu que aquí, a la Lluna Plena, ens agrada parlar de tot, però especialment ens agrada parlar de la vida. Puc dir que és el seu tema preferit i que ella, i a tot el que gira al seu voltant, dediquem gran part dels comentaris que us deixem programa rere programa. Com diuen alguns polítics, alguns comunicadors i alguns presentadors, la vida és el nostre tema estrella. I ara, mira, ara m'ha vingut al cap una frase que la meva mare deia molt sovint. Deia que per la vida es perd la vida. I tot i que tenia tota la raó, no vull pecar de dramàtic, i l'he introduït una petita mínima variació per tal d'afegir una miqueta d'optimisme. Ha quedat així. Parlant sobre la vida, ens passem la major part de la vida.

Doncs bé, l'any 1963 s'estrenava als cinemes una pel·lícula estadounidenca del gènere de comèdia romàntica. Tenia això també, sí, amb dosi de misteri i thriller. Es deia Charada. La va dirigir Stanley Donen i va protagonitzar-les Audrey Hepburn, Cary Grant i Walter Matthau en els seus papers principals. En el seu moment va ser una pel·lícula de molt i molt èxit, que el temps l'ha convertit en un clàssic de la comèdia. Però nosaltres aquí hem de centrar-nos en la seva banda sonora original, extraordinària, per cert, i dir que aquest és el tema principal, que es titulava com la pel·lícula, Charada, escrit pel gran Henry Mancini, amb lletra de Johnny Mercer. Un tema que, com la pròpia pel·lícula, s'ha convertit en un clàssic intemporal amb centenars de lectures pels artistes més destacats. Formalment, originàriament, era un vals i va ser nominada a l'Oscar com a millor cançó original. Doncs bé, l'hem escoltat en la lectura del canadenc Matt Forbes, un dels crooners, doncs jo el qualificaria com de més incidència en el panorama actual.

deia Chopin, que la vida és una immensa dissonància. Probablement per aquest motiu em sembla tan i tan meravellosa quan, de sobte, ens trobem de cara a cara amb l'harmonia. Harmonia és bellesa en estat pur. És un regal del cel. És l'equilibri perfecte de les proporcions de les diferents parts que formen un tot que genera la bellesa. I harmoniosos, per exemple, són aquests quatre versos que li devem a Pablo Neruda. Ets un piano que viu amb totes les notes de l'ànima. I sobre meu cau la música de les teves pestanyes i el teu cabell.

Doncs bé, hem escoltat aquest If I Love You. És un tema de 1945, escrit per Kay Tandem, d'enormes compositors de nom Richard Rogers i Oscar Hammerstein II. Aquest tema el van escriure per un musical de Broadway d'enorme èxit titulat Carrusel. Com totes les bones partitures, doncs jo diria que ha superat amb nota la prova del temps. I ara hem escoltat la lectura que el cantant i pianista nord-americà Spencer Day va incloure en el seu àlbum Broadway by Day, un àlbum publicat l'any 2022. El saxo que heu escoltat al llarg del tema va anar a càrrec de David Coase, que un extraordinari saxofonista que va col·laborar amb Spencer Day en aquest àlbum. Repeteixo, l'àlbum Broadway by Day.

Un dia estava tan descontent amb mi mateix que em vaig abraçar a la soledat. I tot i que potser us pugui estranyar, doncs li vaig prendre estimació. Ella em va servir de refugi, em va servir de consol. Vaig plorar com un nen mentre jo li explicava mil històries. I vam estar parlant durant força temps, hores i hores, com ho fan els bons amics.

i va arribar un moment, ja de matinada, a altes hores de, ja pràcticament de dia, que ens vam acomiadar. I cadascú de nosaltres va continuar el seu camí. Però, tot i així, de tant en tant ens veiem, i mentiria si no digués que la seva visita em satisfà, perquè, amb el temps, m'ha demostrat que és sàvia, que és honesta, que és lleial. Me'n refio d'ella, perquè, de fet, mai m'ha deixat a l'estacada. Quan he necessitat la soledat, ella ha estat allà.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Major Harris, un cantant negre americà de rhythm and blues i de soul. Ell va néixer a la població de Richmond, a l'estat de Virgínia, l'any 1947 i, malauradament, ens va deixar a la mateixa població l'any 2012. Va iniciar-se en el món de la música en grups locals fins que, a principis dels 70, va reemplaçar Randy Kane, un dels membres del grup Delfonics. L'any 1974, ja famós, deixa el grup per emprendre una carrera com a solista. Un dels seus èxits més rellevants és aquest tema que tot just acabem d'escoltar, el titulat Love Won't Let Me Wait, que li va valdre un disc d'or l'any 1975.

Accepta vostè a la música com la seva legítima acompanyant en la salut i en la malaltia, en la riquesa i en la pobresa, fins que l'amor els separi? Lluna plena, perquè la música cura malalties que la medicina no pot. Tant en els millors com en els pitjors moments de la teva vida, sempre deixa't acompanyar d'una bona cançó. Sí, és cert, la felicitat no té preu, però sí té nom. S'anomena música, perquè gaudir-la depèn exclusivament de tu. No, no t'enganyis, sisplau. Hi ha cançons que saben qui ets i com ets molt millor que tu.

Doncs bé, confesso la meva admiració incondicional per Mina, Anna Mazzini, Mina en el món de la música. Avui, des del seu refugi de la ciutat de Lugano i convertida en una venerable àvia, té 86 anys, viu retirada del planeta música. Però al llarg de més de 60 anys, crec que el seu últim àlbum publicat dedicat a les Nadales és del 2023 i amb més de 1.500 cançons enregistrades s'ha convertit en tot un mite de la música italiana i per extensió de la música del món. Ja s'ha escoltat, té una veu totalment reconeixible, disposava d'una tècnica interpretativa capaç de combinar el poder vocal amb una extrema ductilitat. Del fet, ella avui s'ha convertit en un autèntic mite. Doncs bé, l'hem volgut escoltar i ho hem fet amb aquest Non crederé, una bella melodia escrita per Mogol, Luigi Clausetti i Roberto Saffici. És una cançó de l'any 1969 i, a més, és, si més no, jo ho qualificaria així, com un dels seus temes de referència.

Bé, us confessaré que no estic passant pel millor moment. Sóc conscient que si dono un pas en fals, probablement tot se n'anirà en orris. I us diré més, em poso a pensar i ni tan sols em faig la idea, i de veritat que em resulta prou difícil assumir aquesta situació. I tot, i que sóc conscient de la gravetat, haig de fer veritables esforços per entendre que és una realitat i que m'afecta exclusivament a mi.

Tinc la vida pendent d'un fil prim. Tot el meu món, tot el meu projecte de vida, en perill d'estimbar-se. Com ho fa, al més mínim cop, una renglera de fitxes de dominó. Començo a posar-me histèric i dia que passa, més em dic a mi mateix que no és just això que m'està succeint. És que, de fet, no m'ho explico. No entenc quina conxorxa còsmica està actuant sobre la meva vida. I repeteixo, no sé per què. Cada cop més agobiat, superat per la força dels aconteixements, doncs estic en un sense viure. És desesperant i arribo a la conclusió que tinc tota la vida en joc, tota, a una jugada, a una sola carta, a cara o creu. Un pas en fals, una errada, o senzillament un cop més de mala sort, i hauré de tornar a començar de zero.

Doncs bé, acabem d'escoltar aquest Sleepwalk, una composició originàriament instrumental, escrita i interpretada per un duet nord-americà de nom Santo i Johnny, que eren germans d'ascendència italiana. Això ocorria ni més ni menys que l'any 1959. Va ser un èxit rotund. De fet, va ocupar el número 1 de la llista Top 40 de Billboard al llarg de 3 mesos. Però avui nosaltres us hem ofert una versió vocal molt més recent a càrrec de la cantant austríaca Simone Kopmeier.

Bé, quan parlem tu i jo, de fet, estem parlant d'amor. I ja que parlem d'amor, recordo unes declaracions de Clint Eastwood, l'actor director nord-americà de cinema, que al respecte van sortir publicades en una revista i que penso que, o si més no, jo les considero prou interessants i que, en síntesis, venien a dir quelcom semblant a que l'amor, el veritable amor, l'amor perfecte, i el que en principi aspiren tots els humans, ha de ser necessàriament temporal. Clint Eastwood deia en aquestes declaracions que l'amor, si el pretenem perfecte, ha de tenir principi i ha de tenir final. Si el volem perfecte, ha d'acabar abans de que el contaminin aquestes actituds egoistes o actituds interessades. Abans de que les circumstàncies, la realitat que l'envolta, l'afecti fins que acabi desvirtuant-lo. I és que són tants els elements que juguen, són tantes les variables que escapen a la pròpia voluntat, que la pràctica és gairebé impossible que no afectin d'una manera determinant. Penso que és una idea prou encertada. No vulguem perpetuar un sentiment que, per definició, jo el considero temporal. Clar està, si pretenem amor de bo, si pretenem amor intens d'aquell que ens roba l'enteniment, d'aquell que ens trastoca i que ens fa que perdem l'oremus i la realitat i les proporcions, d'aquell que ens toca d'una manera definitiva, doncs, evidentment, hauria de ser temporal. L'altre, evidentment, és altra cosa. Potser hi ha molta gent que ja en té prou i es conforma amb aquest sucedani. Si és així, possiblement pot durar-li tota una vida. Però jo no estic parlant d'això. Parlo d'amor, del veritable amor, de l'amor en principi i final, inexorablement, l'haurà de tenir.

Bé, si m'escoltes amb relativa freqüència ja t'hauràs adonat que tinc una especial debilitat pels estàndards. Per totes aquelles cançons que dia rere dia superen el pas del temps, superen les modes, superen les tendències i guanyen a pols aquest qualificatiu de clàssics. Cançons com aquesta, Someone Along the Way, composada l'any 1952 per Jimmy Van Housen amb lletra de Sammy Gallup. El primer enregistrament del tema li devem a Nat King Cole i a partir d'aquest enregistrament tot un reguitzell de versions. Parlo de ni més ni menys que de Frank Sinatra, Tony Bennett, Bette Midler i Bob Dylan. Sí, sí, Bob Dylan té una versió d'aquest tema. És una cançó preciosa, com m'has pogut escoltar. La lletra ens parla de la pèrdua d'un amor i dels records que queden d'aquell amor. Hem dit que el primer que la va enregistrar va ser Nat King Cole. Doncs bé, ara hem escoltat la versió de la seva filla Natalie, que el va incloure en el seu àlbum Unforgettable, publicat l'any 2008.

Les persones són com els llibres. Unes t'enganyen per la portada i d'altres et sorprenen pel contingut. El que hem fet fins ara, ja sabem, no es pot canviar. Però el que fem a partir d'avui pot canviar-ho tot. I no oblidis mai que l'actitud és el pinzell amb el que pintes el dia. Així que, sisplau, tria sempre els colors de l'esperança, de la dignitat i de l'alegria. I recorda que mai s'és massa vell per somiar amb alguna cosa nova. Mentre hagi vida, sempre hi ha temps. A qui no li ha succeït al llarg de la vida? Un sovint s'apenedeix no del que va fer malament, sinó del que va fer bé per la persona equivocada.

Ets, és que ets un ser humà. I fixa't, quan les bombes cauen en nom de la democràcia, segur que en el subsol acostuma a haver petroli.

Bé, us faig una altra confessió. No, no m'he pogut resistir, perquè el duet que en el seu moment van formar Tony Bennett i

I Natalie Cole és, si més no per a mi, massa tentador. I en aquest cas, i en altres molts, sóc del tot partidari del consell que ens va deixar Oscar Wilde, que ens va dir que el millor per lliurar-se d'una tentació és caure en ella. Doncs efectivament, he caigut en la tentació de tornar a escoltar Natalie Cole, en aquest cas amb la companyia, meravellosa companyia, de Tony Bennett. I els hem escoltat la seva lectura d'un clàssic nord-americà, aquest Stormy Weather, que dos compositors, Aaron Harlan i Ted Koehler, van escriure l'any 1933.

Bé, he recuperat, per tal de compartir-la amb tots vosaltres, 10 frases. 10 frases típiques de totes les mares del món i que estic convençut que si gires la vista enrere escoltaràs la veu de la teva mare dient-te coses com aquestes. Com aquestes 10 que tot seguit et diré. La primera, perquè ho dic jo i punt, que per alguna cosa sóc la teva mare. O aquesta altra, acabat jo i ho trobo. I qui no ha sentit dir allò de com baixi jo, prepara't que cobres. O aquesta altra, quan estava molt i molt emprenyada. Un dia agafo la porta i me'n vaig. O aquesta altra, molt típica. I si els teus amics es llancen per un pont, tu què? Vas i et llances també? Aquesta. Escolta, és que em mataràs d'un disgust, eh? O aquesta altra, quan arribava el vespre. Ai, Déu meu, és la primera vegada que sec en tot el dia. O aquesta altra. No ho sé. Pregunta-li al teu pare. I aquesta sí que és molt, molt, molt típica. Però tu què creus? Que sóc el Banc d'Espanya? I aquesta última. Tu veuràs, com tregui la sabatilla...

Doncs bé, aquest és el famós The First Time Ever I Saw Your Face, una cançó escrita per un compositor de nom Evan McCall l'any 1952 i que va dedicar la que seria la seva tercera esposa, de nom Peggy Seeger. La cançó va ser enregistrada per diferents cantants, però haurem d'esperar fins l'any 1972, quan la cantant i pianista negra-americana Roberta Flack la va enregistrar per convertir-la en un èxit a escala mundial. Com dic, i donada la qualitat de la cançó, hi ha una bona quantitat de versions. Nosaltres avui, ja sabeu que ens perd la música negra americana, hem triat la que va realitzar un grup vocal de nom The Shillettes.

Hi ha amors que no acaben perquè s'han deixat d'estimar, sinó perquè la vida, o si vols anomenar-lo el destí, els ha col·locat en camins diferents. I que difícil és assumir que algú pot continuar vivint en el teu cor i tot que ja no és a la teva vida. Tal vegada tu i jo vam ser un gairebé, una història incompleta, una abraçada que ens vam deixar de fer-nos i un munt de paraules que mai ens vam dir. Però si algun cop en recordes, espero, de fet desitjo, que tu també sentis aquella petita nostàlgia d'allò que va poder ser. No busquem culpables. No vas ser tu ni vaig ser jo. Va ser aquest maleït destí que un cop més ens va fer jugar una mala passada.

Bé, hem escoltat el senyor Peter Grant. Ell és un pianista i cantant anglès en la línia dels crooners. Va iniciar-se, de fet, molt jove en el món de la música. Als 17 anys va firmar el seu primer contracte professional amb la Universal Records, una companyia amb la que van registrar, o han registrat fins al moment, si més no, que jo tingui notícies, 4 àlbums. El primer d'ells, l'any 2006, perdó, el que li van seguir un altre, el 2007, llançat amb el títol de Traditional. Doncs bé, aquest The Guys in Love With You, el tema de Barbacara i Al David, l'he recuperat d'aquest àlbum, d'aquest Traditional del que parlava. Peter Grant.

I és que hem d'assumir que el destí va per lliure i ni tan sols té el detall de consultar-nos. Ell va a la seva, però les conseqüències ens afecten únicament a nosaltres, ja sigui per bé o ja sigui per mal. De vegades aquest destí ens posa front la persona correcta, però en el moment equivocat. Ens permet gaudir d'un amor meravellós que ens fa somiar amb un per sempre. I el dia més inesperat o insospitat, quan tot sembla perfecte, el malparit ens el pren. Potser no sigui perquè no el mereixem, sinó perquè aquest destí considera que tenim l'obligació d'aprendre que hi ha amors que no són perquè es quedin, sinó que són per recordar-los tota la vida, tot el temps que tinguem per endavant.

Bé, Henry Gabriel Salvador. Henry Salvador, en el món de la música, va ser un cantant, compositor i guitarrista francès, i dic que va ser, perquè malauradament ens va deixar l'any 2008. Aquí, al nostre país, mai va ser un artista de majories. De fet, va ser molt poc conegut, però a França, ell havia nascut a Cayenne, a la Guaiana francesa, era un autèntic ídol de masses, perquè, a banda de cantant, va ser actor de cinema, chansonnier, presentador de televisió, guitarrista, compositor... Bé, va tocar tots els pals i tots els pals els va tocar bé. Va començar a publicar àlbums l'any 1958 i aquesta extraordinària cançó, Un tour de ménage, l'he recuperat d'un àlbum publicat l'any 2000 amb el títol de Chambre avec vie. Doncs bé, per aquesta cançó, Henry Salvador va comptar amb la inestimable col·laboració de l'harmonicista belga Toots Thielemans.

Bé, aquest destí del que estem parlant ens va regalar una història. Però, com deia abans, també totes les històries sempre tenen un final. De vegades les coses s'acaben i no tens més que pensar en el que et va, en el que vas fallar, en el que vas faltar, el que no vas fer, en el que no vas dir, en el que vas poder fer i potser finalment no ho vas fer-ho. De manera que, on siguis ara, vull que sàpigues que la nostra història es queda, que la nostra història continua vivint en mi i et garanteixo que mai et desprendré d'ella. No em lligaré al passat, però quan pensi ho faré amb un gran somriure pel simple fet d'haver coincidit en un mateix lloc i en un mateix temps. Tu i jo ja no som plegats, però una part del meu cor sempre estranyarà el teu, malgrat no torni a veure. Però precisament per això vull que sàpigues que si algú un dia em preguntés què va ser el més bonic que m'ha passat a la meva vida, segurament, somrient, diria que pensar en tu.

Bé, sóc de l'opinió que qualsevol tema que porti la signatura del compositor Antonio Carlos Jobim és una garantia de qualitat i de bon gust. Doncs bé, si aquestes virtuts originals l'afegim al sabor, el color i la màgia de la música brasilenya, l'èxit està garantit, tot i que en aquest cas l'arranjament és diferent al que estem acostumats a escoltar. La versió ha estat protagonitzada pel cantant canadenc Matt Dusk, un altre crooner amb una quinzena d'àlbums editats, però que, curiosament, aquesta versió del tema Wave va ser llançat en format single l'any 2023.

Mai vam ser res, però parlàvem com si fóssim tot. Mai et vaig tenir, però em vaig acostumar a imaginar-te amb mi. Mai em vas prometre quedar-te, però jo esperava que ho fessis. I quan te'n vas anar, em va fer més mal que el que calia. Perquè sí, perquè tal vegada mai vam ser res. Però per mi va ser massa. Va ser tot.

0: Laura Pausini!
1: Yeah! That rock, this guy rock,
0: Ciro!
1: Thank you everybody, arrivederci!
2: Doncs bé, aquest You'll Never Find Another Love Like Mine és un tema escrit per una de les parelles de compositors probablement més representatives de la música de color. Parlo de Kenny Gamble i de Leon Huff, una parella de compositors que l'any 1976 van escriure aquest tema per major glòria, per un èxit indiscutible d'aquell gran vocalista de nom Lou Rawls. Doncs bé, que són les coses. 50 anys més tard, en una actuació en viu, Michael Bublé i la italiana Laura Pausini han fet aquesta, que jo qualificaria de molt bona versió.

Bé, he arribat a la conclusió de que envelleix més la covardia que el temps, perquè els anys ens arruga la pell, però la por ens arruga l'ànima. Bé, i això no és un consell, en tot cas, pren-ho com una suggerència, evidentment. Tu ja ets prou gran per saber el que vols i com ho vols. I simplement et volia dir que no expliquis els teus problemes a tothom. El 19% no li importen. El 80% s'alegra que els tinguis. I només un 1% realment li interessen.

tant de bo tinguéssim una mica més d'optimisme, tant de bo fóssim capaços de llevar-nos cada dia amb el pensament de que quelcom meravellós aquell dia ens succeirà.

Cuida, cuida a tots aquells que estimes, perquè els records no els podem abraçar. I una mica de sarcasme, que sempre va bé. La gent té coses magnífiques per dir de nosaltres. Només és que estan esperant que morim. Els trens, aquells trens que ens canvien la vida, existeixen. Però no els hem d'esperar. Els hem de conduir. El silenci també és una resposta, i sovint la més sàvia. Una mà que ens ajudi a aixecar-nos quan caiem és molt important que més que mil copets a l'esquena quan som ben a dalt. I sempre he cregut que les abraçades es van inventar per dir-ho tot sense necessitat de parlar. La vida és com una posta de sol. Si esperem massa, ens l'hem perdut. I aquell que no somia despert, viu adormit.

Doncs bé, un gran tema, bé, em quedo curt, un grandíssim tema aquest, A Natural Woman, You Make Me Feel Like, que Carole King, Jerry Goffin i Jerry Beckler van escriure per tal que la inolvidable Aretha Franklin fes una obra d'art i una lectura que, sens dubte, ha quedat com a model. Sempre, sempre ve de gust escoltar veus d'aquesta qualitat que aconsegueixen que els neòfits ens assembli que cantar així sembla fàcil.

Bé, l'arròs, per exemple, no es cou més ràpid si puixem el foc al màxim. L'únic que aconseguirem és que es cremi. Doncs penso que la vida passa exactament el mateix. No podem saltar-nos les etapes. No podem apressurar els processos perquè en aquest afany d'accelerar les obligades etapes sense una base sòlida, sense una experiència pròpia, el que fa és arruïnar el resultat final. No, estic convençut que ens cal paciència, disciplina, constància, anar pas a pas sense saltar-nos cap etapa. Del contrari, tenim el fracàs garantit. No oblidem mai que el que realment val la pena requereix i exigeix el seu temps. I aquesta màxima crec que l'hem de fer extensiva a tots els àmbits de la vida. Tot, absolutament tot, des del més senzill al més complicat, requereix el seu temps establert.

Doncs bé, amb aquest You Are Beautiful crec que ha quedat més que mostrat o demostrat un cop més la meva admiració per les veus de color. Ells han estat The Stylistics, que va ser un grup vocal nascut a Filadèlfia l'any 1968 i que va tenir la seva època de màxim esplendor al llarg dels 70. Aquí no van ser tan coneguts, no van ser tan populars com altres grups de les seves característiques. Parlo, per exemple, dels Four Tops, The Temptations, Commodores, The Jackson 5, The Isley Brothers, Cool and the Gang, bé, un llarguíssim, etc. Però sí és cert que en els Estats Units va ser un grup més que capdavanter. Gràcies, entre d'altres, a la veu del gran Russell Tompkins Jr., la veu solista del grup. Doncs bé, avui un cop més rendim homenatge a aquests grups vocals negre-americans. Hem escoltat aquest You Are Beautiful.

Bé, i de sobte la vida s'atura i ens fa seure. I ens fa seure perquè vol parlar amb nosaltres. Probablement perquè considera que no l'hem fet prou cas. I comença a parlar-nos. I ens recorda coses que tal vegada havíem oblidat. Però acaba fent-nos una forta abraçada. I aquesta abraçada ens fa pensar fins a quin punt ens hem equivocat. Ens fa pensar que som aquí per viure, no per lluitar, no per salvar ningú, no per acabar, per pagar cap deute. Estem aquí sols i exclusivament per viure, per gaudir de les oportunitats que la vida ens concedeix. I és que sovint estem tan ocupats que se'ns oblida cuidar de l'única persona que ens acompanyarà fins l'últim dia. Nosaltres mateixos.

Doncs sí, potser t'he sorprès. Potser no havies imaginat escoltar en aquests moments un bolero, però vull que sàpigues que a mi els boleros m'agraden molt. Molt, sí senyor. I boleros com aquest, doncs encara més, un gran bolero. Aquest Soy lo prohibido, escrit l'any 1974 per un compositor mexicà de nom Roberto Cantoral, i ell va escriure la música, i la lletra la va escriure un poeta argentí de nom Francisco Dino Ramos. Com deia, m'agraden els boleros, entre d'altres, perquè són sentiments fets cançó, perquè tenen el poder d'emocionar qui els escolta, perquè tothom es pot veure reflectit en les seves lletres, perquè

Un dia li vaig dir: noia, fins aquí. I va ser fins aquell dia. No vaig tornar. No vaig reincidir. No vaig insistir. No vaig cridar. Senzillament me'n vaig anar. Perquè no puc permetre ser el dubte de ningú. Crec que valc massa per quedar-me allà on no em saben estimar.

imprescindible, indispensable, necessari per irreemplaçable, vital per insubstituïble, obligatori per emotiu, essencial per tots aquells que ens estimem la música. El blues, sempre el blues, perquè què seria de nosaltres sense el blues? Per tot això i més, per tot això i per mil motius més, hem escoltat el senyor Jason Blue amb aquest So Quiet Without You.

Doncs bé, de la mateixa manera que abans deia que necessitava el blues, i pels mateixos o molt semblants motius, també necessito de les balades interpretades per duets formats per una veu femenina i una masculina, com aquest que estem escoltant, format per la vocalista Rachel Farrell i el senyor Will Downing.

Doncs bé, dos grans, com pots escoltar, de la música negra, Rachelle Farrell i Will Downing, en aquest Nothing Has Ever Felt Like This, que hem recuperat d'un àlbum homònim que Rachelle Farrell va publicar l'any 1992. Un plaer pels sentits. I poc més, no tinc ja... Se m'exacureix el temps. Sempre se'm passa molt de pressa quan estic amb la música i quan estic amb tots vosaltres. Si us ha semblat prou bé, doncs tens l'oportunitat d'escoltar-lo de nou a través del servei de podcast de l'emissora. I si no, doncs, si vols, ens podem tornar a retrobar el proper dijous a les 10 de la nit. Tornarem amb una nova edició de Lluna Plena. Fins llavors, bon cap de setmana, que descansis bé i que tot surti com voldries. Gràcies.

tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

La magia la tienes tú. La magia la tienes tú.

0: Escolta, Zicat.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, tens una birra o no?
2: Sí, passa'm una.
1: Vols?
2: Vinga. Va, sabatilla.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda...